Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, la

the KG.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.

fresh out. Yo. Ex emotional lash out. Yo. You don't know.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Sol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. I he fet el que cal per demostrar.

Tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Despropòsit a l'Audiència de Barcelona en la traducció del català al castellà durant el judici de Roger Espanyol per l'1 d'octubre. La traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista en rus i ucraïnès i no va ser capaç de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els quatre policies nacionals que van participar en el dispositiu on Espanyol va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció no va anar bé.
2: Va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Puedo tornar a repetir la pregunta?
2: Sí. Si ell va participar...
3: Perdón, podria volver a repetir, por favor?
1: El jutge va ordenar canviar de traductora, però tampoc va sortir bé. Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. Repassem ara altres informacions en format breu. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres eleccions legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte i com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta que de la victòria del partit de Vladimir Putin. L'àtic de luxe de la Comunitat de Madrid es queda sense comprador. El govern de Ayuso el va comprar per 6,3 milions d'euros i l'han tret a subhasta per gairebé 6,7, però no hi ha hagut ni una sola oferta. Ara estudia una nova fórmula per vendre'l mentre continua la polèmica sobre l'ús que se n'havia de fer. I el mercat de música viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major i la catedral amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi o Mamaduixa. Una de les cites més destacades del dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida. Desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna. L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de drogues. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicle d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
4: On es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
1: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles. Esports, el Barça d'handbol supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Lliga d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb aquests resultats. Betis 1, Getafe 1 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 9:15. Omar és baixa per sanció a l'equip blanquiblau. Aquest divendres també juga el Barça femení i serà a les 8 aquest vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra, Jordi a la llista, però sense la portera Cata Coll.
0: Fins aquí les notícies.
5: Ai, que bé, que m'ha arribat el divendres. Lara García, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Que tens problemes per connectar-te amb l'ordinador.
6: Sí, tenim problemes amb el text, però no passa res.
5: Està tot a
6: lloc, sota control, sí, sí.
5: A quina hora et lleves tu habitualment?
6: A les 4, en punt.
5: I avui per fer-te aquesta melena que ens portes de divendres...
6: A les 4, però he anat molt ràpid.
5: Bé. És que t'he vist entrar, dic, escolta'm, però quina melena arreglada per ser aquestes hores del matí.
6: És que portava dies amb els cabells fatal i avui m'he despertat i he dit, avui no, avui és divendres i avui em pentino.
5: Res més a dir.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners. Avui és divendres 18 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cambrils, al Baix Camp, el sol sortirà a les 7:39 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 21 minuts.
0: Lara García, bon dia.
1: Hola, un moment, bon dia, que estem tenint problemes amb el tic.
0: Avui volem destacar una declaració
1: aquí
0: del cantant.
1: Bon dia, matiners. Avui volem destacar una declaració del cantant Edu Esteve en una entrevista que ha donat a la revista Under Rock perquè acaba de treure un nou single amb nou videoclip. I diu, tenir il·lusió per alguna cosa és el més bonic que ens dona la vida.
0: Petonats des de la ràdio a Edu Esteve, que acaba de presentar Torna, el seu nou èxit, tots els èxits del món. I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
2: No necessito t'expandir-te, bon dia, bé, que Raül Moreno, conseller de Drets Socials, serà a les 9 i quart per explicar-nos si com està el sistema d'ajudes de la Generalitat, que parlarem de si ara hem d'anar, a nosaltres hem de viatjar per veure els artistes arran de la residència de Shakira a Madrid, i de dos debuts que tindrem avui a les recomanacions del cap de setmana, la Clara Molins i el Marc Viernes.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I en un 3 i no res, hem arribat al cap de setmana.

0: Els de Constantí, els Pets, no poden explicar millor en aquesta cançó titulada Cap de setmana, que sigui ja divendres, que es faci ja a les 5, que surtis de la feina, que arribin els amics. Acabem la setmana, molts marxareu, d'altres tornareu, potser teniu 10.000 plans o senzillament aprofitareu per no fer absolutament res, sigui com sigui. Ens trobareu amb les portes obertes de bat a bat per rebre-us amb una pancarta on hi posa Benvinguts al divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem els matiners d'avui divendres. 5 del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon divendres.
2: Bon dia, matiners.
0: A veure, sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira que Europa té un problema greu amb les vacunes infantils. Aquesta matinada s'ha publicat un estudi publicat per la revista The Lancet que alerta que la vacunació infantil ha baixat en els 27 països de la Unió Europea. L'estudi comprèn des del 1980 al 2024. I aprecia que, en general, i també a Espanya, en els últims anys, això de la vacunació dels nens s'ha relaxat lleugera.
0: Caramba!
2: L'estudi no n'analitza les causes, però sí que deixa caure que la caiguda coincideix amb els anys post-pandèmia. Gràcies, Donald Trump, i gràcies a tots aquests
0: TikTokers
2: i Instagramers que han anat fent bandera de no vacunar els nens.
0: Mare meva.
2: Un parell de dades que fan poca gràcia. La vacunació contra la poliomielitis ha baixat en 20 països dels 27. I la de l'hepatitis B en 18 dels 27. Els investigadors avisen que si baixen les cobertures poden tornar malalties infeccioses que fa dècades que pràcticament teníem oblidades o controlades,
0: Sí.
2: És a dir, que si algú li entra aquesta nostàlgia pels anys 80, que aposti per les ombreres, que aposti per les dessuadores i els escalfadors, i no pel retorn de la poliomielitis.
0: Que tens algun record de joventut?
2: No, però algunes d'aquestes sí que l'hem passat, Va.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. Oients dels matiners, avui el món serà un lloc millor per les persones dependents i les seves famílies. Andreu Merino.
3: El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Això, en principi, ha de servir per destinar-hi més recursos i reduir burocràcia. També per eliminar incompatibilitats entre prestacions. Tot plegat ha estat possible gràcies a anys de demandes d'usuaris que veien com les ajudes o no arribaven o ho feien massa tard. Ara caldrà veure com s'aplica el nou sistema i, sobretot, quan serà plenament operatiu. Però sembla que es fa un pas endavant per garantir una vida digna a les persones dependents i amb discapacitat.
0: 5 del matí, gairebé 12 minuts, 3 notícies per començar el dia. Tres bones notícies perquè, tal i com estan les coses, ja que us ha de despertar aquestes hores del matí, almenys que escolteu, coses boniques, coses divertides. La gira de Shakira és la més taquillera de la història de la música llatina amb 417 milions d'euros.
4: Les bones ja facturen. Marta, explica'm, ni d'on et pot fer.
0: A veure, ja no plora i factura més que mai.
5: Hòstia, tia, sí, fins i tot més que Bad Bunny i Luis Miguel, que ho van fer... que ho va fer amb l'última gira l'any 2024. Recordem que Shakira farà aquesta residència europea a Madrid. Per tant, tothom que vulgui veure Shakira haurà de venir a Madrid.
0: Haurà d'anar.
5: Que com que jo hi vaig, jo ja estic allà. 12 concerts faran total i per fer-ho ha muntat una ciutat temporal. Per cert, a Las Vegas va ser on va fer més diners, ho va fer amb un sol espectacle, va aconseguir 5,7 milions d'euros. Això sí, la residència que va fer amb èxit va aconseguir 40,6 milions d'euros amb només 7 concerts que va fer i on hi van assistir gairebé 400.000 persones. A Madrid s'espera que hi passin una mica més fins a arribar a la xifra de 600.000.
0: Dinerets, eh?
5: Uau! Doncs,
0: quina bestiesa. Ahir, tornant a casa, pensava, com li deuen ingressar a Shakira tots els diners? Tu que vas a una gira i et diuen de cop i volta, et ingresso 20 milions al teu compte.
5: Bona pregunta.
0: No sé com ho deuen fer.
5: No ho sé.
0: Saps allò, si paguen per concert o de cop i volta et diuen...
5: Interessant, és veritat.
0: Ah, mira, ja t'he ingressat els 25 milions d'euros de l'última gira.
5: Clar, te n'avanço. no sé quan.
0: No sé, noi.
5: Bona, bona.
0: Haurem de parlar-ho això algun dia.
5: Li fan un bizum, saps? Molt bona pregunta.
0: Ah, que ha dit la Lara del
5: bizum. Mira, m'he pensat en això. Què diu, que has dit? No, dic que li fan un bizum i s'ha acabat.
0: Ha fet gràcia.
5: Està bé, Lara.
0: No te l'has rigut massa, eh?
5: També no.
0: Una cadena nord-americana farà un especial dels castells. Ot Serra.
6: Embogeix la plaça de la vila! Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells.
7: Veurem si amb aquesta passió o no, però la televisió nord-americana CBS farà un especial del concurs de castells que el 3 i 4 d'octubre se celebrarà al Tàrraco Arena de Tarragona. Presentat per la seva estrella televisiva, Leslie Stahl, aquesta cadena farà una edició del seu programa de reportatge 60 Minutes, 60 Minuts, dedicat a aquesta tradició catalana. En total, de fet, més de 300 periodistes de 100 mitjans diferents s'han acreditat ja per al concurs que arrencarà el 27 de setembre a Torredembarra.
0: 60 minuts, aquí també TV3 tenim els 30.
5: Quina gràcia, eh?
0: Hem de duplicar el pressupost dels 30 minuts.
5: No, hi havia hagut uns 60 minuts.
0: Ah, hi havia 60?
5: Ostres, ara...
0: Ah, mira, veus, jo parlo massa a vegades, també.
5: Sembla
0: no
5: que
0: dic
5: sí,
0: res,
5: eh?
0: Punteta a la boca. Ah, un gag per començar el matí. Un jove de...
5: Com el Elvis de la Lara.
0: El què?
5: Com la brometa del pisum de l'Ala.
0: A veure si fas tu també una miqueta.
5: Vinga,
0: la brometa.
5: Vinga, toca tu. Doncs, arribarà.
0: Una jove de 24 anys ha creat un sistema per informar més ràpidament alerta dels retards de Renfe i Adif.
5: Sí, és la Marina Castellano, alumna d'Enginyeria Matemàtica de la UPF i usuària de Rodalies. Per tant, pateix aquests retards. Pel seu treball de final de grau ha dissenyat el que anomena un sistema d'extracció i anàlisi de dades capaç de detectar una incidència a Rodalies i informar-ne de mitjana uns 45 minuts abans del que ho fan els canals oficials actuals de Renfe. El sistema permet detectar, verificar i processar automàticament els milers de missatges que es comparteixen a les xarxes socials sobre aquestes incidències, n'extreu informació fiable i la contrasta amb la varia real i llavors es publica i els usuaris ho poden veure.
0: Molt bé.
5: La Marina Castellano està oberta que alguna entitat del mateix govern o si no Renfe li faci una proposta o una oferta per comprar-li aquest sistema.
0: Molt bé. M'agrada molt aquesta idea, aquesta proposta, i a veure si li compren. Confirmem que evidentment hi havia 60 minuts, eh?
5: Confirmem.
0: Ai, que bé, doncs jo ja tinc fet el divendres.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Un quart de sis del matí, un quart i un minut pràcticament. Tal dia com avui, del 2024, moria el baixista australià Dick Diamond, als 76 anys.
1: Va ser membre dels Easy Beats, considerats com el millor grup de pop d'Austràlia de mitjans dels anys 60. Van compondre aquest tema que sentim, Friday on My Mind, que va arribar al número 1 a Austràlia el 1966. També ho va fer al número 6 al Regne Unit i al número 16 als Estats Units un any després, al 67. Va ser, de fet, la primera cançó de rock australiana a aconseguir un èxit internacional. Els seus concerts i el que la banda provocava era similar, es veu a la història dels Beatles, coneguda com a Beatlemania, i per això de seguida doncs, la premsa australiana va fer néixer el concepte de Easy Fever. Oh!

0: Quina bona manera per començar a fer el primer cafè d'aquest divendres des de Catalunya Ràdio i des dels matiners. I arriba el moment de repassar alguns dels grans moments que ens ha deixat la tele. Pareu bé les orelles, oients dels matiners, perquè el 23 de setembre torna a TV3 i a la plataforma 3CAT Soc i Seré, presentat per l'Àngel Llàcer.
1: 100 nous concursants, nous reptes, nous convidats i molta, molta competició per trobar qui en sap més de Catalunya.
2: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
3: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
4: Hem fet proves de què?
3: De geografia.
5: Més.
3: D'història.
6: De llengua.
3: De veneres.
6: De balls de bastons.
3: De cuina.
7: I el guanyador d'aquesta segona edició de Soc i Seré és...
1: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
2: Torna.
1: Soc i Seré.
0: Doncs a veure què tal aquesta segona temporada del Soc i Seré. I qui ha tornat per ser a la revuelta ha sigut Candela Peña.
1: L'actriu va tornar a veure Broncano i va arribar amb les piles carregades.
8: ¿Puedo hacerte un poco de crítica como si fuera yo la hater de esto?
9: Sí, por supuesto.
8: Lo vi el día 1.
9: Sí.
8: Y ya no lo volví a ver.
9: ¿Por qué?
8: Me dio una depresión, David.
9: ¿Por qué? ¿Por qué?
8: Oh, qué mal estuvo el día 1, David. Qué mal. O sea, esto era... Pescados y mariscos,
9: bueno,
8: LOL.
9: Porque todavía el primer día...
8: De la Santi, que lo amo, y a mi Lara.
9: Bueno,
8: pero esto era un truñaco.
0: És com si hi ve algú aquí, saps, a col·laborar.
1: Home,
0: i de cop i volta et dius, quin programa de merda que esteu fent.
1: Truñaco, eh?
0: Truñaco. Honesta és, també t'ho dic, eh?
1: Sí, sí.
0: Meravellosa, recupereu també el moment de Candela Peña a la revuelta. I acabem recordant el que va dir Thaís Villas al programa Cara al Show de Marc Giró.
1: Villas va visitar el plató del seu cunyat, en Marc Giró, per explicar com va ser el seu primer dia a l'intermedio.
10: En mi caso, el secreto de estar 20 años es tener mucha paciencia. La primera vez que yo voy al intermedio, bueno, que me presento al intermedio, yo venía a Telecinco, sí. Voy allí y me meten en una reunión. Apartadita, estaban los jefes y toda la gente que trabajaba ahí y discutían cómo se vestirán, cómo las pondrán, qué haremos. Tal. Estaba Yolanda Ramos, estaba Cristina Peña, estaba Beatriz Montañez, claro. Y estaba yo. Pues bueno, Yolanda Ramos, claro, con esta altura, este cuerpo que tiene, este tal, Cristina Peña, claro, Cristina Peña es un pibón, y tal cual, no sé qué. Beatriz,
0: bueno,
10: monería
0: mía.
10: De mí, cri, cri, cri, cri, cri. Y digo, estaba yo ahí detrás y digo, o sea que soy la fea del elenco, ¿no? ¡Perfecto!
0: Perfecto.
10: ¡Palante! ¿20 años?
0: ¡20 años, sí, señora!
10: ¡20 años!
0: 10 minuts, 4:45 del matí, un petonàs també des de la ràdio a Thaís Villas. Amb aquesta sintonia, obrim la revista del Cor dels Matiners. L'actor Imanol Arias defensa la seva companya Maria Galiana després de les declaracions sobre Cuéntame cómo pasó.
1: Recordem que l'actriu Maria Galiana va dir en una entrevista a EFE aquesta setmana que sentia que havia desperdiciat la seva carrera com a actriu per haver dedicat 20 anys al seu paper d'àvia adorable a la sèrie. Doncs bé, ara Imanol Arias li han preguntat sobre aquest tema i atents a la resposta.
11: Yo sé lo que me ha dicho María. María no le gusta en las series, le gusta el tenis.
12: Y ¿tenis?
11: El tenis, sí. Sabe mucho de tenis y creo que de Fórmula 1. Y si no le gustan las series, pues tampoco es, tampoco me parece tan... Pero no sé lo que ha dicho, yo solo sé lo que a mí me ha dicho. Y como sigo teniendo relación con ella, en cualquier caso, uno es muy libre de decir lo que sea, ¿no? Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le dé la gana un poquito también.
0: Tota la raó, Imanol Arias, com per no respectar Maria Galiana.
1: I tant, que hem de venir nosaltres a dir.
0: És que tampoc ha dit cap mentida, Maria Galiana.
1: No,
0: és que no em sembla ni ofensiu.
1: Que a mi em sembla que m'ha encantat, vaja.
0: No? Sí. Ah, aquest és per donar-li de menjar part, perquè qui ha parlat ha estat l'actor i humorista Ángel Garó, que ha dit que no se sent vinculat al moviment LGTBI.
1: Sí, en una entrevista amb la revista LGTBI Xangai ha declarat que no li agrada com s'aborda, segons ell, actualment el moviment.
13: Yo no me siento vinculado con el movimiento LGTBI donde sale la gente con los huevos al aire y con calzoncillos y con las plumas haciendo ¡ah! Como una loca. Pero ¿qué explicación es eso? Usted puede hacer lo que le dé la gana, como yo he hecho toda mi vida. Hacer lo que me da la gana. Me he acostado con mujeres, me he acostado con hombres, pero a mí nadie me ha visto con plumas en la calle enseñando el culo. Yo creo que se están inventando estas políticas izquierdistas que a mí me aterran.
0: És que, clar, definir el moviment com gent que va ensenyant els ous...
1: Sí, sí.
0: Poca història té Ángel Garó. És més, segurament pot estar amb homes gràcies a la gent que a vegades ensenya els ous.
4: res a dir.
5: És un missatge tan tòxic i perillós.
1: Perillós.
0: Mare meva. I sí, clar, critiquem les polítiques d'esquerra, però no sé si això amb les polítiques de dreta ho haguéssim pogut fer en algun moment. Mare meva, bon cap de setmana al senyor Garó, que rasqui una mica els ous també. I quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic de física de la UPC ens donava un avís important davant les alertes per pluges.
12: Que és important que tothom sabem on vivim, és a dir, on està casa nostra. Has de saber on vius, bàsicament per saber quin és el risc de que la teva casa s'inundi. Això és fonamental. Molts mitjans de comunicació que han publicat mapes de zones inundables de tota Catalunya i de tot Espanya. Saber on està casa teva, és a dir, que saber quina probabilitat d'inundació o, bàsicament, quan ha de pujar el nivell del riu o quan ha de ploure per saber si es pot inundar casa teva.
6: I ens va visitar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que es desfeien a elogis amb La bola negra, la pel·lícula de Los Javis.
14: Que una pel·lícula basada en la història de l'Orca que defensa una determinada idea de llibertat, perquè és una pel·lícula que parla molt de llibertat, ens representi als Oscars, parla bé del país que som i que volem ser, no? Jo sempre ho dic, no? En aquest moment tan difícil d'avenç de les forces reaccionàries, és imprescindible el paper de la cultura. El paper de la cultura en defensar valors fonamentals, el paper de la cultura en expressar-se, en denunciar...
6: A la tarda, el grup Fades va compartir una anècdota d'un dia de creació musical que, per sort, va quedar amb ensurt.
15: Vam estar com tancades a, com a una habitació, una sala, durant molt de temps, sense saber... Bueno, que el gas estava encès. I llavors van sortir una entrevista.
16: Van sortir una entrevista, això, Pau.
15: Marejades, que no podíem més en la nostra vida. I de cop vam entrar...
16: No, i jo tenia, vam entrar jo tenia com si fos el cas de la rialla,
5: que
16: no?
5: Que quasi us moriu.
15: Que quasi us morim. I llavors, clar, estàvem allà... De cop vam entrar i vam dir, quina puta de gas, què ens ha passat?
17: Vam dir que Iconic ha sortit de...
15: Una experiència d'un
5: emo.
6: I més enllà d'aquesta casa, ens permetreu un dia més que tornem a Federico Jiménez Los Santos i la seva indignació amb els jugadors del Real Madrid per no haver mostrat la samarreta de suport a Ceuta.
18: Pero el caso de Mbappé, que es indudablemente más listo que Vinicius, probablemente la piedra Pómez es más lista que Vinicius, pero tiene también una cara que se la pisa. El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado, y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Este discurso, esta fechoría, esta burla por parte de la tortuga ninja, es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
0: En 5 minuts arribem a 6:15 del matí, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, bon dia.
19: Bon dia, matiners. Ja som a divendres, però Mercuri i Saturn poden fer que avui el cap vagi una mica amb el fre de mà posat. Si una conversa se't fa costa amunt, no trobes les paraules o et sorprens veient-ho tot una mica negre, no treguis conclusions massa ràpid. A vegades només necessitem una mica més de temps per ordenar les idees. Així que avui, abans de respondre en calent, respira, pensa-ho bé i després ja en parlem. Bon divendres!
0: Lara, a qui li diem mangi anys per molts anys?
5: Doncs comencem felicitant el presentador de tele, Marc Giró. Segur que celebrarà amb elegància.
0: El Xavi Espinosa porta molt temps fent-me una classe de com riure com Marc Giró.
5: Sí? Et va sortint bé, eh?
0: Sí, mica en mica. Falta una mica d'agut.
5: Un parell de classes més i ja ho tens. Doncs avui en Marc Giró en fa 52. També fa anys l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actriu Jada Pinkett Smith, també dona de Will Smith. Avui divendres en fa 55.
20: No m'ho puc creure!
5: Que sí, Helena, que sí. Per molts anys a tots tres i gaudiu de valent, que avui és divendres.
0: Ai, cada dia els matiners, els que ens escolteu ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Francesc Garriga, periodista, ha viscut molts anys als Estats Units. Presenta La tarda de Catalunya Ràdio.
21: La cançó que us proposo per despertar-vos amb energia i una mica de marxa és de la cantant Ray, Where is my husband? És una cançó que em va enganxar molt aquest últim estiu i que em va acompanyar, em va donar energia, una mica de força. Així que amb aquesta energia empenta i una mica de ritme, us desitjo un molt bon dia. A gaudir-la.
23: Els més matiners.

0: Els matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 18 de setembre. Àlex Ous, bon dia de nou.
2: Bon dia, Xavier.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
2: El primer ministre, Mark Carney, celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
3: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna.
2: Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte amb aquest país, amb Ucraïna, i com que no són unes eleccions lliures ni tampoc transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin.
1: Despropòsit el judici de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona.
2: La traductora contractada per la Generalitat, especialista en rus i en ucraïnès, no va poder fer correctament la traducció del català al castellà.
4: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
5: Pot tornar a repetir la pregunta?
4: Sí. Si ell va participar...
5: Podria voler repetir, per favor.
2: Finalment, els advocats van acabar traduint ells mateixos les preguntes. El govern admet l'error i diu que prendrà mesures perquè no es repeteixi.
1: Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants.
2: El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució judicial. Sentim el ministre Ángel Víctor Torres.
6: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar l'abril.
2: Va pagar-ne 6,3 milions d'euros i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7, 400.000 euros més car. El mercat, però, li ha girat l'esquena i la primera subhasta ha quedat deserta. Ara el govern de Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. Recordem que la Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa de llicències d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
1: Els Mossos busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
2: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan han entrat en un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007.
1: El Mercat de Música Viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major a la Catedral.
2: Anota tu perquè a l'agenda, perquè hi passaran amb bandes com Dan Peralbo i el Comboi o Mama Duixa. I una altra de les cites més destacades d'aquest dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida.
1: Aquesta tarda arranca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
2: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i també els podcasts.
1: Bon cap de setmana, Àlex.
2: Igualment.
1: 6:45 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui amb l'Eurocambra en totes les portades.
7: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia. L'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta, diu el periòdico, que hi afegeix les declaracions textuals hem estat envaïts.
8: També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança aliança malgrat les amenaces de Trump, mentre que El Mundo posa l'accent en el fet que l'Eurocambra acusa el Marroc i promou, diu, represàlies per Ceuta.
7: Altres temes de portada, La Vanguardia titula atenció que Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar, un tractament extrem que s'havia preparat, explica també el diari, per una altra persona que tenia mala relació amb la seva mare.
8: I acabem amb l'Ara, que titula que el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid.
9: I avui diversos articles d'opinió que reflexionen sobre Ceuta.
8: Sí, La Vanguardia exposa que la situació a Ceuta aconsella un replantejament. Recorda que els ceutins segueixen sense normalitat i que mantenir aquesta situació és jugar amb foc.
7: El diari de Godó diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços.
8: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus.
7: I considera que l'aposta s'hauria d'orientar a fomentar el desenvolupament democràtic i econòmic de tot el Magrib.
8: Per a El Mundo, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària.
7: I titlla de cínica l'estratègia política de Pedro Sánchez de passar, diu, tota la responsabilitat de la situació a Ceuta a un alcalde desbordat per una crisi que ja no és d'estat, sinó europea.
8: El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de tres jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta de l'equip la campanya Tots som cavalles revela fins a quin punt la crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola.
7: Diu que ara el risc és que en el discurs de la ja justa i urgent solidaritat amb Ceuta es filtri la llavor de l'odi i la divisió.
8: A l'Ara, Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta. Quanta comèdia!
7: I critica que les crítiques als jugadors vinguin dels creadors de no es poden barrejar la política i l'esport quan es tractava de l'independència.
9: A aquestes hores del matí també moment de repassar la premsa digital. Quina seria rasa a la Xina?
7: Doncs una de feta amb intel·ligència artificial amb el títol Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia, no té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior, atenció, al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en només 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
9: On fan el millor pa de tot l'estat?
8: A Múrcia, al forn Joaquín.
9: Bon Joaquín.
8: El Joaquín s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet a Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completen el forn Tolosana, Tosca, el forn Roisser de Coristanco, a la Corunya, i de Barcelona n'hi ha 7 d'establiments, de Tarragona 4. Ho recull l'opinió de Murcia.
9: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la festa al cel de Salou aquest cap de setmana?
7: Doncs que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim al mes que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
9: Vinga, que són, mira, és que mica a mica, poc a poc, només 6 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els que ens esteu escoltant ara mateix, també en emissió conjunta per ICAT. Ja ho sabeu que ens despertem cada dia amb tots vosaltres i aquestes hores del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Comencem amb l'inici de la setmana del llibre en català, que ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Deixa'm dir...

0: Tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials. També s'hi faran podcast en directe, com Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. I els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. I encara a Barcelona, Marta.
1: Sí, hem de lamentar una notícia trista, perquè ha mort el promotor musical Guim Cifré, ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i estava al capdavant de la reobertura del Jazz Sí, un local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Músics. El club aquest s'havia d'inaugurar justament avui, amb 3 dies de concert que, evidentment, doncs s'han cancel·lat.
0: Doncs des d'aquí una abraçada als familiars i als amics del Guim i un parell de coses una mica més alegres.

0: Ho hem comentat a l'inici del programa. Avui arrenca aquesta tanda de concerts de Shakira a Madrid.
1: Seran 12 concerts que farà fins al 12 d'octubre. Tindrem, per tant, Shakira per donar i per regalar. Avui al matí a Catalunya Ràdio en parlarem amb la periodista musical Lorena Montón sobre aquest fenomen de residències i què suposa haver una ciutat com Madrid, en aquest cas, que es faci una cosa com aquesta.
0: I acabem parlant de Rubén Blades.

0: ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios.
1: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Hola, hola.
1: Vinga, preparats com sempre per jugar també amb els oients, que a aquestes hores del matí esteu fent el primer cafè. Arriba el moment de la dada, Maria. Avui Àngel Llàcer no ens acompanya, es deu haver dormit.
2: Oh.
1: Portàvem 2 dies que el teníem participant, però es veu que amb tot això, aquestes hores, deu estar planxant el cap. Què? Explica'ns, a veure.
2: Avui us porto una dada sobre aquesta cantant, aviam si la reconeixeu.

0: Qui és?
1: És Shakira.
0: Bona, a veure.
1: Fa uns quants anyets.
2: Mare de Déu.
0: Mare meva. Ah, espera, que tenim l'Àngel allà.
1: Ei!
2: Sempre atent.
0: A veure, avui és Shakira.
1: Avui, com sabeu, comença aquesta tongada de 12 concerts a Madrid i aquesta cançó que sentiu és Sueños, una de les que incluïa el seu primer àlbum, Màgia. Per això, avui us pregunto...
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: La Lara és la més fan, eh?
0: Ahir vaig guanyar jo,
2: eh? Tu,
0: eh? A veure...
1: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?

0: 15, uau!
1: 15.
0: És a dir, tenim 15, 16, 17, 18, 19.
2: És que potser era molt petita, eh?
0: Avui, 5 persones participant, però només en pot guanyar una. Repetim la pregunta, Maria.
1: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
0: I quants anys devia tenir Shakira?
2: Que fort, nervis. Ara la buscaré.
3: Ai, quina tristina.
2: Vull veure-li la cara.
3: I de quin color portava els cabells.
2: Ah, bona, bona.
0: I avui, qui guanya la dada, Maria, és...
1: Ricard Ostrell.
0: És que, a més, o sigui, Ricard Ostrell diu... Dic 15 perquè tu dius 16. És a dir... Molt bé, doncs...
2: Menor, menor.
1: En tenia un menys, 14.
2: Uau!
0: Ah!
1: Era el 1991. I el va gravar amb 13 anys. I, de fet, la majoria de les cançons les havia escrit ella mateixa des dels 8 anys. Com, per exemple, aquesta. Tus gafes oscures.
4: Gafes oscures,
1: aquesta és una cançó que va dedicar al seu pare, que quan va morir el germà de Shakira, va morir d'accident, doncs resulta que el pare sempre es posava aquestes ulleres fosques. Deien que era per amagar aquesta tristesa que tenia, perquè evidentment se li havia mort un fill. I hem de dir que aquest primer àlbum, Màgia, no va tenir gaire èxit. Tampoc el segon, que es deia Peligro, que va ser el 1993, i no va ser fins al tercer, a la tercera va, a l'avançura, que en Pies Descalzos, el 1995, va saltar la fama amb cançons com, per exemple, Estoy Aquí o Antología.
0: El resum d'Àngel Llàcer és joder. És que s'està picant perquè...
2: És que...
0: Fa més ràbia que Ricard Ostrell participi dient que diu un número que no és perquè jo n'he dit un i guanyi.
2: És la sort del principiant,
1: sí,
2: però perquè no havia participat encara.
0: Gràcies, Maria.
1: Fins ara.
0: I avui movem el dial uns quants anys enrere. Fins al 1983, Catalunya Ràdio va estrenar un programa que es deia Inèdits i Pirats. El dirigia en Jordi Tardà i el presentava un jove Miquel Calçada, Mikimoto, i sonava així.
5: Benvinguts i ben trobats. Amb la sintonia original d'Inèdits i Pirates comença un nou programa a les zones de Catalunya Ràdio. Dins del primer programa d'Inèdits i Pirates us oferirem un sumari força complet amb els següents grups. En primer lloc, The Rolling Stones, contes de la seva darrera gira, primera part. Gregory Isaacs, digne successor de Bob Marley. Meat Loaf, força i geni del gros americà en directe. David Sanborn, l'estel del jazz jove americà. I finalment, The Police, que estava a l'escenari.
0: La música de Miquel Calçada, amb aquest programa que s'escoltava ara fa uns quants anys a Catalunya Ràdio. 3:45 del matí, un minut. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
6: Molt bon dia.
0: Res, queden 14 minuts perquè comenci el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb quin menú, Maiol?
6: Doncs mira, avui parlarem de per què aquest cap de setmana coincideixen Abascal, Feijóo i Pedro Sánchez a Catalunya, que coincideixin no en el mateix espai físic, sinó en el mateix àmbit territorial, per entendre'ns. Després també entrevistarem el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, a qui li preguntarem si el sistema d'ajudes de Catalunya està preparat per tota la crisi econòmica que estem vivint, que s'està vivint a la micro... economia. També parlarem del concert de Shakira, no pel que s'està vivint a Madrid, sinó per si ara haurem de ser els fans que viatgem a veure els artistes i no els artistes que viatgin per fer concerts a cada ciutat. Després tenim les recomanacions culturals amb dos debuts, amb la Clara Molins i el Marc Viernes, que molts coneixereu pel seu nom de xarxes, no solo Viernes. Després un oient de matiners, Àngel Llàcer, que ens explicarà el seu dilema amb Judit Mascó i Elisenda Pineda, és que ara són tres dilemes, per tant...
0: I no te'l poden avançar, perquè li demanaria a l'Àngel que me l'avancés.
6: No, però sempre és millor sentir-ho allà en directe. I res, després una mica d'humor, el Gavaldà per tancar la setmana i cap de setmana, escolta'm, que això ja s'acaba.
0: I tant que sí, gràcies, Maiol, us escoltarem. Fins ara. I a tots els oients, 93207474, preparats per escoltar-vos, aquells que esteu desperts a aquestes hores.
7: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
8: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
9: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
8: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
10: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa

0: agafa els avis.
1: Home, d'enhorabona.
2: Moltes gràcies.
1: Avi Bassas, l'avi Antoni.
2: Bueno, no cal insistir.
0: I les iaies.
3: La iaia costurera.
4: Ah. Havia de portar els pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
0: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
1: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
5: Serà un lío.
1: Como? Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
6: Sex.
5: Francesc.
6: Sexca.
7: ¿Cómo?
1: Francesc.
8: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
9: O cada uno me llama como quiere.
0: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
10: Adiós.
0: Els matiners.
11: Pep, molt bon dia.
12: Bon dia. M'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres. Mil d'alegrar-me el dia que te canto.
1: Vinga, va.
12: Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats!
11: M'encanta, m'encanta!
5: Ets el millor, Pep!
11: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí.
0: Els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
11: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Es nota que és divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Ja tinc preparat per aquí l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. A veure si el tinc per aquí, que potser...
5: És
11: que
5: Eloi!
11: Cada vegada que l'Eloi no contesta, a mi em fa patir, perquè sabeu que està construint un mur. No sé si el mur és de contenció o no, però en tot cas, jo cada vegada que sento la seva absència penso, potser el mur... Ara em diuen que el tinc. A veure, Eloi?
13: Sí, hi soc,
11: T'anava a preguntar, perdó la pregunta, ets viu, eh?
13: Soc viu.
11: Què, com va la construcció del mur? A veure, explica, que tenim mig país parlant d'això.
13: Ostres, sí, és una qüestió d'estat, això, eh? Em falta només coronar-lo.
11: Oh?
13: Vol dir acabar la part alta.
11: Home, si fill, a veure, Eloi, coronar fins aquí arribem, és que tu també...
13: Bueno, jo què sé, tu, home, jo ho he d'aprendre, això.
11: Corones un castell, corones un cim, corones a un home, vull dir, que a veure, coronada tota la vida.
13: Doncs això, doncs em falta només coronar-lo, però se m'ha acabat la pedra. Llavors ara l'he d'anar a buscar més lluny, i clar, és més d'esforç.
11: On vas a buscar la pedra?
13: Tardaré uns dies més. No, una mica més lluny, una mica més avall.
11: Però vull dir, robes les pedres del bosc i les poses allà al mur?
13: Sí, jo veig que en un lloc que hi ha alguna esllavissada al costat,
11: sí.
13: I llavors agafo pedres d'allà. El que passa que, clar, cada vegada les tinc més lluny i em porta més feina, em costa més feina.
5: Però que hi vas, amb una carreta, o com hi vas?
13: No, mama. No, enmig del bosc, com molt dependent.
11: Però a veure, si ets un home de les muntanyes, per què no agafes un carretó d'aquests petits amb una roda i vas? Que estaria sense samarreta allà buscant pedres?
13: Com t'estàs imaginant, això?
11: No, és una fotografia.
13: Fa un pendent impossible,
5: a veure si prendrà mal, ara.
13: No prendrem mal. Tot a lloc encara.
11: En tot cas, aprofita ara que està plovent a veure si baixen pedres de dalt de la muntanya i les agafes.
13: A veure si em baixa.
11: El consell del pagès Canalies. Eloi, arribem al cap de setmana. Aquesta nit encara hi ha hagut pluges. Almenys a Barcelona ciutat també està caient algun plugim, però què ens espera les properes hores, Eloi?
13: Sí, avui tenim això, aquestes tempestes que s'estan formant sobre el mar i llavors que durant aquest matí i migdia encara en algun moment poden tocar terra i deixar algun ruixet o en algun moment algun xàfec. Això podria passar entre la costa de Barcelona i el nord de la Costa Daurada. Res, també hi ha quatre ruixets al nord de les comarques de Girona, la resta avui s'aniran obrint clarianes, també hi haurà algun ruixadet a la tarda al nord-est, Girona, Barcelona, les comarques de l'interior, poca cosa, i el cap de setmana, sol.
11: Bé.
13: Potser dissabte al matí encara quatre nuvolets a la costa, però l'idea és que vagin marxant i que s'imposi el sol tant dissabte com diumenge i que vagin pujant les temperatures.
11: I pujada de temperatura, entenc? Vull dir que podrem anar a la platgeta encara aquest cap de setmana.
13: Sí, potser li has de posar més ganes que no pas el cap de setmana passat, però sí.
11: Bueno, però...
5: Ja ho farem.
11: Home, si compares la temperatura del cap de setmana passat amb aquella calor que fotia, ara potser és la temperatura perfecta per ficar-te al mar.
13: Clar, demà tindrem a la costa uns 26-27 graus.
11: Perfecte, és la temperatura que el cos ha de donar. Està bé.
13: És el que toca en un setembre, sí.
11: Molt bé, escolta'm, estarem pendents del temps, del cap de setmana i sobretot de la construcció del teu mur.
13: I del mur, a veure si porto les pedres, va.
11: Ai, Déu meu, quina por que em fas. Gràcies, Eloi, una abraçada.
13: Que vagi bé, adéu.
11: Que vagi bé, adéu.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
11: Els matiners ens encanta escoltar-vos, sobretot aquells que a aquestes hores del matí esteu desperts. Dic, perquè és que si ens truqueu adormits teniu un problema.
5: Un sonàmbul. Estaria bé.
3: Tot pot ser.
11: T'imagines? 9-3-2-0-7-4-7-4. Aquest matí vull saludar en Manel. Manel, molt bon dia.
6: Bon dia.
11: Com estàs, Manel?
6: Pues mira, treballant.
11: Fas veure una mica de dormit, de que fa poc que t'has despertat. Potser m'equivoco.
6: Perdó, és que t'he sentit fatal, perquè estic aquí a Mercabarna i n'hi ha molt de soroll. No, pots repetir, sisplau?
11: Sí, però ja m'ho has contestat, perquè t'he dit, fas veure una mica de dormit.
6: Ui.
11: Manel?
6: Digues.
11: Em sents bé?
6: A mitges.
11: Veig que tenim que Mercabarna aquestes hores del matí i el tenim una miqueta en ebullició, no?
6: Sí, clar, i més divendres és un moment una mica nerviós per tots aquí.
11: Manel, a quina hora et despertes tu?
6: Pues en funció del temps, per exemple,
11: sí.
6: Perquè si hi ha un temporal o que sigui, pues bueno, pot fallar una mica de peix i tal, però vamos, entre les 4 a les 4 i mitja.
11: M'han dit que ets un conegut peixater de la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec.
6: Això mateix.
11: És a dir, que vas per la peixateria i tothom et té totalment controlat, Manel?
6: Més o menys, sí, perquè a més vinc al barri i el treball de botiga la tinc al barri, o sigui, de controlat he estat tota la meva vida. Sempre estic fiscalitzat.
11: Escolta, Manel, i quin ambient hi ha en aquest cas al Poble Sec?
6: El què dius?
11: Estàs al mercat del Poble Sec?
6: No, és botiga.
11: És botiga. Com va el comerç? Feu família entre els comerciants de Poble Sec o no?
6: Sí, ha sigut un barri que per norma general sempre hem fet família. Sí que és cert que està canviant la tipologia de comerç, està canviant la tipologia de veïnat i això no és el mateix. Però bueno, els tradicionals seguim lluitant.
11: Això és el més important. I escolta'm, Manel, a quina hora anirem a dormir avui? Molt tard o molt d'hora?
6: Mira, sempre dic coses a bé, d'hora, no me'n vaig mai.
11: És a dir,
6: per desgràcia, no dormo gaire, no?
11: Exacte, és el que t'anava a dir. Dormim poc, Manel?
6: Molt poc. Per el que necessitaria, molt poc.
11: En tot cas, empenta, com sempre, des dels matiners als petits comerços, en aquest cas a la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec. Manel, que vagi molt bé la jornada. T'envio una abraçada.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres
11: bé,
6: i gràcies
11: adeu.
6: Per fer això per nosaltres.
11: Gràcies, vinga. Manel. Adéu. Marta Viana, Lara García, que tingueu bon cap de setmana.
5: I bon cap de setmana.
11: Que bé que estan contentes. Mentre està la música de Michael Gray per arribar pràcticament a les 6 del matí.

0: Doncs vinga, que li posem ritme als matiners de Catalunya Ràdio amb aquest èxit que, per cert, ja té els seus anys, eh? The Weeknd és la música que ens empeny pràcticament ja fins les 6 del matí amb Michael Gray. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Aniràs a veure la Shakira a Madrid, tu o no?
1: No, no tinc temps.
0: Per què no? El cap de setmana.
1: No tinc temps.
0: Sí, però si tu t'agrada fer aquestes coses.
1: A Madrid, un cap anar a veure la Shakira, m'agrada fer?
0: No, fer coses.
1: Ah, fer coses, sí, home.
0: Com, per exemple, algunes de les coses de les que parlareu aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, entre d'elles, precisament, si haurem de viatjar ara per veure els nostres artistes favorits.
1: Sí, això en parlarem avui també, i avui tindrem debut de Marc Viernés, entre d'altres, que s'incorpora també amb nosaltres, a la família del matí, o la Clara Molins, que també s'incorpora al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs que no pari el ritme, que tinguis un bon programa, Ricard.
1: Gràcies.
0: Fins ara. Engega l'actualitat amb Ricard Ostrell i al matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana, matiners, i tornem dilluns. Adeu.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT. Els experts! Roger Saró.
1: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
2: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
3: En el gos en català fa bumbum.
4: Però el que fa en bas, sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
7: Vinga!
6: Societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Pau Vidal, lingüista, que ara publica un nou assaig, Laia de Sociolingüística, i això que és un tema que la Laia a mi ens encanta parlar-ne, i de vegades no estem d'acord amb tot, però és una cosa que ens atreveix en el dia a dia, la sociolingüística. A més, aquest llibre arriba amb un subtítol molt clar, és un manual, guia pel combat lingüístic de cada dia. Jo més que combat m'agrada dir-li guerra, perquè és una cosa estructural. En el dia a dia potser no ho trobo tan combat, jo prefereixo la paraula naturalitat. Però a veure què ens explica.
1: Però mira, perquè parla de moltes situacions del dia a dia. De fet, segur que teniu algun amic que esgrimeix des de la por a la mandra al conflicte, tot plegat a l'hora de tenir actituds lingüístiques sumisses amb la llengua catalana. Doncs per aquesta gent és el llibre que ens porta avui en Pau Vidal, tot aquest sortir a guanyar.
0: Aquests amics diuen que ho fan per respecte.
1: Eh? Diuen, els arguments són molt diversos.
0: Va,
1: no,
0: jo els dic que ho fan per falta de respecte a ells mateixos.
1: Clar, és a dir, mira, en Pau Vidal a la contraportada ens diu que tant si ets un almogàver amb antifàs o el clàssic paranoic de la correcció, però també si ets bilingüista convençut, has de dur aquest manual a la butxaca perquè, com diu a la primera frase del llibre, l'hora és greu i l'agonia breu. És a dir, estem en un moment d'emergència lingüística, aquí hi ha consens i, per tant, qualsevol manual d'aquestes característiques ens ajudarà moltíssim per afrontar el dia a dia. Perquè això ens dona recursos, eines, armes, fins i tot tu que parlaves de guerra, per afrontar aquest combat lingüístic. Empodera aquells que es fan petits davant les agressions lingüístiques, aquells que, tant si són a cal metge com a una estació de la Renfe, on sigui, accepten el greuge, la discriminació al capdavall, en pro d'un suposat benefici superior, que pot ser que en aquell moment no tinguin la frase a punt, o no saben quins són els seus drets, o simplement els fa mandra per aquesta suposada incomoditat. En Pau Vidal es pregunta en el seu llibre com pot ser que els catalans haguem passat d'almogàver a gossos apallissats, i reclama que qui estima algú o alguna cosa, en aquest cas la llengua, té l'obligació de defensar-la. Hem de passar, diu, d'una ansietat lingüística que ens paralitza, aquesta sensació que l'embolcall lingüístic en què hem crescut s'està esmicolant, a una actitud proactiva en què nosaltres també podem establir les normes del joc.
2: Situacions que molt sovint són motiu de frustració i que, en canvi, poden ser tot el contrari. Poden ser motiu de sentir-te fort, de sentir-te poderós, perquè t'ajuda a entendre un principi bàsic que ningú ens ha explicat mai, que és que les normes de la convivència lingüística no tenen per què fixar-les sempre als altres. Quan tu entres en una interacció amb una persona o un grup de persones, és a dir, tant individual com col·lectiva, hi ha una part de les normes de joc lingüístiques que també depèn de tu. El que passa que per poder-ho defensar, per poder-ho establir, per poder-ho instaurar aquella situació, tu has de saber com fer-ho. Llavors, sortir a guanyar, el que t'explica és això.
1: Bàsicament, a sortir a guanyar, en Pau Vidal ens ajuda a identificar els nostres trets que ens delaten com a submissos lingüísticament. Els nostres i els dels nostres familiars, veïns, perquè podem ajudar-los a identificar aquests trets, eh? Quan algú diu, jo no li demano que parli en català, cap problema si no ho fa, però que com a mínim m'entengui. Aviam, plantegeu-vos-ho.
0: Com no t'ha d'entendre.
1: Per què no podem demanar que ens parli català a Catalunya? És a dir, per què no? Per què? Perquè tu ja acceptes de partida que tu estàs en una posició inferior, perquè si ell pretén parlar en castellà, tu també has de poder pretendre que ell parli en català.
0: A més, el tipus de persona que diu això, jo no demano que parli en català. A ell, quantes vegades li han exigit?
1: Exacte.
0: S'han indignat i l'han esbroncat.
1: Ara ho veuràs. Mira, en Pau Vidal ens dona eines per deixar de tenir aquesta actitud. Ell en diu directament per deixar de ser esclaus. I una de les claus, ara vaig cap on tu deies, Roger, és el monolingüisme real. És a dir, jo no parlo castellà. El per què és igual. És a dir, pots dir perquè no en sé, perquè no em dóna la gana, pel que sigui. El motiu és el de menys.
0: Jo per molestar.
1: Clar, és a dir, però si ells poden ser monolingües, si ells diuen que no canvien, per què no ho podem fer nosaltres? Perquè, de fet, els va bastant bé quan són monolingües. És a dir, per què nosaltres no ho podem fer? El que cal, ve a dir Pau Vidal, és que es deixi de donar per fet que qualsevol de nosaltres es pot posar a parlar en castellà en qualsevol moment. Si això es deixa de donar per fet, doncs el castellà s'ha de saber, diu, però no s'ha de fer servir. No, aquí no s'ha de fer servir. Però anem al que sé que us agradarà més, el joc d'identificar-vos amb algun dels perfils lingüístics que descriu, perquè aquí en Pau Vidal descriu 11 perfils de persones segons aquest, les seves actituds lingüístiques.
0: Aquesta fase del llibre sembla un joc de rol que pots triar personatge.
1: Exacte, és a dir, hi ha des de... És una gradació dels més submissos lingüísticament als que ho són menys, comença per la complexat, pel ciutadà del món, ja podeu entendre aquests que són gent que no té cap interès en mira, salvar la llengua catalana.
0: L'important és que tots ens entenguem i que cadascú... agafar-li el que vulgui.
1: Exacte, aquests ja els eliminem de l'equació. De fet, n'hi ha un d'aquests que em sembla que és el que diu que aquests no els canviarem ja, vull dir que ja no arriben a més, i aquests, però que per sort tampoc no són tants.
0: De fet, quan deies l'expressió bilingüista convençut, aquests són els monolingües.
1: Exacte, són aquests primers estadis. Continuem. Després entrem en aquests que són els tipus bonjan, que són aquests que diuen, no, sí, jo ja vull parlar català, però com que a vegades no m'entenen, no? I sempre busquen excuses.
0: És a dir, racistes, que segons el to del pell de la gent parlen amb l'altra llengua.
1: Per exemple, a vegades no ho fan de manera conscient, però sí, com sigui. Després també es fica una mica amb aquests que són com perfeccionistes de la llengua. Ell en diu, en alguns en diu l'empremots, hi ha uns quants d'aquests perfils, que són aquests que vetllen molt per incorporar paraules absolutament nostrades i antigues i recuperar terminologia, però després la veritat
3: canvien, no?
1: Exacte.
0: Perdona, aquests estan més aviat a Facebook, oi?
1: Sí, i a vegades és més generacional, no? Gent com molt nostàlgica d'una certa manera de parlar, però que després a l'hora de la veritat no mantenen la llengua.
0: A l'hora d'acollir els nouvinguts i tal, això no, eh?
1: Clar, fatal, no, exacte. Un negre i li parla en castellà. No, home, no, saps? Coses d'aquestes.
0: O al metge, eh?
1: Exacte. I després ja entrem a les categories més interessants per mi, que són... Bé, hi ha la nostrat, que està molt bé. La nostrat és el nou parlant o la persona de segona generació que no està gens acomplexada, directament parla sempre en català i no té tants problemes perquè sap el poc que costa i per tant diu, no, com que jo ho he fet, ja sé que costa molt poc, no t'estic demanant la lluna tampoc.
0: Això em recorda quan descriuen els homes que són feministes sense saber-ho, senzillament són bons jans i més o menys intel·ligents i no treuen cap bandera de res.
1: Exacte,
0: no?
1: Sí, la naturalitat per bandera, no? Sí. I després tindríem el mantenidor, que seria el que ell diu que és el punt zero de la persona desacomplexada, que el mantenidor és aquest, el típic mantinc el català, però que ell diu que això és el punt zero de l'empoderament.
0: Yeah, és que no, jo sempre dic que no té cap mèrit.
1: Exacte.
0: Jo no he de mantenir res.
1: I de fet el que, però sí que aquí ens dona unes quantes situacions, de fet, fins a 9 situacions en què mantenir el català potser no és tan evident i per tu probablement sí, però que tots aquests estadis inferiors han de passar a ser mantenidors. Us voleu que us en llegeixi alguna?
3: Sí, tant.
1: Per exemple, diu, vuitena situació, el monitor d'extraescolars diu que no se sent prou segur amb el català però que ja l'aprendrà.
0: No preocupis.
1: Llavors, possibles respostes, ens dona aquí eines, eh? Diu, per exemple, opció A, és perfecte que tinguis aquest interès per aprendre'l, seria important que comencessis en aquest mateix moment. Clar, tu ja li vas, convidant a fer-ho. O opció B, és que ets un referent molt important. Les famílies trobem imprescindible que la llengua de comunicació sigui el català.
0: Ah, jo donava
1: per
0: sentat,
1: tio. Sí, però no ho has de donar per sentat perquè ell dona per sentat que és el castellà. Per tant, tu has d'esforçar-te i dir això, que és imprescindible, segons el teu criteri, que la classe es faci en català. Però hi ha altres situacions en què també, aquest tipus d'abans de començar en català o en castellà, en una reunió de veïns, per exemple. I aleshores tu pots fer una possible resposta que sigui...
0: Pot no fer preguntes imbècils.
1: Exacte, acròmica en aquesta línia diu, perdoneu, esteu convidant a no fer-ho en català? No crec que això convingui a ningú, no? Tu surts allà davant i dius això. O bé, perdona, en lloc posava que es preguntaria, el normal és que es faci en català?
0: A l'hora del dia ho deia, això?
1: Exacte, aquest tipus de pregunta. O bé, aquesta pregunta és totalment prescindible, som a Catalunya i el normal és que es faci en català.
0: No necessito argumentar-ho tant.
1: Però, en tot cas, idees per tots aquells. I finalment arribaríem al perfil de l'arrossegador.
0: És més guai que jugar al Dungeons & Dragons, això,
1: Que sí. L'arrossegador és el perfil que crec que t'inclous Roger, perquè el que pretén és que els no catalanoparlants doncs també canviïn el català, perquè no, no? Si ells ens demanen nosaltres que canviem el castellà, nosaltres hem de començar a exigir que ells canviïn el català.
0: Jo li dic l'acollidor, eh?
1: I el que ells proposa substituir el hashtag mantinc el català amb... No t'entenc. No t'entenc, és el millor hashtag que ell proposa i que és un exercici molt senzill. No parlo castellà, també podria ser. És a dir, no t'entenc o no parlo castellà.
3: Molt bé.
0: Jo puc millorar, tant que parlem d'això del canviar de llengua, dir-li a l'altre, no canviïs de llengua. És a dir, m'ententa en la que jo he començat la conversa.
1: Sí, però, ell ha de canviar perquè no és la seva. Aleshores, jo crec que el tema de mantenir, deixem-lo estar, senzillament, no t'entenc. No t'entenc i fins que no canviïs, no t'entendré. I, per tant, ja l'estàs com obligant a... Especialment si tu no tens especial interès en aquella interacció, trobo que és una opció molt pràctica.
3: Aquella típica trucada telefònica, no?, d'algunes empreses.
1: Jo crec que és on més fàcil és començar a posar en pràctica aquesta opció del mantenidor. Però bé, sigui.
0: No l'hem sentit gaire, el Pau, en aquesta ocasió.
1: Si vols, tenim-lo més, encara. Mira, ell ens diu que, com us deia, cal anar molt més enllà d'aquest mantinc el català, que al final és el punt de partida del llibre.
2: Recursos i estratègies quotidianes, senzilles, habituals, però d'una pràctica, efectivament, allò que l'administració ens ha volgut carregar des de sempre, des de fa tants anys, que és el famós depèn de tu. És a dir, que el català és una visca, depèn de tu. Sí, vale, gràcies, jo sóc un soldat, però ningú em dona la baioneta per afrontar aquesta batalla a la trinxera de la quotidianitat, no? Llavors, a través de la descripció dels tipus de parlants que som, és a dir, els catalans vistos en funció de com ens posicionem cadascun respecte a la llengua i els diversos tipus de situacions que et pots trobar, Sortir Guanyar explica que s'ha d'anar més enllà d'aquesta tendència o moda d'ara, que és el mantenir el català, mantenir la llengua, no?
1: Doncs ja ho veieu, baionetes, trabucs, tot el que necessiteu per exercir, no?, aquest empoderament lingüístic, el trobareu a Sortir a Guanyar. Regaleu-lo, compreu-lo, però sobretot regaleu-lo, perquè es fa molta falta que tothom el porti a la butxaca, aquesta guia pel combat lingüístic de cada dia, perquè malauradament ens hi trobem cada dia en 46 situacions i, per tant, doncs, és el moment de treure'l a lluny.
4: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Bé, avui el Worse Than Ever cometré una ofensa que no sé si em podran perdonar els oients més fans d'Antònia Font.
2: Home!
3: A veure, ja ens hem d'emprenyar.
2: Exacte, no
3: comença bé. Perquè la posis.
1: Sap greu. Avui punxo aquesta secció al grup d'en Joan Miquel Oliver, el Pau de Bon i companyia.
4: Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia sent dilluns sols un dibuix.
1: Òbviament no sonaran amb aquesta cançó que sentim de fons, el Viure sense tu. Tampoc ho faran per Alegria, ni per Calgary 88, ni pel Batiscafo, ni per Dins aquest iglú, ni tan sols per Patxanga, sinó per aquell disc anomenat Vostès aquí.
4: Arpes, saltamontes, sentir-les.
1: Vostès aquí era el setè àlbum d'estudi del grup. Es va publicar l'any 2012 justament al Mercat de Música Viva de Vic, que tenim en dansa aquests dies, i es tractava d'un disc totalment diferent als altres. Contenia fins a 40 cançons, la majoria de les quals curtíssimes, com aquesta que sentim de fons, Alegria d'Esconill, que dura 58 segons, o Fanfàrria, que dura poc més d'un minut. No espereu la lletra aquí, perquè el tema Fanfàrria és justament una mena d'això, de fanfàrria, sense lletra, com d'altres que també són al disc, i que està en repartides totes aquestes cançons com si fossin parades d'un recorregut de metro que conté tres trajectòries diferents, no? De diversos estils. El disc va rebre bones crítiques, però podem assegurar que cap de les cançons que en formen part va calar entre els seguidors del grup. No hi havia cançons emblemàtiques i unes quantes es veien experiments incomplets. Però clar, com volies que no fossin incomplets si alguna, com la Worse Than Ever, que sonarà avui, dura 48 segons? Una cançó de 48 segons. Aquesta que sonarà avui és la més curta de tot el disc, que es diu Blood, Devastation, Death, War and Horror.
2: És i més llarg el títol que la cançó.
1: És així, té un títol més llarg que la lletra de la cançó. Bàsicament perquè, com sentireu, en els següents tres quarts de minutet, el Devon només diu quatre paraules. Blood, sang, fum i fam. Amb una música que et va perforant el cervell més que una altra cosa, tot sigui dit.

0: experts, ICAT.
1: Laura, els oients ja es poden preparar a definir-se, que és una cosa que ens preocupa a tots molt, la identitat. Avui, segons com et comportes en la muntanya.
2: Aviam, jo sempre vinc aquí a parlar de mi, de les coses que jo faig, i com que porto dos dies a la muntanya, no sé, assajant per la travessa VIP per quan em truquin o algo, doncs he pensat que aquests dies hi haurà molta gent que farà muntanya, perquè farà una mica la temperatura ideal, tot i que heu de mirar molt bé la previsió del temps, perquè sí, també us poden caure bons xàfecs i bones pluges,
3: eh?
2: I no s'ha de fer el burro. Però en general, si us fa bon dia, són ja dies guais per poder anar a caminar sense torrar-te de calor i sense que hi hagi neu encara.
3: Ahir vaig veure a l'InfoK que hi havia una nena de 9 anys, diria que era, que havia pujat amb son pare al Mont Blanc.
2: Sí, va sortir les notícies.
3: Ho van vendre com una fita, però jo ho estava mirant, estava amb les meves filles, me les estava mirant i pensava, això és una fita o una imprudència?
2: Clar, aquests pares jo crec que són d'aquest primer equip, va.
1: A dalt hi ha una fita? O sigui, et diu l'alçada i tal?
3: Sí, sí, home, i tal.
4: No sé per on mira els núvols.
1: Ai, com m'enamora el Gavina, una meva tres.
3: A veure, el primer grup és el de flipats, podríem dir?
2: El primer grup és la gent que sempre ha de fer una mica més, encara que faci 4 mesos que no va enlloc, eh? Perquè a mi m'ha passat de planificar una petita escapadeta a la muntanya, que jo en realitat soc molt poc ambiciosa amb això, perquè sempre em fa por quedar-me enrere, no, si no està prou en forma. Jo no sóc una tia que faci cada dia 10 quilòmetres o 15 caminant o corrent com un període després, agafar el cap de setmana i dir, vinga, anem a fer la pica d'estats, així del no res, saps? Però quan intentes compartir aquesta aventura amb algú, sempre hi ha una persona que diu, però aviam, tant per tant, ja que anem al Turó de l'Home, també fem les agudes, no?, que està al costat. És res, és una horeta més. Té raó, no és res, és una horeta més i no has ni de pujar, però saps allò d'intentar regular-te amb els teus acompanyants de viatge? Perquè és que després
5: sembla poc. Tot li sembla poc, amb aquests, no?
2: Bueno, i si no vés-hi sol, si et sembla poc, ja, si et canses, t'ho trobes tu i t'asseus a una pedra i descanses, però si vas en grup, encara que sigui un grup petit, 2-3 persones, enfia-te'n del criteri dels teus companys.
3: S'ha de ser conscient amb qui vas, quan vas a la muntanya.
2: Sí, i més si ja t'ho estan dient. Com, bueno, jo penso que no. No, no, jo penso que sí, de veritat, eh? No és res, eh? Ja veuràs que no és res, eh? Així, com amb aquesta reacció,
3: sí,
2: de cunyat.
3: Jo m'imagino anant amb la Laia a la muntanya i m'imagino ella dient-me això.
5: No, què va? No? Sí, jo sóc de l'equip Laura, que estic zero en forma. Jo m'agrada molt anar a la muntanya, però no pujo gaire, quan jo que mig camí estic cansada.
3: Segur?
5: Que sí, home, que sí. Ah. A més, t'has de mentalitzar. Vull dir, no passa res, però sempre pot mirar aquell que vagi a les agudes i torni i us passi a buscar.
2: Clar, jo sempre dic, jo t'espero. T'espero aquí.
3: No es, pot fer no es pot fer telemuntanya des de casa? No, eh?
2: Això suposo que en un futur s'inventarà i serà un problema,
5: no,
2: segurament. Després hi ha gent que va tan poc a la muntanya, que també és normal, sobretot quan som de ciutat i hi ha pocs dies lliures i les coses estan molt lluny i potser no tens cotxe i tal, però és que el dia que hi van et foten una turra.
4: Com podria ser les ales d'aquell colom, encara que em desvisqués, no puc ser el que no sóc.
3: Però quan dius turra, turra en quin sentit?
2: Turra espiritual, Sergi. Turra que de cop i volta ells es retroben amb ells mateixos a la natura.
5: Molt cansament.
2: Tenen la sensació de ser part d'un tot, abraçant arbres, recollint totes les flors, respirant aire pur. És que l'aire de Barcelona està tan contaminat. Sabies? Ho sabies que si vas a córrer per la Diagonal 10 minuts és més contaminant que fumar-te un paquet de cigarros?
3: M'ho van dir. Sí, sí, sí.
2: Bueno, això jo no sé, m'acabo d'inventar, però segurament et dirien això.
5: Clar.
3: Va haver un temps que corria per allà a la zona d'Heron City i m'han dit, potser no és la millor de les
2: idees. Jo estic a favor, d'aquests despertats espirituals a la natura. De fet, la natura és molt poderosa per justament això, no? Per tenir un moment de silenci, de només escoltar el refilar dels ocells, el xoc del vent.
1: Ocells.
2: Sí, exacte. Els trons i els llamps que se sentien ahir. Aviam, ahir no us recomanava jo anar a la muntanya,
5: no,
2: eh?
5: No.
2: Però,
5: no.
2: Entén-me, si de cop va agafar algú que estava, no ho sé, aprofitant en els últims batecs d'estiu, no ho sé, al mig de la Cerdanya i estava tancat en un apartament o el que fos, doncs escoltar a la natura com venen els núvols, com comença a ploure, els trons, els llamps, per mi també és una mica despertar espiritual. La veritat és que jo ho entenc. Ara, o sigui, fa pensar en lo poc sovint que fas aquest exercici quan realment t'has d'emocionar tant, eh?
3: Sí.
2: Clar, però bueno, si us passa això, potser us heu de plantejar anar-hi un cop al mes, sí, i no un cop a l'any, no?
3: Jo sóc dels que hi veu un cop a l'any, segurament, eh?
2: I et passa això, no?
3: A
2: és que t'imagino totalment.
3: I aleshores, sí, dic,
2: tornant a casa
3: dic
2: emocionat.
3: I dic a les nenes, mireu. quines vistes? I estic a la muntanya de Malgrat, eh? Vull dir que ja em diràs tu, eh?
2: A més, allò de quines vistes, no sé quines muntanyes són, ni puta idea.
3: I a la muntanya de Malgrat vaig dir, estem alts, eh? Mira, es veu tot el poble.
2: Es veu Mallorca. Aquest poble del costat, que tampoc sé ni quin és, és igual.
3: Això t'ho sé, Palafolls.
2: Sí, i és Vidreres, d'acord?
3: Exacte, sí, sí.
2: Perfecte. Bé, almenys aquesta gent reconeix normalment la seva vulnerabilitat i la seva ignorància.
3: Absolutament, eh? I tant.
2: Però hi ha un tipus de gent que no la reconeix tant.

0: tanquessis el coll.
1: Aviam, hi ha aquest punt de gent que es pensa que en sap molt, perquè quan era petita anava al cau, jo que sé, eh? Potser sí, potser anava al cau de petita i va fer unes quantes rutes, però després potser has estat 15 anys perfectament sense anar a la muntanya. Arriba un dia que tu li vols dir: ei, per què no fem unes quantes coses, anem a aquest refugi, seria molt important que portéssim, no ho sé, 2 litres d'aigua per persona, tal. I llavors van d'enteses, que dius: tia, molt bé, vas anar un cop d'acampaments quan tenies 10 anys, però ja està. Vull dir, és que a més a més, si tant en saps, després carrega-t'ho tu, perquè són aquest tipus de gent que van d'entesa, però per estirar, per dir: no, home, no, però també agafem aquest tàper per si de cas, i també agafem 4 jerseis per si de cas, i també agafem 2 pals de tenda per si de cas. No, no, tia, és que vull dir, anem un cap de setmana aquí, i fa 40 graus, som setembre. Potser no cal que agafem tantes coses. Bueno, i després ho acabes carregant tu, perquè això és així, la gent es queda enrere i et diuen: no, porta tu la tenda. No, porta tu la tenda, amor, que me l'has fet agafar tu, la tenda. Jo anava a fer vivac. Us recomano que no sigueu aquesta persona, o que aneu vosaltres juntes, no? Us ajunteu entre vosaltres, llavors us trobeu allà tota la muntanya de coses que heu agafat, perquè sí, per la cara, perquè us ha semblat que ho havíeu d'agafar, i una mica, doncs, us emporteu les vostres pròpies conseqüències. Jo no vull pagar les conseqüències de que tu hagis anat de llesta.
2: Total, total.
1: Hi ha gent que va de llesta amb el material i amb l'equipatge, i hi ha gent que va de llesta amb l'orientació.

0: Què parles, per tu mateixa?
1: Sí, aquesta potser sóc jo, no? Ah, vaig fer una mica d'autocrítica.
0: Perquè ahir vaig veure que vas penjar una ruta i tu anaves per on et sortia de la fava, no? Una mica?
1: Aviam, és que hi ha una eina molt perillosa, que es diu Wikilocs.
0: Wikilocs?
1: Sí, Wikilocs, és una
2: Sergi,
1: aplicació.
2: Sergi, no la coneixes?
0: Ni punyetera idea
1: si
0: que és un
1: Wikiloc. Ni com es diu el turó de Malgrat.
2: Ja et regalo una subscripció.
0: Turó de Can Serra.
1: El turó de Can Serra. Jo no m'ho sabia, eh?
0: Al costat.
1: Clar, tu entres a Wikiloc i sembla tot molt fàcil perquè hi ha moltes rutes, tu pots posar, no? Turó de Can Serra, per exemple.
2: Sí. Home, i ara, Laura, has descobert la nova eina que té Wikiloc, que m'encanta, que és que tu li dius que vols fer aquest cim i aquest altre cim i passar per aquest refugi.
1: Sí, et busques rutes.
2: Exacte.
1: Que te les agafen totes.
2: Exacte. Va, increïble. Una ruta nova generada a partir de rutes d'altra gent. És que, bueno, passaria hores.
0: Jo vull una que em digui, Sergi, tu això no pots fer.
1: Exacte, això també estaria molt bé que Wikiloc t'ho digués. El que estaria molt bé que Wikiloc et digués és aquesta ruta que estàs a punt de començar. La va gravar un senyor de 55 anys el 2008 i se la va inventar totalment. Vull dir que sàpigues que quan arribis a X encreuament ja no hi haurà més fites, no hi haurà més senyals.
2: Sí, és que, però això no és patrimoni de Wikiloc, eh? Hi ha altres aplicacions de muntanya que et passa exactament el mateix. Tu vas per un camí que teòricament és un camí i jo m'he fotut amb cara barrancada que penses...
1: No, i assumeixes les conseqüències perquè, ja, clar, jo anava... seguint el Wikiloc i pensant, però és que estem a sobre del camí, vull dir, és que no hi ha més, és que no ens hem perdut realment. Bueno, en aquesta que vas veure tu, aquesta foto, sí que ens havíem perdut, val? A més, va fent uns sorollets de Wikiloc que al final em fa tant fer passes d'ell, perquè dius, aviam...
2: Treus el so.
1: Sí, sí,
0: i et va dient,
1: so.
0: Ara gira aquest arbre a mà dreta.
2: No, però fa mec, quan te desvies de la ruta fent mec.
3: Ah, parlant de barrancs, vau sentir l'altre dia el Trescat Info, que té notícia d'Alcanar, que volen desnonar uns veïns perquè hi ha un barranc, és perillós i tal?
0: No.
3: Ho dic perquè qui feia la crònica era el Jordi Barranca. Va encantar. És veritat. Sí, està,
2: però no era de muntanya.
3: Bueno, un barranc està a la muntanya, no estarà...
2: No, és que hi havia gent... en barranc.
3: Hi ha gent que viu superlluny a les muntanyes.
2: Laura, segueix.
0: Bueno, un oient diu que la muntanya és molt més a prop del que ens pensem, com dient que tothom té accés segurament a una muntanya.
1: Que... sí, encara que sigui...
0: A vegades ens pensem, no, hem de recórrer 50 quilòmetres per anar-hi, no?
1: No, a veure, jo què sé, si viviu a Barcelona, que al final és com el típic lloc on la gent et dirà, no, és que la muntanya està molt lluny. Aquí
0: no,
1: al costat,
0: i
1: allà a Badalona ja comences a pujar, que no me'n recordo com es diu ara,
2: sí,
1: el truc aquell,
2: ja
1: on
2: hi ha
1: Sant Jeroni de la Murtra.
2: Exacte.
1: I tot això, allò és perfecte. Vull dir, cap problema.
2: És una excursió de familiar fantàstica, Sant Jeroni de la Murtra.
1: Sí, Collserola, tot això. Bueno, va, per últim, formant part una mica d'aquests que tenim una revelació espiritual, però potser una mica més de cara i ulls.
4: La Maria s'adorm i a fora el vent la bressola. Rum-rum entre les branques, una remor com de mar. La Maria s'adorm i desitjos i encantelis amagats a la panxa d'una nina li bressolen el son.
0: Caram, tu, per què ens has posat en Pau Riba i l'Orquestra Pirulucci?
1: Perquè... tenen una cançó, que no sé si és aquesta...
0: A curar?
1: Sí, a curar, que et va recordant totes les coses que no saps de la natura. És a dir, que ens fa sentir ignorants però amb motiu, no? De dir, a part del teu despertar espiritual que tu tens, perquè de cop i volta estàs veient arbres que no havies vist en la teva vida i respirar un aire net i tal, doncs potser estaria molt bé que la propera vegada t'emportessis una guia de muntanya i sapiguessis més o menys què et pots trobar al paisatge que vas a visitar, perquè fa molta pena com d'urbanites som i com centrem la nostra atenció en coses que no tenen cap tipus de rellevància, no? Perquè, per exemple, Pau Riba aquí té frases molt bones. Escolteu-vos aquesta,
2: sí,
1: aquesta cançó
2: xula,
1: a curar, perquè és que, de veritat...
3: És,
1: sí.
3: El disc sencer, a més, era tot de Collapse i potser de les més celebrades aquesta cançó d'en Pau Riba, un disc superguai.
1: Sí, sí, aquesta és una altra, però també està molt bé. Escolteu-vos tot el disc, és perfecte, tot aquest disc. En tot cas, ell reflexiona sobre això, les coses que sabem i que potser no tenen cap transcendència, com per exemple, si tenim l'últim model de telèfon o de cotxe o del que sigui que d'aquí 4 dies caducarà i que en canvi anem a un bosc mediterrani i ens pensem que ens trobarem palmeres. I no, vull dir, no, vull dir, jo què sé, o parlem dels ocells i no sabem exactament quins ocells estem veient, ni tan sols distingir les espècies més freqüents,
0: I ho tenim al costat de casa.
1: Sí, exacte,
0: això
1: sí que els és arbres mateix,
0: això hi era abans que nosaltres.
2: Els arbres de riera que tenim no sabem quins són.
1: No, bastant... i a mi em sap greu perquè crec que això a vegades falta també entrar-ho a l'escola.
5: Els experts, ICAT.

0: els experts. ICAT.
1: El punt de partida amb la Laia Vidal. Avui des de quina xifra estirem el fil?
2: Doncs mira, avui que parlem de llibres, de 700.000 llibres, que són els que diuen que hi van arribar a haver-hi a la Biblioteca d'Alexandria. És, ja ho sabeu, la més famosa i important biblioteca del món antic. La van crear els Ptolomeus, que van ser els governadors d'Egipte després de la mort d'Alexandre el Gran.
1: Era una dinastia d'origen grec. Si
2: exacte, era la dinastia en què van quedar... Alexandre el Gran havia fundat la ciutat d'Alexandria.
1: Amb el seu fucking nom. Això ho va fer viu, eh?
2: Exacte.
3: Quin tio, de veritat.
2: Bueno, és que, a veure, per ser el gran has de ser com aquí. Això va ser al voltant de l'any 330 abans de Crist i just després hi va deixar els Ptolomeus, quan ell va morir, diguéssim, i els Ptolomeus van ser els que van doncs, crear i van fer aquesta fama intel·lectual de la ciutat que comprenia doncs, aquesta superbiblioteca.
1: L'altre dia vaig llegir un meme que deia què és més presumptuós, fundar una ciutat amb el teu nom, com Alexandre el Gran,
3: que Déu-n'hi-do,
1: un continent amb el teu nom, com Amerigo Vespuccio,
3: sí,
1: o una era històrica amb el teu nom, com l'era victoriana de la reina Victòria.
2: També és veritat. També et diré, ens fixem molt en Alexandre el Gran, però no sé quin Carles era, no sé si era Carles IV de l'estat espanyol que va fundar Sant Carles de la Ràpita. Ah, ja sé que no és Alexandria, però sí. Déu-n'hi-do.
3: Ara, per sort, ja no li diem Sant Carles de la Ràpita, ara és
2: la
3: Ràpita.
1: Sant Carles,
2: no?
1: No,
2: no,
1: diria que és la
2: Ràpita,
1: eh?
2: No? Jo crec que sí. Mireu, la Biblioteca d'Alexandria formava part d'un gran museu de la ciutat, aquest projecte cultural que us deia, que també allotjava una universitat, una acadèmia i, doncs, la biblioteca que va ser el més conegut. Els diferents bibliotecaris que hi van anar passant van destinar molts recursos a l'adquisició de llibres amb obres que venien de Grècia, de Pèrsia, de l'Índia, de Palestina, d'Àfrica, de tot el que podien.
3: I si van fer una mica com el British Museum, però amb llibres, no?
2: Exacte.
1: No, però almenys els copiaven, no se'ls quedaven.
2: Exacte. Els copiaven i els traduïen al grec, no, que era la llengua doncs, que imperava en aquesta biblioteca.
1: No era obligatori copiar-los.
2: Era obligatori copiar-los i traduir-los al grec.
1: Em vaig dir que tot vaixell que arribava a Alexandria...
2: Mira, ara, és que no em xafes la secció. El que feien era com que Alexandria era un gran port, un port molt important, es demanava que tots els vaixells, això que deies, que hi atracaven i que portessin llibres, els deixessin copiar els copistes de la biblioteca. I, de fet, l'original es quedava a la biblioteca i era la còpia la que se'n tornava.
3: Em pensava que era al revés.
2: No, era ben bé així.
3: Doncs això és un espoli.
2: Vale, llavors, sí, però tenies molt de poder.
1: Sergi, és el que dius tu.
3: Han fet com els british, però llibres.
2: Mira, hi havia 10 sales dedicades a la investigació, cadascuna a una disciplina diferent i, naturalment, moltíssims poetes, filòsofs que arribarien a ser més de 100 s'ocupaven doncs, de mantenir aquestes sales i aquestes línies d'investigació que es feien, era un lloc de ciència absolut. També us he d'imaginar, clar, potser ara us he d'imaginar llibres com els coneixem avui en dia. Res a veure, eh? Penseu que els llibres que hi havia, si és que se li poden dir així, eren rotlles de papir i manuscrits que es desaven en cistelles de cuir i de vímet. Per tant, no eren prestatgeries amb els llibres, amb els seus lloms.
1: Clar.
2: No era res d'això.
1: Era suport escrit.
2: Era suport escrit, però eren rotlles i anaven dins de cistelles o de ceràmica o de fusta i tot plegat anava, sí, en prestatgeries que tenien espais oberts a la paret, diguéssim, i allà anaven aquests cistells. I sí que cada obra duia un silibos, que era l'etiqueta que indicava les dades del llibre, d'aquell volum, d'aquell cistells. I sí que cada obra duia un silibos, que era l'etiqueta que indicava les dades del llibre, d'aquell volum, d'aquell rotlla, diguéssim, no?
3: Clar, i no hi havia un ordinador on poguessis dir on està aquest llibre.
2: Naturalment que no, i a fet hi havia tots uns estrats de bibliotecaris diferents segons el rol que ocupaven en les biblioteques, no només la d'Alexandria. De fet, d'aquest model, del d'Alexandria, van veure les biblioteques del futur imperi romà, doncs d'aquesta manera d'endreçar, d'aquests càrrecs de bibliotecaris, etc. Bé, per desgràcia, tot això, tot i que sabem tot això, no es conserva res físic de la Biblioteca d'Alexandria.
3: Res de res, hòstia.
2: No, sí que és que el 2006 es van trobar a prop del Caire unes restes que sembla que podrien tenir-hi a veure, però no se sap si era
1: a prop del Caire.
3: Sí, és una pena,
1: sí. No a prop d'Alexandria.
2: No, seria com una sucursal, no se sap. És a dir, que no se sap, però sembla que podria tenir-hi a veure i va ser bastant recent, l'any 2006. Tampoc tenim cap obra escrita que es dediqui plenament a descriure la Biblioteca d'Alexandria. Són més bé mencions de passada que hi fan referència. Sigui com sigui, sí que al final de la biblioteca s'ha de situar en un moment del segle 3 o 4, això ja a la nostra era. No se sap ben bé com va ser, sí que sembla que no va ser un sol fet que la va destruir, sinó que un primer incendi provocat per les tropes de Juli Cèsar a l'època de Cleopatra el va malmetre en part, tot i que sembla que la destrucció definitiva va venir arran de les tropes àrabs que van conquerir Egipte, i aquí sí que ja sembla que no en va quedar pràcticament res.
3: Entre romans i àrabs ho van carregar.
2: Ah, exacte.

0: Mèdica.
1: Bon dia.
2: Què és el que més t'ha sorprès de la jornada?
1: Doncs mireu, jo també vull parlar de biblioteques. De fet, si teniu algun llibre pendent de tornar a la biblioteca, no patiu, perquè segurament no batreu el rècord d'en John Hanson. Aquest home ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a l'estat nord-americà de New Hampshire, una revista que feia més de 132 anys que s'havia de tornar.
3: Ostres, aquest xiquet té el rècord.
1: Semblava ja una herència familiar, aquesta revista.
3: Com l'ha trobada, és allò... Havia quedat tot el sofà, però molt del sofà.
2: No?
3: Vull
2: dir...
1: Es tracta d'un exemplar de setembre de 1894 de la revista The Century Illustrated Monthly Magazine. A l'interior encara conservava el segell de la biblioteca on s'indicava que el préstec era d'una setmana.
4: Bueno.
1: Una setmana que, pel que sembla, doncs es va allargar
3: una mica
1: massa.
2: Sí.
1: De fet, més de 48.000 dies es va allargar.
4: Ostres.
1: En John explica que la revista feia dècades que era casa seva i que li resultava tan familiar que mai no s'havia plantejat seriosament que
2: podria
1: ser a la biblioteca.
2: Sí, home.
1: Tampoc no sap si algun avantpassat seu la va agafar un préstec, doncs si la va comprar en alguna botiga de segona mà o si va aparèixer barrejada en una pila de llibres. El que sí que va veure clar va ser el moment de retornar aquest llibre perquè la biblioteca havia anunciat una suspensió temporal de les multes pels documents entregats fora de termini. I clar, en John devia pensar, ara o mai,
2: Era com l'amnistia fiscal.
4: Totalment.
3: També et diré, disculpa del senyor, potser no posaven teixell al segle XIX i, per tant, a casa no veies exactament què allò era de la biblioteca.
1: Exacte.
2: Mira, sí, l'han perdonat. Es diu quanta pasta hagués de...
1: L'han perdonat. A veure, la penalització acumulada hauria estat d'uns 12.000 dòlars.
3: Sí. Ostres, Déu-n'hi-do!
1: El que s'ha estalviat.
2: Si voleu més càlculs, he calculat les setmanes que s'ha passat.
4: Quantes són?
2: Una setmana sí que era de dret, perquè era el préstec, i després han passat 6.967 setmanes, que són les que sí que s'ha passat.
4: Uau,
1: que Déu-n'hi-do,
2: Home, 12.000 euros que s'ha estalviat, 12.000 dòlars que s'ha estalviat aquest personatge.
1: Si teniu un llibre, torneu-lo,
3: Sí, ara hi vaig.
2: I una revista, també.
1: També.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: ells han fet una selecció d'algun dels temes de country més coneguts, una mena de country per a dummies, que us presentem en el nostre tradicional format de rànquing.
1: Top 5.
2: En el número 5, Texas Hold'em.
3: This ain't Texas, oh. Ain't no hold'em, hey. Lay our cards down, down, down, down.
2: Que sí, que no té ni un lustre aquest tamacle de la Beyoncé, però que debutés el número 1 a la llista de cançons country dels Estats Units i que la convertís en la primera artista negra a assolir el lloc més alt en un gènere que, com hem repetit, sempre ha estat una mica propietat del sud del país, amb tot el que això comporta, ja és motiu més que suficient per procurar que tregui el nas en aquest rànquing que us fem. En el número 4, Jolene.
4: Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
2: Justament, la Beyoncé també va fer una versió al mateix disc on hi ha el Texas Hold'em d'aquest tamacle de la Dolly Parton que ens ha deixat fa ben poques setmanes, una cançó en la que aquesta cantant indispensable de la música country prega o pregava un altre que no li prengués el seu marit. Una cançó, de fet, basada en un fet real, perquè la Dolly va confessar que se li va acudir escriure-la després de veure com una atractiva empleada d'un banc coquetejava amb el seu marit, Colton, al principi del matrimoni. Coses molt countries. En el número 3, The Gamble. You got the...

En aquest rànquing també havia d'aparèixer en Kenny Rogers, encara que sigui perquè ha venut més de 100 milions de discos arreu del món o perquè ha encapçalat les llistes dels Estats Units, atenció, més de 200 setmanes, que es diu aviat. D'aquesta icona del country americà us destaquem el que va ser el seu tema més recordat de Gumball, que ens parla d'un jugador enganxat a les apostes. Una cançó que va fer tant de fortuna, mai millor dit, que va derivar en diverses pel·lícules protagonitzades pel mateix Rogers. El número 2, Folsom Prison Blues.

0: Aquesta era la cançó amb la que Johnny Cash obria quasi tots els seus concerts, un tema molt recordat perquè Cash el va interpretar en directe, sí, davant d'una multitud de reclusos a la presó estatal de Folsom, de Califòrnia, el 68. Així també comença el biopic a La corda fluixa, que explica la vida d'aquest cantant indispensable del country i el rock americà. Si no l'heu vist, val moltíssim la pena, sobretot per la gran interpretació que en fa l'actor Joaquin Phoenix. I el número 1, Laia, Country Roads.
1: Oh.
2: Està amb aquesta cançó?
0: Publicada l'any 1971, aquesta cançó de John Denver és segurament una de les més icòniques de la música country, per no dir la més icònica. És un exemple, és per exemple una mena d'himne oficiós de l'estat de Virgínia. S'ha exportat arreu del món en versions en diferents llengües, com el nostre país, on es va traduir com Camí Ral per part dels Fasterbo, esdevenint, jo crec, que un tema més del nostre cançoner. Ho pots confirmar, no, això, Laia?
2: I tant, sí, sí, és maquíssima, el Germà Negre, no? Hi ha moltes versions, eh?
0: S'han fet moltíssimes de versions.

0: avui es publica el desè àlbum de la cantautora Ivette Nadal amb un títol que sembla definitiu. Es diu I això serà tot, punts suspensius. Un treball que compta amb la producció de Joan Colomo i de Joan Pons, el petit de Calaril, i on la Ivette s'obre cap a sonoritats més lleugeres i que ens conviden a viure la vida d'una altra manera.
1: L'artista granollerina, que ha hagut de fer front als problemes de salut que l'han marcat, segueix oferint cançons amb lletres poètiques, però amb un component més narratiu, en les que s'acompanya de cantants com en Triquell, en David Carabent o en Santi Balmes. Abans d'ahir, la Ivette va oferir un tast d'aquest disc a l'antiga fàbrica de l'Estrella d'Am, un treball en el que la cantant assegura que hi ha posat tot l'esforç, tant artísticament com econòmicament, en infraestructura i també per la gent que hi ha involucrat. Ella mateixa ens el presenta.
2: Ei, amics d'ICAT, sóc Ivette Nadal i us presento el meu nou disc, que es diu I això serà tot. És un disc que em fa molta il·lusió de presentar-vos. Veureu que és un disc força diferent del que he fet habitualment. Sentia que havia d'evolucionar, que les cançons que havia fet fins a dia d'avui me les estimo molt i m'han fet conèixer gent molt bonica, però que ara estic en un altre moment vital, de maduresa i també de salut. I això m'ha portat a escriure aquestes cançons i a rodejar-me d'un so de banda. S'ha fet una edició física, també un vinil molt bonic, amb una aquarel·la d'un pintor boníssim de Sabadell que es diu Ramiro Fernández, i crec que és una joia poder-lo tenir tant en el format digital i sobretot en el format físic. Doncs us presento Això serà tot, espero que el pugueu escoltar i sobretot venir-lo a veure en directe.

¡Ya son las 7! Va a Llevat, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Obriu finestres i portes perquè entre l'amor i deixeu que la Ludwig Band us facin remolins als cabells i segueixin les línies dels vostres palmells amb les seves veus avallotades i les seves cançons precioses. Millor amb ella es titula aquesta, són les 7 i 3. Amb la Ludwig comencem aquesta hora de ràdio. Avui, que és divendres, celebrem...
1: És divendres!
0: Bon dia, Anna Closa.
2: Bon dia!
0: Sergi Vives, què tal?
3: Bon dia, Roger.
0: Oients, com esteu? Ens interessem pel temps que farà avui amb la Gemma Puig.
2: Encara mantenim una mica d'inestabilitat aquest divendres amb la possibilitat d'algun ruixat entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. Avisos d'intensitat al Servei Meteorològic de Catalunya, des del Maresme fins al Baix Penedès, localment amb intensitat, 20 litres per metre quadrat, 30 litres per metre quadrat en només mitja hora. Alguns núvols en aquest sector entre el nord i nord-est, cel enterbolit al matí, ambient fresc a primera hora, i al migdia una calor moderada, suportable. Aquests valors més alts tornaran a quedar a les portes dels 30 graus i moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. Al cap de setmana, temps més estable, dissabte, diumenge, amb unes temperatures remuntant una mica.
0: Gràcies, Gemma. Les 7 i 4, avui, que és divendres, anem al cine.
4: Have you been horribly injured by a product made by the Acme Corporation?
5: It's not your fault. There's probably someone to blame.
6: Name of the case is Coyote.
0: Arriba avui a sales la comèdia judicial èpica que combina animació i imatge real amb personatges dels Looney Tunes que tothom esperava. Avui s'estrena Coyot versus Acme. Per fi, anys després, aquest personatge, el Coyot, víctima de tants productes defectuosos, demanda al gran gegant Acme, la gran corporació, amb no poques reminiscències, crec, als gegants comercials de l'actualitat. L'Alfons Gorina ens farà la seva crítica a quarts de 10 del matí, en el seu espai setmanal de crítica cinematogràfica.
3: M'agrada que l'agafi amb Acme i no amb el Correcamins. Vull dir, és allà de dir, escolta, vaig a la mare dels ous.
0: Qui rebia, al final?
3: El Coyot, sempre.
0: Sabeu quin era?
3: Jo empatitzava molt, amb el pobre Coyot.
0: El meu gag preferit era quan el Coyot pintava un túnel fals negre
3: i d'allà sortia un tren.
0: O sortia un tren i l'atropellava, o bé el Correcamins no xocava contra la paret, sinó que hi entrava i després el Coyot
3: no li funcionava.
0: Era la pintura negra màgica defectuosa d'Acme, doncs aquesta pel·li de judicis, veurem com li van aquest David contra Goliat, no? El Coyot contra Acme.
3: Sí.
0: Abans, però, la pregunta del dia. Us demanem per losers de la ficció preferits. Quin és el vostre Coyot que tot li explota a la cara? Quin és el vostre Nobita? Qui és aquella persona... En el cas de Nobita s'ho mereixia una mica, també.
3: Bastant. Feia rabieta.
0: El Nobita ho volia tot.
3: Sí.
0: No només sobre la Shizuka despullada,
3: sinó
0: que ho volia tot i esforçant-se a zero. Eh?
3: Sí.
0: Només era bo fent migdiades. Bé, doncs mira, en Lluís, un oient molt fan de la cultura pop, ens ofereix el seu top 5 de personatges losers. Comencen el número 5, el doctor Gang de l'inspector Gadget. Diu, era força loser. El número 4, el Gargamel dels Barrufets. Aquest també una mica s'ho mereixia, eh? Molta maldat, eh? A més, volia fer alquímia amb els Barrufets i convertir-los en or. En el número 3, la bruixa avorrida.
3: Sí.
0: Li sortia malament perquè... Però jo trobo que, en el fons, ja es divertia.
3: Ella s'ho passava bé, mentrestant.
0: Volia com castigar les nenes, però sé que estava avorrida. Ella volia divertir-se, també.
3: Però tampoc rebia tant, la bruixa avorrida.
0: No, i a més tenia molt bon gust literari, perquè a cada capítol les enviava...
3: A un conte diferent.
0: O fins i tot les enviava al Quixot, també, o a...
3: O a episodis històrics.
0: Sí, sí, el genocidi d'Amèrica també.
3: Exacte.
0: Coneix en Colom. En el número 2, en Lluís posa el doctor Doffersmith, de Phineas i Ferb. I en el número 1, diu, no hi ha loser més emblemàtic que Pierre Nodoyuna i el seu gos Patan.
3: I no, i hem anat lluny, en el temps amb això.
0: És Los Autos Locos, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Antoni,
3: sí.
0: Més animació, diu en Senbei Norimaki, diu que li encantava aquell posat seriós i atractiu per fer grans reflexions o intentar quedar bé davant de la senyoreta Yamabuki per després desinflar-se, mimbar i treure panxa quan quedava en evidència. En Ferran, un clàssic que no podia faltar, en Krilin, tot i que tenia tot bon cor i sempre volia el bé, diu alopècia infantil. El mataven sempre, sí, unes quantes vegades. Krilin era com la Polònia de Bola de Drac,
3: sí.
0: I diu, i va haver d'aliar-se amb un androide, tot i que realment estava enamorat.
3: Era el que anava a dir.
0: Recordes amb qui es va casar?
3: El nom no me'n recordo.
0: La 18.
3: Era la 18.
0: Sí, sí, o sigui, al final aconseguia...
3: Sí que recordo la imatge. A veure, no estava malament, no?
0: Sí, bueno, en feia tres com ell.
3: Per ell?
0: Sí, a més a més, la Bulma li feia unes operacions mecàniques perquè la 18 pogués tenir fills biològics. Sí,
3: imagina't.
0: La Mireia, per mi el número 1 és Mr. Bean, em posava nerviosa. En Nacho diu Bean i Chaplin. Chaplin, suposo que refereixi al personatge
3: de
0: Rodamunt, no? El Rodamunt, que aquest sí que tenia mala intenció, eh? Vull dir, era un loser dramàtic, que no hi havia doble lectura. La Mireia ens diu que el seu fill li volia posar Nil, però l'altra persona, segurament un pare, no li va deixar perquè li recordava massa el Nil dels joves. Sí que és veritat que en els últims anys hi ha hagut cada cop més Nils, no, a Catalunya? Això és
3: moltíssims.
0: Dir, no?
3: sí.
0: Jo realment també penso, el primer Nil que penso és aquest, és el dels joves, eh?
3: Sí.
1: Psicodèlia,
3: totalment.
1: Mal karma, tio.
3: El dels cabells llargs és el primer Nil que penses, però vols dir que ara mateix no es posa Nil, justament per això?
0: No, però el
2: els
0: pare...
2: Els primers potser sí, clar. Sí,
0: el cònjuge de la Mireia ho veia massa clar, i no li van posar Nil.
3: Què li van posar al final?
0: Atenció, de vassall aquí, d'originalitat, el fill de la Mireia es diu Marc. Aquí collons, ja no hi ha dubtes ni res.
3: Per cert, Eric, no sé.
0: Resposta off-topic, aprofita que ahir que parlàvem de Gilmore Girls amb la Laia, i ens va dir la Mireia que la seva filla de 15 anys la mirava, aquesta sèrie, tants anys després, i li vam dir, ostres, doncs què li sembla? Doncs la Mireia va arribar a casa ahir, com cada dia, i li va preguntar a la seva filla. I diu el següent, doncs li van recomanar a les seves amigues, no jo, li sembla que la sèrie és com antiga, però no antiquada, perquè parla de temes que als adolescents els interessa, i afegeix, li mola també com la mare és una mare jove i que es porta bé amb la filla, les Gilmore Girls, mare i filla, això li mola. Diu, però en el tema amor amb els nois li sembla una mica passat perquè la tia no es decideix i se li fa una mica avorrit. Llàstima que avui la Laia no hi és, que té altres afers, i li hauríem de preguntar què li sembla aquesta valoració, però sí que no era tan llançada com la mare, la filla, que és la gràcia de Gilmore Girls.
3: Això a vegades passa.
0: A veure, més respostes en format àudio avui, losers de la ficció.
7: Bon dia. Jo de vegades sóc una mica com el Marks Spencer de Jack i Neixen Estrellats. Betty, si us plau.
8: Why are you carrying a clock?
9: My watch is stopped.
0: Bé, en teníem més, però s'ha penjat l'ordinador.
3: Mira, ha tornat.
10: El meu loser preferit és el 120.
11: No s'entra Mordor així com així.
10: Perquè va sortir una temporada que totes les pel·lis que sortia, als 10 primers minuts o a la primera part de la pel·li, ja moria. I era un, no, què t'ha passat, home? Pobre. I era un spoiler en potes. Em feia molta pena.
11: No hi entraríem ni amb 10.000 soldats. És de folls.
12: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.

You ens canten Another i 54 Ultra. Dos minutets perquè siguin quart de vuit d'aquest matí de divendres. Ens despertem amb música en directe, perquè, pareu atenció, així sonava ahir al vespre el concert d'en Lluc i Valverde.

0: És el sempre carismàtic saxofonista de la Ludwig Band, i potser no caldrà que ho diguem massa més, perquè el seu projecte personal, en Lluqui Valverde, em sona que cau lluny de ser una història secundària, eh? Crec que el veurem sovint sobre els escenaris.
1: Fa pinta.
0: I jo tinc ganes de veure'l també en concert en Lluqui. Va actuar ahir en una més que intensa jornada musical al Mercat de Música Viva de Vic, que va presenciar el nostre company, en Marc Ruiz.
2: Lluqui Valverde, el també saxofonista de la Ludwig Band, ha revolucionat la carpa de l'Atlàntida amb rumba, rock, sons tropicals i molt d'humor. La seva banda, els Ambaixadors de la Bona Onda, el fan sonar a orquestra tronada dels anys 60, però amb molta sornegueria. Ha estat la cirereta divertida que ha tancat una jornada intensa. Un dels concerts més rellevants d'aquest dijous ha estat el de la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès Momi Maiga. Avui el Mercat de Música Viva de Vic activa els grans escenaris per la plaça Major. Per exemple, passaran d'en Pere Albo i el Comboi o Mamaduixa. Però un dels noms potents de la jornada és Nacho Vegas, que actuarà a l'Atlàntida.

0: Gràcies, Marc Ruiz, des de Vic. Avui segueix en marxa el mercat i, com ens ha dit en Marc, sí, Nacho Vegas, que actua a l'Atlàntida, aquest que sentiu, a partir de les 7. Rere d'ell, en Pep Jimeno Botifarra, imperdible també. A la plaça Major us triem la Lia Cali, que actuarà un quart de 12.
1: Quines sonoritats ben diferents, sí, eh? Sí. La Nacho Vegas a Botifarra, després de la Lia Cali.
0: I si no els heu vist en directe, que m'estranya, recordeu, Remei de Calafresca, a veure si tenen nou material, que actuen avui a la Carpa a 3:15, entre moltes altres artistes. Si us quedeu a caseta, si no aneu a Vic, podreu seguir al mercat aquí, a ICAT, a les 9 del vespre, un especial dedicat al mercat amb en Josep Martín, i a 9:15 podreu sentir en directe el concert d'en Mamaduixa, en directe des de Vic fins a casa vostra, si seguiu aquest vespre connectats amb nosaltres, amb ICAT. I pel que fa als discos nous, avui, que és divendres, nou material a botigues de discos, en aquesta setmana, que s'ha publicat bastanta música i bastants singles, però avui és el dia gros, avui és divendres.
1: I avui déu-n'hi-do, sí, moltíssima cosa.
0: I a més, també és un gust personal, perquè hi ha nou material de Gavina.mp3.

0: sempre romàntic i sempre amb aquest punt obscur. És com la... Per mi és la combinació perfecta. Digueu-nos si també us agrada
1: en Max... Ets fan, dels Gavina?
0: Sí. Tenia ganes de sentir nova música de Max Codinac, acompanyat amb Marc Fernández. Són els Gavina.mp3, que els vam descobrir guanyant el Sona Nou l'any 2024 i que no han parat de rodar. Doncs enceten amb aquest nou tema, nova etapa musical, cap al seu esperat ja tercer disc, a punt de veure la llum. El que sentim s'anomena Sortir a buscar-te.

0: I a més actuen demà al festival B, eh? No només hi teniu les estrelles urbanes com la, com en Young Beef, que vam dir ahir que hi havia noms grossos, en Guitarrica de la Fuente, però també s'aposta per l'escena local com la Salosa, o a Cabina Pone Patres, que actuen demà.
1: Al Parc del Fòrum també ens presenten nou treball avui mateix el grup Fades. Ells mateixos ens el presenten i compte perquè ens deixen induir coses.
2: Hola, expert, sóc l'Àngel de Fades i bé, la cançó que es diu Jo no vull el teu amor i és una balada gravada amb instruments en directe i fem una reflexió sobre un possible final de Fades, no? Utilitzen una metàfora d'una relació amorosa, com si nosaltres tres tinguéssim una relació superforta i superintensa amb Fades i en la que hi veiem el seu final. No sabem si serà proper, no sabem si serà llunyà, però ens ha ajudat a reflexionar-hi i doncs, a fer una balada molt preciosa que esperem que pugueu gaudir i que pugueu plorar una micona.

0: El trio mallorquí format per en Ferran Pi, en Vicenç Calafell i l'Àngel Exojo estrena Ja no vull el teu amor, avança el seu nou disc de sortida imminent, però com heu sentit a l'Àngel, abans una possible fi del grup, que esperem que no es concreti, eh? Unes fades que no han passat un estiu gens fàcil, recordem-ho, després de les últimes agressions que van rebre i que els van obligar a suspendre algunes de les seves actuacions.
1: Són les 7 i 18 minuts, més novetats musicals d'avui divendres. I fa pocs dies, en Guillem Gisbert presentava nou senzill, avui ho fa un altre ex Manel.
2: Hola, bon dia a tothom, com esteu? Soc l'Arnau Vallvé i us envio aquest missatge per informar-vos que avui he publicat una nova cançó que es diu Tortuga i és un segon avançament d'un disc que sortirà cap a principis de 2027 i que faré la presentació oficial a Barcelona el dia 2 d'abril en directe a la Sala Apolo. Moltíssimes gràcies, experts, i espero que us agradi. Una abraçada.

0: Tortuga, de l'Arnau Vallvé. De fet, avui, quan m'he despertat, és a dir, a les 5 del matí, al cap d'uns minuts, quan he mirat xarxes socials, potser a les 5 i 10, el primer que he vist avui és la cara de l'Arnau Vallvé. I he dit, ai, novetat musical.
1: Home, tampoc està lleig.
0: No, ah, no, i d'això, dic que, de fet, és que era un primeríssim primer
1: sí,
0: pla.
1: Sí, sí, no era
0: un jovencell fent una còrio, sinó el meu algoritme ha decidit que el primer que m'interessava avui era veure què em deia l'Arnau Vallvé, per això us l'hem punxat també ara.
1: A més, les còrios les fa en Guillem Gisbert, recordem-ho, que fa allò d'entretemme, que comença a ballar tot disfressat.
0: Ja fa molts anys que ho fa,
1: eh? Sí, sí, sí.
0: Doncs l'Arnau, que a banda de ser guitarrista de Manel, el coneixien també com a productor musical d'artistes com Triquell, Boye, Lil Dami, la Ludwig, Venus, entre altres, doncs per fi es llança també a publicar material en solitari, en el seu projecte personal. Són les 7:21 minuts i sí, com que és divendres, tenim pel·lis noves.
2: Been horribly injured by a product made by the Acme Corporation.
0: Ens escriu al WhatsApp el nostre oient Narcís, en Sisu, que diu que anirà a veure Resident Evil en 4D a Girona per aquest cap de setmana. Dir-te, Sisu, que jo personalment en tinc moltes ganes, perquè sobretot els productors asseguren, diuen, per fi hem fet una pel·li bona de Resident Evil.
1: I això ho han dit?
0: Sí, sí, 20 anys després.
1: Està bé, està bé.
0: I els entesos diuen que agradarà tant als que hem jugat als videojocs com pel públic general, que és una pel·li molt divertida.
1: Escolta, en 4D què et llencen a la cara? Sang directament?
0: I és que no... Ja, doncs pues digue'ns-ho, Sisu, perquè potser és la cadira, la butaca que vibra, o
1: et llencen... Et serren un braç?
0: O et llencen aigüetes... Bueno, li hauries de serrar tu als zombis,
1: clar,
0: més
1: clar.
0: Aviat.
1: No sé, no sé.
0: Però bueno, en aquest joc mors moltes vegades, sí que és possible que passi. Jo hi aniré també aquest cap de setmana. Narcís, ja ens diràs què tal, i escolteu l'Alfons, que a quarts de 10 ens farà la crítica d'aquesta pel·li, entre d'altres. I també afegeix en Sisu, i moltes ganes de veure el Coyote contra Acme, també. Doncs mira, és una de les pel·lis que ha inclòs a la seva tria en Marc Garriga.
3: De la ment de James Gunn, el mateix que ha ressuscitat Superman, va néixer fa uns anys l'original història de Coyote versus Acme, on el personatge dels Looney Tunes demanda a l'empresa que fabrica els artefactes amb els quals intenta que se'l corra camins perquè sempre surten defectuosos. Té un aire a qui va enganyar en Roger Rabbit, és molt divertida, tot i que té alguns problemes de ritme i ha estat 3 anys guardada en un calaix, però afortunadament ja la tenim aquí. Dues cintes catalanes modestes, Femení singular i Tanit, basada en l'obra de Núria Albó, i un film d'animació per als més petits. Mambo Jambo es fa norma.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: sembla aquesta versió del mar? Escolta'm, Alba Moreno, eh? L'haurem de seguir, aquesta cantant, que ens ha versionat els Manel, justament ara parlant d'en Guillem Gisbert, de l'Arnau Bellver, que ens ha tret aquesta nova cançó, Tortuga. Doncs ara tenim aquí nova versió d'aquest tema, El mar de Manel.
1: Ens ha encantat, digueu-nos, sí que sé que és la cançó més clicada, crec que Spotify, dels Manel, per tant, molts fans ho tenen entre vosaltres. Digueu-nos què us sembla, aquesta versió de El mar, que ha publicat l'Alba. Ara són 4:45, parlem de llibres, perquè la Setmana de Llibre en Català obre portes avui al Passeig Lluís Companys de Barcelona, com ja és habitual, i amb el següent lema: molt per veure, molt per llegir. Podreu veure en persona molts dels autors dels que us estem parlant aquests dies. També podreu veure i saludar la nostra companya Bet Molina, de la programa Rèplica.
0: I tant.
1: Cada dia de la setmana entrevista creadors de continguts que parlen de llibres.
0: Ja,
1: podreu veure allà les trobades amb la Bet. I podreu comprar molts llibres, i sí, el bar està obert tot el dia. Montse Camps.
2: Seran 10 dies de converses, activitats, recitals, signatures, entrega de premis i homenatges que ompliran 9.000 metres quadrats. Entre les novetats destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital. També es farà cada dia un podcast literari en viu, com Club Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. Una altra novetat és la programació d'entrevistes en profunditat a autors com Mercè Ibars o Lluís Calvo. Les converses seran un any més. L'eix central de la programació es parlarà, per exemple, d'habitatge, amb Lucía Ramis i Stephanie Kremser, o del dol i les absències, amb Lucía Pietrelli i Ramon Mas. També la visitaran autors internacionals com la palestina Adania Shibli o la poeta britànica Claire Pollard, que presentarà Fades modernes. Coincidint amb les festes de la Mercè de Barcelona, durant el seu segon cap de setmana, la setmana espera rebre més de 100.000 visitants.
3: Els experts, ICAT.
1: Recordeu, qui vagi a veure avui en Dan Peralbo al Mercat de Música Viva de Vic, que ens expliqui, o qui vagi el cap de setmana, feu-nos una mica de roteta i ens farem una idea de quins concerts veureu.
0: Tinc ganes de veure com en Torelló, com en Dan Peralbo, que és de Torelló, actua a Vic. És perquè hi ha aquesta recança sempre a Torelló Vic.
1: Vale, explica-nos-ho des d'allà mateix, val? I aquí, amb les al·lèrgiques, que ens canten Fer-ho tot malament. De seguida, les notícies.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: La preferida.
2: La coneixo,
1: no pot ser. No, no. No tens infància ni adolescència, ni tens res. Segur que tothom està cantant al cotxe. Mira, cantem.
3: A veure.
1: Ara no podem cantar perquè no hi ha la lletra. No, ni...
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: 2:15 en punt, escriuen els oients al nostre grup de chat i l'Esteve confirma. Aquesta tarda me'n vaig cap a Vic, al Mercat de Música Viva. Digue'ns si veuràs per Albo o quina ruta tens per avui, perquè de nou té molt clar, demà guitarres. L'Esteve anirà a veure Mujeres i Crim, així que pinta divertit el dissabte de l'Esteve. Ara és el moment d'informar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
5: Bon dia.
3: Avui, que és divendres, és dia 18 de setembre. Què cal saber?
5: Doncs mireu que el govern diu que està disposat a prendre mesures després que en la sessió d'ahir del judici de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona la traductora que hi havia fos incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. La traductora contractada per la Generalitat especialista en rus i ucraïnès no va poder fer correctament la traducció del català al castellà.
6: Mare.
5: Finalment, els advocats van ser els que van acabar traduint les preguntes.
6: Però és que no hi ha algú que pugui traduir del català al castellà.
3: Potser
6: és que
3: no sabia castellà.
6: Especialista en rus i ucraïnès.
3: No sabia castellà.
6: No, segurament. No sé.
5: Especialista
6: en rus i ucraïnès és que... No.
5: És surrealista.
6: Sí,
5: doncs, segons han explicat a la tarda de Catalunya Ràdio, fons del Departament de Justícia i el de Política Lingüística asseguren que s'ho miraran amb preocupació i admeten que és un despropòsit, evidentment.
6: Totalment.
5: El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc va fer aquest pas ahir en un discurs al Parlament Europeu, just després que Donald Trump qualifiqués la proposta de ridícula i amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tirava endavant.
3: A més, des que va marxar al Regne Unit, ara tenim el trist nom del Club dels 27, no?
6: Com?
3: Perquè som 27 a la Unió Europea.
6: Ah, clar, és veritat.
3: Mm.
6: Jo el que sé és que Catalunya sempre ha estat ben emparentada amb el Canadà a través de la canadenca, aquella vaga famosa de fa 100 anys.
3: Que gràcies a la vaga de la canadenca,
6: exacte,
3: tot el món gaudeix de jornada de 8 hores i de vacances de 30 dies. I si vinguessin els canadencs, doncs seríem 28.
6: Totalment.
3: Sí. Bé, més històries.
5: Més coses. La Unió Europea ha concretat una mica més la proposta de vetar l'accés dels menors a les xarxes. La llei preveu prohibir l'accés a les xarxes als menors de 13 anys, entre els 13 i els 15, que només hi puguin accedir una hora, i a partir dels 15, doncs, ja tindrien més llibertat. Brussel·les també es vol donar, doncs, més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat, per exemple, doncs, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los amb continguts personalitzats. Aquesta és la proposta que ara s'ha de votar i debatre. Més coses. Tenim novetats del cas Andic. Atenció, eh? Segons publica avui La Vanguardia, Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc.
6: Ai, quina teràpia és aquesta?
3: Bueno, perquè és teràpia.
5: Una teràpia extrema.
3: Teràpia.
6: Totalment. I tan extrema.
5: Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava. Així ho va explicar la professora d'anglès de Jonathan Andic durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos. La teràpia estava pensada per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat, la terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a tocar del precipici. Després l'animaria a empènyer-la amb ella per demostrar-li la incapacitat de fer-ho. Doncs bé, l'1 de desembre del 2024 van recórrer el camí de les Feixedes de Montserrat, la mateixa ruta on després moria el fundador de Mango. Mm.
6: Ara pren un altre sentit aquella pel·lícula que es deia Una teràpia peligrosa, no? Mm.
3: Bueno, jo trobo que tot millora el sentit, qualsevol cosa que diguis i que després afegeixis és terapèutic.
6: Sí.
3: És pel teu benestar.
6: Bueno, en aquest cas.
5: I acabo explicant-vos que mai havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya com ho és ara. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu supera de llarg els 4.000 euros. Segons els experts, els preus potser es mantindran, però no baixaran. Per posar-ne un exemple, un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 10 anys costava 225.000 euros, ara val 368.000. De fet, ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 euros de fa 10 anys, arriba just per comprar-ne un estudi de 50 metres quadrats.
6: Amb sort i buscant-ne molt i molt, eh? Però,
5: sí.
6: En fi. Però no baixaran, no?
3: No.
5: No baixaran. Es mantindran segurament.
6: Per tant, compreu
5: però
6: ara,
5: no, eh?
6: Sí. Que mai estarà tan barat com
3: clar,
6: està ara.
3: És el que anava a dir. És molt trist. Els preus estan al més barat del que estaran mai. No?
5: Celebrem.
3: Anem ja als esports?
5: El Barça no vol córrer riscos amb Joan Garcia i es planteja un canvi a la porteria en el partit de demà contra el Sevilla. Avui l'Espanyol rep el cué de primera, l'Elx, a partir de les 9 del vespre. Per cert, que aquest matí Florentino Pérez viatja a Ceuta per suavitzar les relacions amb els ceutins després de la polèmica de les samarretes. I a la Champions d'handbol, el Barça ha superat el Montpellier 27-28 i ara, de fet, doncs, ja fa un any que els blaugranes no perden.
3: I quin temps tindrem avui?
5: Doncs avui tindrem un matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos, tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes, de fet, tornaran a rondar els 29 o 30 graus i a la tarda sí que creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat.
3: I ara, a veure si les recordeu, aquest quintet britànic.
6: Mira, fa una setmana especulàvem sobre el seu retorn.
3: Perquè havien de fer un anunci important.
6: Sí, però com que només ens volen vendre merchandising, la recordem tal com eren.
3: Amb aquest tema, Spice Up Your Life, que era el seu segon àlbum.
6: Sí,
3: no sé si l'últim, ja.

0: Escoltes ICAT.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
3: Pep Cruz, Marta Marco, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
2: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
4: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí.
5: Is it happy?
4: A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà aturar. Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
6: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per ICAT.
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
8: Són les 7:41 minuts i com cada divendres a aquesta hora arriba l'endevinació. L'Anna ens explicarà quins personatges coneguts han fet anys aquesta setmana i nosaltres, per tal de que triomfi la diversió i l'aprenentatge, mirarem d'endevinar quants anys fan i també encertar quants anys fa que es va publicar aquella cançó o aquell disc o el que sigui. Anna, Rollmaster, endavant.
9: Mira, doncs comencem pels aniversaris d'actors i d'actrius, a veure si us sona aquesta sèrie. A veure, busquem el protagonista i entrenador més optimista de la televisió, Ted Lasso. Ah. Quants anys fa avui Jason Sudeikis?
10: Hosti, 60.
8: 55.
9: 51 anys.
10: Val.
9: Vinga,
10: Roger.
9: Passem ja al següent actor.
10: Hòstia, està molt cardat, eh? El veig molt més gran que jo.
8: Això és sèrie, pel·li, disc, què és?
9: Mira, a veure, busquem quants anys fa, també avui, el fill de l'Arnold Schwarzenegger, que té carrera pròpia, d'acord? L'hem vist a The White Lotus, això és The White Lotus. Quants anys fa avui Patrick Schwarzenegger?
8: 30.
10: Més, no? 40.
9: 33. Pum pel Roger.
10: Està molt amic que vaig.
9: Següent, Mariví.
11: ¿Qué tiene este gazpacho?
8: Tomate. Pepino. Tacones lejanos.
11: Pimiento.
8: Es, cebolla. Mujeres al borde del ataque de nervios.
9: Molt bé. Vale. Busquem una de les grans actrius de Pedro Almodóvar. Va protagonitzar Mujeres al borde de un ataque de nervios i també l'hem vista a Volver. Quants anys ha fet Carmen Maura aquesta setmana?
8: 70.
10: 74.
9: 81 anys.
10: Wow. Bé,
9: ara anem a per una altra actriu, a veure si us sona la seva veu.
12: Però eres cada dia.
8: És la Michelle Jané.
9: Molt bé, l'actriu que busquem.
10: Ja va dir Verónica Forqué.
9: Va donar-se a conèixer.
8: Quan tenia la seva edat,
10: sí, no, clar.
9: A Los Hombres de Paco, sí. I des de ben petita doncs, ha posat també la veu en castellà a Hermione Granger. Quants anys ha fet Michelle Jané aquesta setmana?
8: A veure... 33.
10: 29.
9: Ui, molt joveneta la feu, 40.
10: Ah, ja té 40.
9: 40 anys, és del 1986.
10: Roger 3, Sergi 1, de moment.
9: Seguim amb Men in Black. Yeah. A veure, el següent actor va perseguir Harrison Ford, el fugitiu, i va ser company de Will Smith.
10: Patrick, Tommy Lee Jones.
9: Molt bé, Tommy Lee Jones.
8: És que era un nom de tres paraules.
10: Exacte.
8: He dit el Barney de How I Met Your Mother. Sí. Bueno, Tommy Lee Jones.
9: Però quants anys ha fet aquesta setmana?
10: El feia mort, aquest home.
9: Ah, no, no. Es viu.
8: Espera't. És gran, eh? 79. 85.
9: 80 anys, punt pel Sergi.
8: Un per mi. Vinga.
9: Acabem el bloc d'actors i d'actrius amb el d'una llegenda del cinema italià. You wanna be Americano,
8: Americano. Podem endevinar la cançó?
9: Sí, clar.
8: És actriu també de cantant.
9: Sí.
8: La Clàudia Cardinale.

0: A veure, nois.
1: Raúl.
0: No. És cantant novaiorquès, sí, d'arrels porto-riquenyes.
2: El que va estar casat amb la Jennifer López.
0: Molt bé.
2: Ricky Martin.
0: No. No. Marc Anthony.
2: Marc Anthony. Ah, m'acau, nena.
0: Quants anys va fer dimecres?
2: Ah, Marc Anthony, grandet, eh? 55, 56.
0: 58 anys. Pum, pel primer. Seguim amb el d'Anastàcia.
2: Ui. Aquesta va patar-ho fa 20 anys.
0: Ahir va fer... Ahir va fer anys.
2: 57. Qui és? Anastàcia.
0: Anastàcia, no? No? 58 anys.
2: Sí! Ah. A veure, per incompareixer,
0: bueno,
2: no,
0: no,
2: no, no, no, no coneixia la Romanov, només.
0: Aquesta setmana també ha fet anys Max Navarro. Com a meravelles, tu i jo som
2: com elles, crec que des de fora... Aquest és jovenet perquè s'acaba de descobrir aquesta cançó.
0: Jovenet, jovenet.
2: Cançó de Nadal. Què? Què li posem?
1: 20.
2: 24.
0: 24 anys.
2: 24,
0: va fer dimecres, Max Navarro.
2: T'acabo d'empatar, Roger.
0: Ara no busquem l'aniversari d'un músic, sinó una mort. Aquest guitarrista va revolucionar el rock, va tocar l'himne nord-americà a Woodstock i forma part
2: Jimmy
0: del Disc Club dels 27.
2: Sí?
0: Exacte, Jimi Hendrix. Quants anys fa que va morir?
2: Hosti, noi,
1: són xifres rodones, no té per què.
0: Ah, no.
2: Era del Club dels 27, aquest, no?
0: Sí.
1: Ah, 30.
2: Uau. Que fa 30 anys que va morir.
1: 31.
0: Quants anys fa que va morir?
2: 50 anys.
0: 56 anys.
2: Bé.
0: Anem ara per la màgia. Quants anys creieu que va fer dimecres l'il·lusionista que va fer desaparèixer l'estàtua de la llibertat davant les càmeres?
1: En David Copperfield.
0: Molt bé. Quants anys va fer?
1: Vaig llegir el llibre, jo.
2: Aquest tio...
0: Xifra rodoneta, ara, eh?
1: 65.
2: 70.
0: 70 anys.
2: Bé.
0: 70 anys.
2: Ui,
0: tornant,
2: Roger,
0: a casa nostra...
2: T'estic deixant enrere.
0: Demà és l'aniversari de la meravellosa Helena García Melero.
3: A veure, jo tampoc l'he entès, perquè jo, Abel, tampoc l'he entès, perquè quan he detectat qui és, mare, ja està bé, eh?
0: Aquest moment històric.
2: No, mare. Sí.
0: Quants anys farà demà Helena García Melero?
2: Helena García Melero, 55 anys.
1: 57.
0: 58 anys, punt pel Roger. Ara busquem l'edat d'un altre presentador, en aquest cas nord-americà, que ara condueix The Tonight Show. From Studio 6P, Rockefeller is centering the heart of New York City. It's The Tonight Show, starring Jimmy Fallon. Quants anys farà demà Jimmy Fallon?
2: Jimmy Fallon...
1: també...
2: 52.
1: Jo crec que no arriba als 50, 49.
0: 52 anys?
2: Toma!
0: Pum pel Sergi. Ara anem a per les sèries. L'heu reconegut, segurament, aquesta?
1: Ja, Merlí.
2: De Morella?
0: Quants anys fa de l'estrena de Merlí?
2: Ah.
1: Ah? 15.
2: 20.
0: 11 anys, del 2015.
1: Sí, anem massa lluny.
0: I ara a veure si em sabríeu dir quan es va estrenar a Netflix aquesta sèrie coreana. L'heu reconegut?
1: És coreana, el Kingdom, el joc del calamar.
0: El joc del calamar, molt bé. Quants anys fa que es va estrenar?
2: Ui, poquet, això. Fa 7 anys?
1: Això era abans o després de la pandèmia?
2: Per allà, eh?
1: El 2019, dic jo.
0: 2021, fa 5 anys. Ah, ara tornem a casa nostra.
4: Hòstia! Però si ets lo puto gusilut! I això ho pots fer tota la nit?
5: Pues la verdad es que sí.
0: Quants anys fa de l'estrena de Cracòvia, nois?
2: A veure, fa com 7 o 8 anys que es va deixar de fer.
0: Val.
2: Per tant, jo crec que uns 15.
1: 20.
0: 18 anys. Mira, Roger està més a prop.
2: Roger.
0: Passem ara a les pel·lícules.
6: Salvador Puig Antic fue un...
1: Salvador.
0: Molt bé.
1: Daniel Brühl.
0: Molt bé. Quants anys fa que es va estrenar Salvador?
2: A veure, jo...
1: Crec que anava a la uni.
2: Jo, sí.
1: Jo dic que és de l'any 2006.
2: Jo estava buscant pis, me'n recordo, i un donava de ple a la Model. I vaig dir, aquí us quedeu, pis i Model. Sí, 2004.
1: Ara és un centre cultural.
2: Sí, ara sí.
0: 2006, Salvador es va estrenar fa 20 anys.
2: Molt bé, collons, Roger. Empatat, eh? Estem empatats ara mateix.
0: I ara sí us dic, Javier Bardem, Penélope Cruz, Rebecca Hall i Scarlett Johansson.
2: Ah, no, Vicky i Cristina Barcelona.
0: Molt bé. Sí, quan va arribar al cinema?
1: Jo crec que també estava jo a la uni.
2: Això era Pastora.
1: Per tant, diré... O potser estava... Diria que el meu últim any d'uni, el 2008.
2: El 2010.
0: 2008, Roger, molt bé, les pel·lícules, eh?
2: La merda, la marca. La
1: clau és recordar què feies quan vas veure una pel·li.
2: Clar, però el cine t'està fent guanyar, eh, mamon?
0: Vinga, ens en queden dues. Va. Ara una pel·li que no he vist, però segurament vosaltres sí. Si us dic conductor de Los Angeles, que vesteix un escorpí estampat a la jaqueta, us ve aquesta al cap? Molt bé, i quants anys fa de l'estrena als Estats Units?
1: Drive, el Ryan Gosling encara no era massa famós.
2: Quants anys fa, però... eh?

0: 15.
1: Sí. Jo a la teva edat ja treballava, vull dir, on es va estrenar jo ja treballava. I...
2: Sí, és molt de iaio,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, però és que...
2: No, a la teva edat.
1: 2012, diré.
0: 2011, el Sergi l'ha encertat perquè fa 15 anys.
2: Toma ja, toma ja.
0: I acabem amb una cançó.
3: Bob Dylan.
0: Guns N' Roses va publicar dos discos al mateix dia.
2: Sí.
0: Use Your Illusion 1 i el 2.
2: Sí.
0: Doncs aquesta cançó forma part del disc 2, però em sabríeu dir quan es va publicar aquest àlbum?
2: Sí, va ser el 1991.
1: Com ho saps tan segur?
2: Perquè ahir va ser l'efemèrtida.
1: Ah, bon dia.
0: Visca!
1: Jo dic el mateix perquè ja ho vam dir ahir.
0: Exacte, doncs 35 anys. Mm-hmm. Què ha guanyat, Sergi?
2: Doncs hem quedat empatats! Vaja. Empatats a 12 punts.
1: Déu-n'hi-do, eh? Un altre dia he pensat una pregunta de desempat.
2: M'has fet jugar, la mare que em va parir.
0: Ho faré.
1: Vale, oients, a les 7:50, què càlids, quan volen, que són aquesta gent?
2: Són bons.
1: Els vols sentir una mica més o hem de tirar amb l'altra cançó?
2: No, anem tirant amb la... Si et sembla, amb l'última i pleguem, perquè se'ns està fent molt tard.
1: Oients, expliqueu-nos coses i jugueu al mini-quiz i voteu la cançó de les 10 aquí al nostre grup de WhatsApp.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Per acabar la setmana haureu de triar una d'aquestes cançons, una d'aquestes quatre que cada dia us selecciona en Sergi, inspirat en...
4: La Femèrdida.
2: Un 18 de setembre, com avui, de l'any 1978, s'estrenava la sitcom WWKRP Radio Cincinnati. Baby, if you've ever wondered whatever became of me, I'm living on the air in Cincinnati. La sèrie va arribar al nostre país gràcies a TV3. Centrava l'acció en una ruïnosa emissora de ràdio fictícia situada, sí, a Cincinnati, que intentava revertir el seu rumb canviant el seu estil musical, fitxant els millors DJs del moment o reforçant el magazín matinal, el programa despertador, com el que fem nosaltres. Aquí a ICAT us punxem majoritàriament música feta en català, cançons d'artistes del nostre país. Així que ens imaginarem la música que sonaria ara a Ràdio Cincinnati i us punxarem quatre artistes propers a aquesta ciutat de l'estat d'Ohio, començant per la Chrissy Hynde.

Aquesta cantant nascuda a Akron és coneguda per ser la líder i solista de la banda de rock alternatiu angloamericana The Pretenders, formada a finals dels anys 70, que ens va deixar èxits com aquest que sentim, Don't Get Me Wrong. El grup es va acabar separant per problemes causats pel consum de drogues. També podien haver sonat a Radio Cincinnati els 21 Pilots.

Aquest duet musical format per Tyler Joseph i Josh Dunn és originari de la població de Columbus, també a Ohio. La formació va començar tocant temes més propers al hardcore i van anar virant a poc a poc cap al hip-hop i l'indie rock, assolint èxits com aquesta cançó que sentiu, Ride. Més cantants d'Ohio.

shelter. Sentim ara la que segurament és la cançó més coneguda d'Anna Tracy Chapman, Fast Car. La cantant de Cleveland, amb un estil proper al soul i a la cançó folk, ha impregnat sovint les seves lletres de compromís polític, parlant de qüestions com la pobresa, el racisme o la justícia. I acabarem amb en John Legend.

0: fly. Aquest cantant, compositor i també actor va néixer en una de les 10.000 poblacions que es diuen Springfield als Estats Units. Aquesta, concretament, la més propera a Cincinnati.
1: De fet, el Simpson, la ciutat es diu Springfield perquè van buscar el nom més genèric. I
0: per
1: més...
0: no poder-lo ubicar, no? Sí, o es diu en algun moment?
1: No, que va, sempre que ha de sortir passa algú per davant.
0: Ah, val, val.
1: Es tapa el mapa o se sent un soroll i no se sent què diuen, però sí, és el, Springfield és el nom més comú. I Simpson és també un cognom comú.
0: Aquesta és la de Ohio, aquesta Springfield, d'en John Legend, que podem dir que és un dels pocs artistes que té un EGOT, és a dir, un Emmy, un Grammy, un Oscar i un Tony. Us hem seleccionat aquesta cançó que va gravar amb en Sebastián Yatra, Tacones Rojos. Música que sonaria a la ràdio Cincinnati, a Ohio, The Pretenders, Don't Get Me Wrong, 21 Pilots amb Wright, Tracy Chapman amb Fascar o John Legend amb Tacones Rojos. Quina voteu?
1: Oients, la decisió és vostra. Entreu al nostre grup de WhatsApp i decanteu-vos per la que més us agradi. De moment guanya per bastant The Pretenders, en segona posició la Tracy Chapman, i ara una d'aquelles composicions que només amb els primers acords trobo que tots reconeixereu. Anaven vestits de groc i eren
0: els Antonia Font
1: amb el seu Oh Yeah. 6 minuts per les 8. Bon dia, oients.

0: expert. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos minutets i mig i seran les 8 i, com sempre, que ens acostem al punt de les 8, em pregunto, Anna, què no t'esperaves saber avui?
2: A veure, nois, imagineu-vos que habitualment pagueu uns 36 euros d'aigua i un bon dia doncs us arriba una factura de 53.471 euros.
1: D'aigua?
2: Què penseu en aquell moment? Que us han estafat o que heu omplert sense saber una piscina olímpica?
3: Home, que tinc una gotera de l'alçada d'un campanar.
1: Bueno, no, que m'han desviat alguna carona. Sí, sí, perquè jo abans de sortir de casa ho tanco tot 14 vegades.
3: O que estàs omplint les Picornell, tu sol,
1: sí, sí,
3: no?
1: No, algú m'ha ficat una canonada peirada.
2: Això li va passar a l'Antonio, un veí de Sevilla que té una casa familiar en Erma, a Huelva. Al febrer del 2025 va rebre una factura de l'aigua de 53.471 euros amb 49 cèntims i, de fet, la seva primera reacció va ser pensar que es tractava d'un error,
3: no,
2: perquè, tal com va assenyalar després Facua, ningú no consumeix aquesta quantitat d'aigua en un sol mes o, com a mínim, ningú que no tingui doncs, un parc aquàtic clandestí al menjador. La companyia pública Guiassa va revisar el comptador, va comprovar que la lectura era correcta, l'aigua s'havia consumit, però el problema era dins la propietat. Es veu que a la primera planta de l'habitatge hi viu la mare de l'Antonio, una dona gran i dependent, a la planta inferior hi ha una zona destinada als cuidadors i un antic local comercial que feia anys que estava tancat, doncs precisament sota aquest local hi havia una fuita oculta. L'aigua es filtrava directament cap al subsol i per això, doncs ningú no se n'havia donat. A l'interior només hi havia aparegut un petit bassal mentre doncs, sota terra hi havia aquest festival d'aigua.
3: Anava a dir, a veure, aquí hi havia fins i tot un risc de perillositat perquè, bueno,
2: sí,
3: estava sobre uns aiguamolls aquesta casa.
2: Doncs un lampista va reparar l'avaria, però esclar, encara quedava pendent doncs, el principal problema, que és la factura de més de 53.000 euros. L'Antònia va demanar ajuda a Foc a Sevilla, que va iniciar negociacions amb Guiassa, la companyia pública, i el procés es va allargar durant diversos mesos, entre trucades, correus electrònics i peticions de documentació, la companyia va acabar reconeixent que es tractava d'un cas especialment complex i el va traslladar a la comissió del defensor de l'usuari. Finalment, Guiassa va anul·lar la factura original i va recalcular l'import tenint en compte el consum habitual de l'habitatge. Per tant, la factura va passar dels 53.000 euros a uns 36 euros.
3: Bueno,
2: probablement sigui la rebaixa més espectacular que ha aconseguit mai una associació.
3: Una mica menys, una mica només.
4: Que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escoltes ICAT, els experts, amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
6: Sí, tio. Cinquè disc i per fi guanyo...

0: famós català que us podeu creuar pel carrer. És en Lluc Rajola, acompanyat dels també lleidatans Saxeni. Amb ells obrim aquesta nova hora. Avui és divendres, dia 18 de setembre. Com ho porteu dient? Són les 8:02. Aquí amb la companyia de l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I d'en Sergi Vives.
2: Bon dia, Roger.
0: I ara parlem de més llibres.

0: Fa uns minuts, a l'hora anterior, us parlàvem de la setmana del llibre en català, que comença avui, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Jo hi aniré aquesta tarda mateix, perquè hi ha una trobada amb diverses idoleses, com són l'Alícia Kopf, l'Edna Miró i l'Aina Fullana. Doncs aquesta tercera escriptora, la mallorquina Aina Fullana, el seu últim llibre, és el que m'acabo d'acabar, titulat De gran vull ser una casa. És una història de vida construïda en forma de dietari personal d'una jove que es diu Emma, de qui podem llegir el seu diari, segons van passant als anys, i així podem entrar en els seus records d'infància, en el temps que va passar ingressada per un trastorn alimentari, una experiència que la fa dubtar dels lligams d'amistat i de parella. També hi ha un fil conductor molt gros, que és la relació sempre complicada amb la mare, i també la idea de llar, d'aquesta casa del títol, la llar i l'arrelament, i també un enfoc molt suggerent sobre la sexualitat d'aquesta protagonista. Jo m'he llançat de cap en aquest llibre, en aquesta novel·la en format de diari, perquè em va meravellar el llibre anterior de l'Aina Fullana, titulada Pels dies bons. Per mi, el millor llibre en català del seu any, una història sobre la caiguda d'un personatge en l'infern de l'addicció a l'heroïna. I d'aquí, aquí de nou, l'Aina ens ha volgut explicar que tampoc és autobiogràfic aquest segon llibre seu i que per això ha sigut molt curosa a l'hora de fer recerca en temes sensibles. Això sí, una cosa que ella li ha interessat sempre personalment i ha aprofundit en aquest llibre és el concepte de la memòria.
1: El tema de la memòria m'interessa des de fa molt. De fet, ja era present en Els dies bons, sobretot el tema dels records que tenim guardats durant gran part de la vida i que de cop surten a la superfície i ho fan trontollar tot, no? I també la manera com ficcionam els records, com els modelam, com confonem la realitat amb aquesta ficció, i amb aquesta novel·la volia dur això una mica a l'extrem, volia que anem a transmetés aquesta necessitat de recordar, però que a la vegada fos incapaç de recordar d'una manera lúcida. De fet, aquesta frase que tu dius, la del passat s'esborra tot sol, que la diu Emma, reflecteix una mica aquesta lluita entre el record i l'oblit, perquè al cap i a la fi el passat se'n va, però sí que mos deixa records, retalls, trossos de realitat i de la nostra vida, que després nosaltres enfrontam com podem o com volem.
0: I canten els natius Vull ser una casa. M'ha semblat superemotiu aquest llibre que publica Bromera i que el regalem al miniquiz d'avui mateix, així que d'aquí mitja horeta estigueu connectats que el sortejarem. Llegint aquesta novel·la, he vist que la idea de casa, del títol, es va transformant per dibuixar-nos la idea de casa com a llar, però també casa com el planeta que vivim, una casa com el passat, com el futur, com la vida, com la mort, la casa com la placenta de cadascú de nosaltres. Però m'he dit a mi mateix, aterra una mica i deixa't de metàfores, perquè potser una casa és una casa, un moment. I ho dic en el sentit que el que ens explicava la Llucia Ramis, el llibre anterior que m'he llegit, la també mallorquina, que ens parlava de la crisi de l'habitatge a les Balears, que molts baleàrics no poden viure ni al seu barri, ni a la seva vila, ni a la seva illa.
2: Ja has vist els preus dels pisos que ens ha dit l'Anna.
0: Sí. I no he pogut evitar fer aquesta connexió amb aquest llibre tan emotiu, el de l'Aina, amb el de la Llucia, que és molt més realista i analític, no?, sobre la crisi immobiliària.
1: Sí, clar, totalment. De fet, l'evolució del barri on viu anem és fonamental per al desenvolupament del personatge i també del relat en general. I és una evolució que està molt lligada a la turistificació i a la evolució que està molt lligada a la turistificació i a la gentrificació, i això també està lligat a la crisi de l'habitatge. Crec que és un tema que actualment afecta molt de mallorquins, és una problemàtica que tenim molt present, per això cada vegada se'n parla més, se fan mobilitzacions, protestes i també se n'escriven llibres. I sí, jo també vaig llegir el de Llucia Ramis just quan havia acabat d'escriure el meu, i vaig observar algunes intertextualitats, moments en què els dos llibres podien dialogar en certa manera, no? Evidentment només en aquest tema.
3: Els experts, cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: La Julieta i la Guineta ben juntetes que ens canten Bota, bota. Amb elles hem arribat a les 8 i 9 d'aquest matí de divendres. També arriba la Laura Grau, bon dia.
1: Molt bon dia, experts.
0: T'has sentit algun disc, els que avui es publiquen?
1: Avui que es publica, jo m'he perdut ja.
2: Moltíssima cosa.
0: A veure, a l'hora anterior hem sentit l'Arnau Ballbé, per exemple.
2: Les Fades.
0: Les Fades.
1: Gavina.
0: Gavina.
2: Molt xula, també.
1: Molt bé. No m'ha donat temps de res, no? Entenc que això ha sigut a les 12 de la nit.
2: Això ha sigut, sí, primeríssima hora. Encara en tenim més.
1: Que em foto l'alarma a les 6 jo per escoltar-me les novetats del dia, o què?
2: Doncs sí.
1: No, hi ha altres coses a fer.
0: La Laura escolta l'Ostrell, ens ho dic més una vegada, quan és experta.
1: No, bueno, he dit una cosa pitjor. Però és igual, no us la recordaré.
0: Bé, avui hi ha més novetats. A l'hora anterior, no pateixis, Laura, que no hem tingut temps a incloure-les totes. En tenim més.
2: Exacte. A més, havíem escoltat tot homes. Doncs on són les dones, us preguntareu. Les dones que treuen avui nous senzills. Aquí mateix sentim la Meritxell Nederman.
3: Hola, experts. Soc la Meritxell Nederman i us presento el meu nou single, Mira'm. És el primer single del meu nou disc, que surt en breu. I espero que la disfruteu. Una abraçada.

0: que sentit. Mírame és el primer avançament del proper àlbum de la Meritxell Neddermann, que portarà per nom Clàssic Electro Drama. El senzill expressa una recerca d'intimitat i connexió, una súplica per fer callar el soroll exterior i lliurar-se completament al present compartit. L'àlbum complet que mostrarà aquest canvi de sonoritat de la Neddermann tindrà sintetitzadors, entre d'altres components, nova etapa, es publicarà el 16 d'octubre.
1: I avui, divendres, dia 17 de setembre, també es publica nou material de les Cravapels.
2: Bon dia. Hola, experts, com va tot? Soc la Laia de The Cravapels i avui us portem una novetat que ens fa una il·lu espectacular perquè és una col·laboració amb la Repion, que són un grup de Cantàbria de les quals som molt fans. Vam coincidir amb elles a Madrid fa la pila d'anys i des d'aleshores que va ser com un fletxazo i teníem moltes ganes de fer alguna cosa plegades i per fi ho hem pogut fer i és un single, el tercer single del nostre pròxim àlbum. I la cançó es diu Echarte de menos. Esperem que us agradi.

0: Escolta, Sicat.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans Dofim Mutta amb la Filarmònica de Múnich,
1: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
2: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
3: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs i vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i vaig dir doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir... Molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
4: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a Icat. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Un quart de 9 del matí ens escriu en Jordi per assenyalar que els CRIM no només actuen demà a Vic, al Mercat de Música Viva, sinó que avui mateix actuen a casa, els CRIM, a Tarragona, i diu, els portem, la colla jove, i gratis.
8: Ahir van dir que plegaven els CRIM.
9: Bones festes, la colla jove, eh?
7: Sí.
8: I marquen unes farres que no vegis.
9: S'ha fet un cràter allà, alguna vegada.
7: Jo he fet tant de cambrer com de consumidor, com de...
9: Ai, sí, jo m'oblido que tu tens camisa de la jove, tio, Roger, em sembla.
7: Fa anys que està en una caixa, però se l'ha
9: passat també. Home, tio, és el teu moment de treure-la.
7: Sí, perquè avui, per què?
9: Bueno, no sé, aquests dies, no, Santa Tecla.
7: Ah, sí, bueno, encara queda una mica.
10: I el 4 d'octubre, el concurs.
7: És que, clar, jo no faig festa ni per Santa Tecla ni per la Mercè perquè treballo aquí.
9: Tot es pot fer. Jo vaig a fer castells amb els mugiangues d'Igualada. Què m'estàs explicant?
8: Pregunta, i estàs assajant pel concurs de Tarragona de castells?
9: Bueno, fot mesos que estem assajant, clar, que et penses que es fa un dia.
7: Jo he pillat 0 unitats d'entrades.
8: No, ja deu estar tot
9: fàcil,
8: venut,
9: eh?
8: No,
10: llavors has d'entrar-hi amb la samarreta.
8: Exacte.
9: O la camisa.
7: En plan pirata, sí.
9: Veniu a Igualada.
8: No. Escolteu, és moment de fer consultori.
7: Sí, és la sintonia sempre suggerent del consultori sentimental de la Laura, que us respon als dubtes que li heu anat a compartir al llarg de la setmana.
9: Això dels divendres ja cada cop va més per pedregar. No, si jo una cosa que he dedicat a divendres obligatòriament és que jo tots els consells que dono és perquè a mi no m'han funcionat. Llavors, aviam si vosaltres em podeu fer alguna cosa,
8: igual,
9: vale?
8: Tens servei per donar i per vendre. Tu parles, tira milles.
9: M'agrada molt que ens escriviu aquest any.
7: No tens prou, com t'hi diria, que els consells són bons igualment, vull dir, si són dits bons.
9: Que sí, després feu pel xat aquest dels experts que teniu, feu una mica la comentata i ja us ajudeu entre vosaltres.
8: Consells té la grau i la casa li cau. Això ja ho sap la gent.
9: Això qui ho va dir? Qui té el copyright d'això?
8: No ho sé, en Gustau, no? No era en Gustau.
9: A veure, seria divertit que fos en Gustau, però crec que no era en Gustau. Bé, va, comencem a llegir perquè, a més, foteu unes xapes que potser podríeu també retallar una mica, eh?
8: No, endavant.
9: Vinga, ens escriu una anònima, que és el primer cop que escriu. M'agrada quan en Roger puntualitza si és la primera vegada a la vida que escriu en el xat.
8: A veure.
9: Diu, ja, bueno, comença amb ja, que ja em sembla un mal principi, però vaja. Ja, guai, que sigui anònim, sisplau, que si no em moro de vergonya. Jo sí que em moro de vergonya, anònima, ja t'ho explicaré. Una noia que vaig conèixer una nit aquest estiu, vam flirtejar, però no va acabar passant res entre nosaltres, ve a visitar-me, visc a l'estranger. I ara no sé si ve en plan amigues o en plan algo més. Es quedarà a casa meva uns quants dies, què faig? El motiu pel qual vull que sigui anònim és perquè ella és oient del programa. Segur que no li han donat cap pista de què és ella.
7: Aquesta oient, ella és la hosta i ella és la que vol.
9: Clar,
7: problema és més quan és el contrari, no? Si dubtessis tu d'anar a un altre país uns quants dies i a veure què passa, no?
9: Clar, si tu neixis a casa seva i no sabessis què vol, sí que seria una mica més complicat de llegir, però si ella ja està fent el gest de venir a casa teva, i et diria que les primeres 24 hores la miris molt, o sigui, observa, perquè jo crec que es nota molt, no?, quan algú li agrada algú altre. no ho sé, què em penseu? Mai m'he vist en aquestes, jo, gràcies a Déu.
0: No. Clar, la primera trobada, no? Què fas? T'abraces?
9: No, però la primera trobada és com d'amigues, no entenc, si mai ha passat res entre elles.
8: Però bé, a casa teva.
7: Perquè, recorda, ens ha dit flirtejar.
9: Clar, per això,
7: ha dit flirtejar, oi? Només?
9: Només vam flirtejar. És que, clar, flirtejar és una definició tan àmplia, nois, perquè...
8: Clar, flirtejar que pot ser ullets, pot ser...
9: Clar, que em tiris el sucre del cafè, és que...
8: Sí, a més, flirtejar pot ser una cosa unidireccional, és a dir, jo puc pensar que tu flirteges a mi i tu no estàs flirtejant a mi.
7: Però, clar, si la va veure al país on viu... Moraria que aquest oient ens
9: perquè
7: ho digués.
9: A
7: no ser que sigui molt, una pista molt totxa, però bueno.
9: El país?
7: Sí.
9: Home, però diu que és oient del programa.
7: Ja, és veritat, és veritat.
9: No li desmuntem el xiringuito. Sí. Jo et diria, les primeres hores observa si aquesta noia ve amb la intenció de fer un gran retrobament d'amistat,
8: sí,
9: o si realment hi ha possibilitat de que quan baixi el sol, que allò sempre és perillosíssim, les coses es vagin estovant. No? I si no, no passa res, la comunicació és molt important, També es pot tenir una petita conversa i dir, mira, jo penso això, sento això,
8: clar,
9: i si no és recíproc, no passa res.
8: La qüestió és no cremar les naus a la primera de canvi.
9: És veritat que la primera nit
8: no
9: és una mica complicat.
8: Si no, la cobri la porta, no?
9: És fotut, perquè si la primera nit tens una mica de situació incòmoda, després com aguantes, no, la resta?
8: Ja, ja.
9: Bueno, va, seguim amb en Jordi.
8: Algú
9: que estigui vist en aquesta situació que aconselli aquesta pobra anònima, sí, que jo la veritat és que no sé massa què dir-li.
8: Va.
9: Ja veieu que això...
8: No, està bé, està bé.
9: És una mica de pacotilla, aquest consultori. Seguim amb en Jordi. Diu, la noia amb qui m'estic veient, que ens estem coneixent, em deixa caure coses així mig en broma, és a dir, mig en sèrio, per tant, deu ser important, com ara, com m'agrada que em regalin flors, o com m'agradaria que em portessin a tal lloc, o m'encanten les sorpreses. Em deixa caure coses, diu, Jordi, tu les està dient a la cara, les coses. Espavila. Diu, clar, si el següent dia que ens veiem li porto flors, sembla massa evident. A més, tinc el mal record o inseguretat que en la meva vida, quan he regalat flors, se n'han rigut o m'han dit no ho puc acceptar. A veure, qui collons t'ha dit que no pot acceptar unes flors, ni que li estiguessis fent un bisum de 1.000 euros?
8: A veure, hi ha gent...
7: Jo accepto,
8: jo estic d'acord que hi ha gent que no vol cap mena de mostra d'acte d'amor en públic.
9: Bueno, doncs aquesta gent en aquest programa no és benvinguda.
8: Molt bé.
9: Seguim. Anem al tema. El que em preocupa és que sento que si ho diu literalment m'està traient la possibilitat que surti de dins meu, ja sigui les flors o qualsevol sorpresa, que si compleixo malament i si no malament també perquè hauria d'haver sortit de mi.
8: No.
9: Aquí tens raó, Jordi? Tu no ho veus, això?
8: No, ho ha de fer.
7: Té raó en
9: què? O sigui, aviam, ho ha de caçar fer, perquè ara ja li ha dit.
8: Clar.
9: Però jo estic d'acord que ella s'ha de calmar.
8: Ella s'ha de calmar.
9: No, ella ha de parar de fer aquests suggeriments com una mica autoritari.
0: Clar, si després vol que siguin sorpreses...
8: Clar, és que no seran sorpreses.
7: Sí, clar, si ho diu tant, no és això. Si ho diu tant, no serà sorpresa.
8: Bé, hi ha una tercera via, que és fer una cosa diferent a les que t'ha demanat, però que també sigui més o menys...
7: Ja, però no és el que ha demanat.
8: No, però
9: hi ha una frase molt important, que és m'encanten les sorpreses.
8: Aquí.
7: O sigui, es pot aferrar aquí.
8: Clar.
9: M'encanten les sorpreses vol dir que poder no seran flors, potser no serà que et portin al lloc que has demanat, però serà una altra cosa.
8: Anar a veure un partit del Barça.
9: Home, si no és gaire futbolera, li fas una putada. A mi no em porta
0: sorpresa,
9: a veure partits del Barça.
0: Sorpresa,
9: o sigui,
0: li regales una planta.
9: Sergi Vives, és que no tens vergonya. La teva dona t'hauria de deixar. Què vol dir sorpresa? Vas a veure un partit del Barça.
8: Bueno, sorpresa és...
9: Sí, clar, però li ha d'agradar l'altra persona.
8: Això sí.
7: Jo dubto, és ell massa insegur o ella massa passadeta? O massa, com has dit tu, de massa
9: insistent? Jo crec que ella ha de parar de fer aquestes instruccions, perquè llavors perd espontaneïtat.
8: Sí, però hi ha relacions que poden anar pel pedregar quan un és molt detallista i l'altre no és gens. És a dir...
9: A ell no el veig poc predisposat al detallisme. O sigui, ell ja compleix, el que passa és que diu, clar, si sempre m'està dient el que he de fer, llavors no és sorpresa.
8: Clar, però ja li diu perquè ell no fa res.
7: Bueno, però si ens ha enviat aquesta pregunta és perquè ell vol. El que passa és que se sent potser una mica això, que no...
9: Vale. Jordi, jo et diria, una mica el que ha dit en Sergi, te la compro, Sergi.
8: Estic fent jo la secció,
9: Sí, perquè, bueno, clarament a tu t'ha funcionat molt millor que a mi aquesta secció. Recull el vol, les idees que et dona la teva estimada, la teva festejada, i les fas o un altre dia molt llunyà que ja no se'n recordi, o les toneixes una mica perquè sigui diferent, no?
0: Clar, és que estaria bé saber quan porten, perquè igual ha estat mig any sense cap sorpresa i ara diu, escolta, o li dic o...
8: Bueno,
0: o
8: són clar, una parella jo que fa 30 anys que estan junts.
9: No, és recent. Diu, la noia amb qui m'estic veient que ens estem coneixent.
8: Ah, val.
7: Mira, la Mireia del grup de WhatsApp, un oient, diu clarament, Jordi, coma, deixa-la.
8: Hosti!
9: Apa, Mireia, tampoc et flipis, tia.
7: Diu, quin pal que comença així una relació, ja amb tants dubtes.
8: Ah, bueno, clar, no ho havia vist així. T'imagina't tercera cita. És que clar, és que no em regales coses.
9: No, jo veig una voluntat de comunicació. El que passa és que a vegades no està ben calibrat. No passa res, no és tan fàcil entendre's amb una persona, eh?
0: No, però ell l'escolta, perquè s'ha quedat amb aquests detalls.
8: Sí, és veritat.
9: Molt bé, jo crec que ho està fent bé, Jordi. Va, i per últim anem a l'Ona, aviam si estarem aquí tot el matí anar contestant preguntetes.
8: Va, Ona.
9: Diu l'Ona, a mi em passa...
8: Moment, m'agraden molt les músiques que van sonar per sota.
9: Mariví, ets una gènia, tia, aquí posant les sintonies.
8: Acompanyen molt bé, trobo.
9: Com es nota en tot aquest anys d'experiència de com a tècnica de so. Diu l'Ona, a mi em passa, o això em diuen les amigues, que quan m'agrada un noi i xategem i tal, quan el tio s'atreveix a dir per quedar, llavors com que no m'agrada més, jajajaja. Bueno, tenen part de raó perquè sí que ha passat alguna vegada, però jo sempre em pregunto, i si passés d'una altra forma, ja sigui en una festa major o concert i tal, com de forma inesperada, més natural. Però clar, és que quan un tio no anà directament de quedar, és a dir, tenir una cita, em sembla com que s'empetiteix, perden el sex appeal. Bueno, potser no canviaré. He de dir que l'entenc una mica, l'Ona. A mi també em costa com de zero, d'absolutament zero, eh? Estem parlant d'una persona que no coneixes de res, que sí. Només t'ha tirat fitxes per l'Instagram, bueno, el Tinder o el Hinge o el que sigui que tens,
8: sí.
9: I has de quedar de zero amb aquesta persona, no l'has vist mai.
7: Però sempre es queda de zero, no? Bueno, clar, diu aquí en un concert, diu, vale,
9: bueno, jo no he quedat mai de zero. Jo sempre he conegut la gent en algun
8: no
9: lloc.
8: No t'han fet mai una cita cegues?
9: No, no, i per molts anys,
7: jo tampoc,
9: és que fa company.
7: No vull que m'engatussin.
9: Si tu dius que les has tingut de totes així.
7: No, vull dir que tothom es coneix de zero. Bueno, però,
9: sí,
7: et
9: coneixes de zero, sí. Però entén-me que ja has interactuat en un altre context.
7: Perdona, em referia que una primera cita és sempre una primera cita.
9: Sí, i la primera sempre és la primera.
8: Perdoneu, recordo que la setmana passada us vaig explicar que em van programar una cita cegues i em va funcionar. Estic casat amb aquesta persona.
9: Vull dir doncs que, mira, vegades, Ona, agafa't aquesta experiència. Avui tot ho agafem amb en Sergi, que és el nostre conseller.
7: Però, clar, sí. És que no diu cita cegues, diu que quan un noi m'agrada, comença així, no?, la consulta.
9: Quan m'agrada un noi, xategem i el tio s'atreveix a dir per quedar.
7: Si li agrada.
9: Clar, però entenc que no ha passat en un altre context, perquè diu, i si passés d'una altra forma, ja sigui en una festa major o concert i tal. Clar, jo sempre estic a favor de la cosa orgànica. O sigui, has quedat amb amics i et trobes amb algú que t'agrada i llavors potser a partir d'aquí sorgeix alguna cosa.
8: Clar, el problema és quan veus que la cosa orgànica no funciona i has de buscar altres mètodes, no?
9: Clar, sí, Ona, jo et diria que et deixis de flipar, perquè a mi també m'ha passat això de dir, tu vas molt pujadeta per la vida i et penses que ets perfecta i fantàstica i que l'altra gent sempre té mancances, i després simplement és que el primer contacte costa, no?, encaixar les coses que tens en comú, entendre't amb l'altra persona, jo què sé, estar còmode. Has de rebaixar una mica la guàrdia, el llindar de les expectatives. I no passa res, si després no t'agrada, però, hòstia, esforça't una mica, no?
8: Exacte, tot no és tan definitiu, vull dir, a veure, s'ha d'anar provant, no?
9: Bueno, no pots tatxar la gent a la segona frase que diuen.
8: Bueno, jo he vist els programes d'aquests en rotllo Next, que aquí la gent va fotent Nextos a
9: punta pal. Ha fet molt mal, no mireu la tele.
0: Molts anys d'això, eh?
8: Bueno, sí, però el Switch, bueno, no deixa de ser una mica com el Tinder, no? Vull dir que vas passant allò...
7: Vols dir el Swipe.
8: El Swipe. Bueno, hi ha el Next i el Swipe, però no ve a ser més o menys el mateix. Vull dir, és allò de vinga, un altre.
9: Sí, no sé, tinc més paciència, ja et dic, jo no tinc experiència en aplicacions i espero que duri molt temps, però entenc la sensació, jo et diria que has d'estar una mica més oberta i tenir una mica més de paciència, perquè a vegades la primera cita i fins i tot la segona, la gent no acaba, no?, de ser ella mateixa, o sigui, com estàs una mica tens pensant, això està funcionant, no està funcionant, ens estem agradant, i després ja et deixes anar, però has de tenir una mica de marge, perquè si no, la primera de canvi no pots veure.
8: Mira, te'n recordes que et comentàvem això dels consells de la Casa Lecao i tot plegat? Doncs sí. Tenim el separador que llançàvem l'any passat, sobre tot plegat.
11: Així sona Els Experts.
8: El consejo es vendo que para mí no tengo... Hi ha un que diu, vol donar consells i la casa li cau.
9: Sí, perquè no rima,
8: però
9: saps?
8: No està malament.
7: Bueno, mira, vol donar consells...
9: Torna-hi.
7: Vol donar consells a en Gustau i la casa li cau.
8: Exacte.
7: Molt bé.
8: Gràcies.
12: Dona consells a en Gustau, però la casa li cau. Ara li direm a la Laura, cada cop que vingui a fer una secció i no sigui d'allò, ai, dona consells a en Gustau, però la casa li cau.
7: Ignasi diu, no cal que us inventeu Gustaus ni res, només cal que digueu, dona consells la Grau, que la casa li cau.
12: Ah, clar, molt bé, sí. Que tonta.
11: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: On My Soul, ens canta en Bruno Mars, i amb ell arribem al punt de dos quarts. Com sempre, molta música, però com sempre volem que us desperteu actualitzats.
1: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: 2 de 9, avui és divendres, 18 de setembre. Anna, què cal saber per avui?
2: Doncs mireu que aquesta hora està en marxa el trasllat dels migrants a les platges de Ceuta, al campament instal·lat al port de la ciutat, una operació que es pot dur a terme perquè l'Audiència Nacional Espanyola ha aixecat la suspensió cautelar del campament. La instal·lació ha d'acollir unes 2.000 persones. Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma.
3: Mucho ruso en Rússia, diria
4: sí, que. Sí, havia. Divendres,
0: a mi,
4: eh?
0: A mi em fa gràcia la Duma, perquè el partit del Putin ha sigut 450 escons, no?
2: Sí.
0: En treu com a 433.
3: No, jo crec que en treu més dels que hi ha.
0: Sí. I sempre miro el sempre històric Partit Comunista, que té molta solera a Rússia, que queden segons, però com 400 escons enrere, o així.
3: Mola, no tenen res a parlar.
0: Divertit.
2: Però com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin.
3: Home, tu què creus? Jo crec que, bueno, ara serà un...
0: Això és avui, dius, eh? O sigui,
2: avui obren els col·legis.
3: Quins nervis! A veure què passa.
2: A veure què passa. Tenim novetats del cas Endic. Segons publica avui La Vanguardia, Jonathan Endic es va interessar per una teràpia que simulava tirar un familiar per un barranc. Era un tractament que havia ideat la seva terapeuta, que consistia a simular que es tirava per un barranc un familiar que s'odiava. Així ho va explicar la professora d'anglès, doncs, a Jonathan Endic, durant l'interrogatori voluntari que va fer davant dels Mossos, i de fet la teràpia estava pensada per un altre pacient que patia esquizofrènia i que en el seu cas projectava odi cap a la seva mare. Consistia a portar-lo a Montserrat. De fet, la terapeuta representaria el paper de la mare i es col·locaria a tocar del precipici. Després l'animaria a empenyer-la amb ella per després, doncs, demostrar-li la incapacitat de fer-ho. L'1 de desembre del 2024 van recórrer el camí de les Feixedes de Montserrat, la mateixa ruta on després moria el fundador de Mango.
3: Déu-n'hi-do aquesta notícia. Vigila amb el que tu dius al consultori, que després la gent ho fa, eh?
4: No, jo us diria que, sisplau, mireu, aquí esteu pagant la teràpia. Sí. Vull dir, jo estic molt a favor de la teràpia, però és veritat que hi ha professionals i professionals,
3: exacte.
4: Eh?
3: Exacte, vigileu perquè després passa el que passa.
2: I recordem aquesta notícia d'abans, i és que mai havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya com ho és ara. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge, però hi ha ciutats com Sant Cugat, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu supera de llarg els 4.000 euros. Segons els experts, els preus potser es mantindran, però no baixaran. De fet, per posar-ne un exemple, un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara val 365.000. Per tant, doncs, ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 2.225 euros de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats.
0: Res. Quasi que tenim a comprar, eh? Perquè la cosa no baixarà, oi?
3: No tens ni pau,
4: no, serà el més barat que ha sigut mai.
3: Sí, sí.
2: O ara o mai, eh?
4: Serà mai, exacte.
3: Que trist.
0: Més històries, anem als esports.
2: Anem als esports. El porter del Barça, Joan Garcia, és dubte per al partit de demà del Barça al camp del Sevilla, de la 7a jornada, per molèsties al genoll dret. Precisament, qui obre la 7a jornada és l'Espanyol, que avui a les 9 de la nit rep el Cué de primera, l'Elx. Els blanquiblaus són vuitens amb 7 punts i busquen el tercer triomf de la temporada. El Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8 del vespre, i a la Champions d'handbol, el Barça va superar ahir el Montpellier 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol.
0: I la previsió del temps?
2: Doncs avui tindrem un matí fresc amb cel mig ennuvolat i alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, tramuntana i mestral als dos extrems fins al migdia amb la calor a ratlla, i de fet hi ha màximes que es quedaran entre els 22 i 27 graus, i en algun indret els valors més alts poden arribar a tocar els 30. A la tarda pot caure algun ruixat al nord-est.
0: I ara la selecció valenciana d'artistes increïbles i ben crítics, com són en Pancho de Zoo, en Pablo, Malifeta, l'Abrí, Los Chicos del Maíz, en Tito Puntet i molts altres, ens canten el seu Lladres de Sobretaula. I de seguida aneu traient el mòbil, que ara juguem al miniquiz.

0: Escoltes ICAT. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: Ens ocupem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
0: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
10: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
11: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Escoltes ICAT. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. A ICAT.
12: Les 8 i 38 minuts, oients, és l'hora de participar, de jugar al miniquiz, ja sabeu com fer-ho.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
12: Sergi Rollmaster, avui sobre quina de les belles arts els oients han de demostrar coneixement.
13: El cinema, història del cinema. Tal dia com avui de l'any 1929 es va fer al Teatre Coliseum de Barcelona la primera projecció de cinema sonor a Catalunya. Va ser amb la pel·lícula musical La Canción de París amb Maurice Chevalier, és aquesta que sentim. En aquell moment el Coliseum era un dels molts cinemes recent estrenats de la ciutat, només tenia 5 anys, i de fet hi ha qui afirma que a la primera dècada del segle XX Barcelona era la tercera ciutat del món després de Nova York i París en aquest nombre de cinemes, no? En aquests primers cinemes. En aquella època, cinema i esport eren un dels passatemps preferits de la societat i és per això que no és estrany que els soterranis del Coliseum acollissin la seu d'una entitat esportiva catalana. I aquesta és la pregunta del miniquiz d'avui. Quina entitat esportiva catalana hi havia sota el Coliseum? A. El Club Billar de Barcelona. B. La Federació Catalana de Tenis Taula. C. El Club Esportiu Laietà. O D. La Societat Cultural i Esportiva La Lira.
0: 638-684565. 638-684565.
12: Quina entitat esportiva hi havia al soterrani del cinema Coliseum de Barcelona? A. El Club de Billar. B. La Federació Catalana de Tenis Taula. Aquests dos primers suposo que estarien insonoritzats. C. El Club Esportiu Laietà. O D. La Societat Cultural i Esportiva La Lira. Entre tots els encertants, sortejarem el nou llibre de la mallorquina Aina Fullana. Es titula De gran vull ser una casa. Hem sentit les seves paraules a l'hora anterior. I aquesta tarda serà presentant-lo a la Setmana del Llibre en català. Un regal que us fa l'editorial Bromera. Teniu temps per apostar per una de les quatre opcions mentre sentim aquest clàssic de l'antena d'ICAT. Tornen els Kaiser Chiefs amb el seu hit Ruby.

0: cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Així sonava la primera pel·li de cinema sonor que es va projectar a Barcelona, a la ciutat des d'on us parlem. Però no és tan història del cinema, sinó, bueno, del cinema, vull dir, de la sala, del theater en si, el que avui havíeu d'esbrinar en el miniquiz.
2: Sobretot el que us preguntàvem era què hi havia sota aquest cinema on es projectava aquesta primera pel·lícula, el Cinema Coliseum de Barcelona, fundat fa més de 100 anys. Allà s'hi acollia als anys 20 del segle passat la seu d'una entitat esportiva catalana. Us preguntàvem quina. I les opcions podien ser el Club Villar Barcelona, B, la Federació Catalana de Tenis Taula, C, el Club Esportiu Laietà, o D, la Societat Cultural i Esportiva La Lira. Doncs la resposta correcta era la A.

0: automotivar-me per dir un número de merda que m'invento aquí.
1: Això que acabes de fer, què és? Parlar sola, no, una mica? Va, som-hi.
0: Jo parlo molt sola.
1: D'això parlarem la setmana que ve, eh? De parlar sols.
2: Tenim ja retrets de filòlegs que ara llegirem, eh? Però bé,
1: ah, sí?
2: Sí.
1: Ah. Val, val.
0: Va, el número 36.
1: El número 36 correspon al Xavi, que ens ha enviat un WhatsApp des d'un número acabat amb 28. Felicitats!
2: Felicitats, Xavi. T'endús el llibre De gran vull ser una casa, de l'escriptora de Manacor, Aina Fullana. És un regal que et fa l'editorial Bromera. Doncs ens escriu en Roger, un del lobby filòleg del grup de xat, que salten a la mínima perquè és la seva feina, que diu que...
0: Bueno, no... és la seva feina en horari, en jornada laboral. Bueno, no sé, saps si és fiscalitzar els programes de ràdio que escolten, però digues, va.
2: Vocacional.
1: És vocacional, molt bé.
2: Diu que els noms de lletra no s'apostropen, que per tant has de dir la A.
1: La A?
2: No, la A. I a més afegeix, perquè vegis Laura, que és pura vocació, afegeix, ja ho vaig dir fa uns mesos en aquest mateix xat. Doncs
1: no n'aprenem.
0: Bueno, jo espero que sigui de bona fe i no amb aquesta cosa que feu a vegades del ressentiment, que ja els coneixem.
2: Exemple, si hi hagués una resposta E i fos la guanyadora, com es diria?
1: La E!
2: Ara, vale.
1: Així, anem aprenent a poc a poc.
2: 8:46,
1: sempre.
2: 8:46, més música, volem sentir l'última que han publicat al Cederland, que es titula així, l'última.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Mel.
2: Ué.
1: Nel.
2: Ué.
1: Lia.
2: Ué.
1: Leia.
2: Ué.
3: Bueno, vale.
4: La gent per cridar els nens vol el mínim esforç.
5: Vist els noms, que ja estan inventats. No fa falta que te l'inventis tu.
4: No, jo és que la meva filla vull que sigui d'una manera que no s'ha dit mai.
3: Que sigui especial i única.
1: Tu, amb la Mia, aquest possessiu...
3: Però tampoc cal, Mia.
1: Vale.
3: Mia, Nia, Lia, tot això... És clar, és que és un problema, això.
1: Vinta. Això podria ser una escombra, qualsevol cosa. Anowar podria ser un Pokémon o d'una ètnia que desconec. Kiara, això sí que podria ser un detergent, també. Però...
3: Jo, els Jonathans i els Enzos seran Enzos, no? Seran italians.
6: Sí, sí, ja penses que costa una mica.
3: Però, així d'Enzos, eh?
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 10 minuts per les 9, actualitat cinematogràfica. Avui comença

0: El Festival de Cinema de Sant Sebastià, i avui el visita per obrir el festi per rebre un premi honorífic el senyor Werner Herzog.
1: Molt bé.
0: El director de Fitzcarraldo i tantes pel·lis mítiques, de documentals impagables com la Cova dels Somnis Oblidats o aquella dels Tarats dels Ossos. Mai trobareu ningú que se'l relacioni tant amb el cine d'autor i que aparegui Star Wars.
1: Ah.
0: No sabíeu que sortia? Crec que la sèrie Andor.
1: No, no sabia.
0: Li van preguntar, i vostè què es veia de Star Wars? I va dir, no, ningú no sabia res, però em va fer gràcia aparèixer.
1: Home, a mi també em faria gràcia aparèixer.
0: Sí. Doncs serà avui a Sant Sebastià, també vindran aquests dies, passaran per la Catifa Roja, Brad Pitt, Naomi Watts o Rami Malek en aquesta 74a edició, que també hi ha bona representació del cinema de català, amb dues produccions catalanes a la secció oficial. El nostre enviat especial, com cada any, ja instal·lat allà, a Sant Sebastià, és en Marc Garriga.
2: 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera a partir d'una brillant idea de Berto Romero i Sants de Miquel Gurrea amb l'actriu de moda Victoria Luengo són les dues produccions catalanes a concurs. També Eduard Fernández opta a la Concha de Plata al millor actor per El mal padre. Fora de competició es presentarà Ruega por nosotras de Daniel Monzón sobre el patronat franquista per la protecció de la dona i Isaac i la Cuesta i Albert Serra presentaran els seus últims treballs més de caire experimental. Pel que fa a les estrelles internacionals, Brad Pitt presentarà En el corazón de la bestia, un film de supervivència on l'autèntic protagonista és el gos que l'acompanya. A banda de Herzog, Naomi Watts també rebrà premi honorífic i Rami Malek, guanyador d'un Oscar per interpretar Freddie Mercury, reivindicarà The Man I Love. A la secció Perles es podrà veure La bola negra dels Javis i el documental palestí Naza, que va rebre 25 minuts d'aplaudiments a Venècia. El 26 de setembre es farà públic el palmarès i serà el moment del relleu a la cúpula del festival. José Luis Rebordinos plega després de 17 anys.
0: Gràcies, Marc, des de Sant Sebastià. Connectarem amb tu també la setmana que ve perquè ens expliquis com va evolucionant aquest festival de cinema. I els que sentim ara de fons són els irlandesos Fontaines D.C. Ens molen, segurament els heu vist habituals al Primavera Sound o també a sales de concerts. La qüestió és que ahir dijous van revelar el repertori complet del seu proper àlbum d'estudi, Dopamine Chamber, i ens hem trobat un element interessant, Sergi.
1: Doncs sí, perquè ha sorprès a molts, perquè inclourà, atenció, a l'hora una col·laboració amb la cantant Rosalía, el tema Where Is Gone.
3: Molt bé, no?
1: Què et sembla? Es tracta de la primera participació d'un artista convidada en un disc d'aquest grup, els Fontaines D.C.
3: Tinc una amiga que està obsessionada amb els Fontaines D.C.
1: Sí.
3: Jo no els he escoltat gaire, però això me'ls han recomanat molt.
1: Mira, doncs, formats a Dublín el 2014, aquest grup, els membres ja havien deixat d'entreveure la seva fascinació per la cantant. Com? Doncs es veu que també són DJs i la incluïen entre els seus temes, doncs anava punxant de tant en tant la Rosalía. És a dir, que ja sabien qui era, l'escoltaven, la programaven i ara han decidit, doncs, incloure-la en el seu disc. No està malament.
3: Sí.
1: La publicació del nou àlbum coincidirà amb una gira de Fontaines D.C. pel Regne Unit i Europa durant l'octubre i el novembre. Això és Somriures i Llàgrimes.
0: Sí, el Teatre Apolo porta a Barcelona aquest musical que sentiu de fons. El que sentiu no ho sentireu perquè és una versió traduïda i no pas al català. No es pot triar, la fan com la fan. I la podreu veure durant dues setmanes. L'estrena va ser ahir i va anar la nostra companya, la Marta Vives.
4: Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Llàgrimes és que les cançons són tan conegudes i, en aquest cas, ben afinades, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Això ha viscut el públic de l'estrena.

0: temps.
1: Fa molt temps que fa mal temps.
0: Na, na, na, na, na, na, na.
2: A veure, és el meu primer cop aquí, Soc molt fan de teatre musical, però mai he vist la pel·lícula, fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat. Sí, que a veure què ens trobem.
3: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la novícia que fent d'institutriu d'una família nombrosa en pare vidu acaba descobrint l'amor terrenal. La producció dirigida per Sílvia Villaú ha sabut recrear l'emoció de la pel·lícula amb un càsting encertat, especialment en el paper de la Maria, interpretat per Judith Gayan, però amb una deficiència destacada en l'escenografia de cartró-pedra i canviada manualment a les escenes, en especial la que representa els exteriors que simulen els Alps. Malgrat tot, el públic ha xalat amb aquesta estrena, un muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar totes les notes de la partitura una vegada més.

0: 3 minuts per les 9, és en Justin Bieber, que ens canta Beauty and a Beat. Heu vist el vídeo que s'ha fet viral d'en Justin Bieber?
1: No.
0: Un vídeo molt normal. Un noi que anava gravant pel carrer no sé què, i de cop passa per una terrasseta, i el Justin Bieber a la terrassa, com seriós a un portàtil, com fent feina, o com fent, sí, el mail i tal. I el noi diu, ostres, Justin Bieber, i li xoca així molt ràpid, i segueix caminant, i el Justin Bieber segueix treballant, i llavors la gent diu... Veieu com si trobes un famós n'hi ha prou? Pots no fer res, o senzillament...
2: Sí, molt a favor.
0: Seguir, sí, no para de caminar en cap moment. S'hauria de fer així?
2: Sí, no és almenys incòmode, sí, per tothom,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, i se'l veia enfeinat, eh? Bé, quasi són les 9 del matí, és el moment de... el dilema. Avui el planteja la Laura, oient, recordeu que us heu de cantar per una cosa o l'altra.
2: Vinga, això és un dilema que ja va sortir a principis de setmana i el vam posposar perquè ens va semblar interessant per fer-ne així una mica més de debat.
1: A veure.
2: És polític, us aviso. És que si l'única persona que pogués ajudar-nos a executar realment la independència dels Països Catalans fos Donald Trump,
1: sí,
2: la voldríeu o preferiríeu quedar-vos sent espanyols?
1: Saps què passa?
2: Donald Trump, evidentment amb els seus mètodes, que ja els coneixem.
1: Saps què passa? Que és que jo jo crec que és l'única manera que Catalunya pugui arribar a ser independent justament serà gràcies a Donald Trump.
2: Que a més m'he flipat i he dit Països Catalans,
1: A més a més, ja vinga, fot-li.
2: Ja que estem per demanar, saps?
1: Fot-li gros.
0: Jo diria tot el contrari. El dret a decidir és l'exerceix al poble, punt. Si no, no ho és.
1: Per tant...
0: Segui igual i mira...
1: Però ja saps que, a veure, perquè un país prosperi necessita ingerències internacionals o vistiplaus internacionals. És a dir, no només has de ser tu independent, sinó que els altres t'hi vegin com a independent.
0: Jo crec que si la gent vol, ja s'acceptarà. Com a Kosovo, ja està, s'accepta i ja està. Només cal que el poble tingui la voluntat.
1: Per tant, si
2: a
1: fos...
2: A veure, el poble ja l'ha tinguda, la voluntat, sí, i aquí estem encara.
1: Sí, sí. Si fos amb la catapulteta del Donald, no, eh?
0: No, si de casa la catapulta li tirem a ell.
1: Tu, Anna?
3: Mira, Donald Trump, jo crec que es morirà aviat.
2: No li donarà temps de fer la independència dels Països Catalans.
3: Si de cas que ens ajudi, com que ja s'haurà mort.
2: Nois. Què en penseu, oients? Va, per mi és difícil,
1: Ja palante,
2: no és broma.
1: Donald!
0: En Rafa llança una altra consigna diferent a la maga, que diu Make Països Catalans Great Again.
2: Boníssima.
1: Hòstia, noi.
4: Que ja són les 9! Una hora i plaguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: els detalls. Comencem aquesta última hora de la nostra setmana, les 9 i 2 minuts d'aquest divendres, dia 18 de setembre. Bon dia, Laura Grau.
1: Molt bon dia, és divendres.
0: Yeah, celebrem Anna Closa.
2: Bon dia.
0: I Sergi Viva.
3: És veritat, és divendres, s'ha de dir més fort, això.
0: De fet, la Magda, sabeu què diu el grup d'oients?
3: És divendres?
0: Sí, es diu això. Ah, divendres.
1: Perfecte.
0: Ah, també hi ha gent pronunciant-se sobre el dilema que ens acaba de llançar la Laura. La Mireia diu que en Trump no té credibilitat, en plan que no hi pots confiar, però suposo que el dilema es fonamenta en que sí que t'ho regalaria en Trump, això segur.
1: Bueno, que t'ho regalaria, aviam. Bueno. Coneixent els mètodes d'en Trump, hauríem d'estar disposats a passar-nos molts gripaus i moltes contradiccions,
3: Mira,
1: vull dir que potser ens agresten a Pedro Sánchez, potser entra un tanc.
3: La bandera catalana es canvia per la d'Israel, clar.
0: L'Alba diu, tot el que vingui d'aquest personatge estarà sempre atacat de sang i de merda. No vull res d'ell. La Núria diu, amb en Trump, mai. En Lluís, retòric, diu, la trampa del dilema d'avui és la dualitat. O sigui, és com cada dia.
3: Home, clar.
1: Sí,
3: clar,
1: sí, es diu dilema.
0: I també diu, la C. És massa tard, ara.
3: La Laia diu, allà on el cel sigui, diu, jo crec que sí que acceptaria si no fos una promesa, només un fact. Li hem dit, sí, clar, és un fact. I diu, doncs sí, que no estem per rebutjar ajudes de qui sigui.
0: Us podeu pronunciar sobre
1: la
0: aquest
1: Laia
0: tema?
1: És.
0: Sí, sí, i sobre el que vulgueu, aquí.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: I aquí podeu votar també l'enquesta de la cançó de les 10. Decanteu-vos per una d'aquestes 4 cançons per tancar el programa d'avui. Les cançons que us llencen, Sergi, inspirat en...
4: La Famèrdida.
3: Un 18 de setembre, com avui de l'any 1978, s'estrenava la sitcom Radio Cincinnati. Baby.

La sèrie va arribar al nostre país gràcies a TV3 i centrava l'acció en una ruïnosa emissora de ràdio fictícia situada així a Cincinnati, que intentava revertir el seu rumb canviant el seu estil musical, fitxant els millors DJs del moment o reforçant el magazín matinal, com el que fem nosaltres. Aquí a ICAT us punxem majoritàriament música feta en català, cançons d'artistes del nostre país. Així que ens imaginarem la música que sonaria a Ràdio Cincinnati, per tant, música d'artistes propers a la seva ciutat, a l'estat d'Ohio, començant per la Chrissy Hynde.

0: Aquesta cantant nascuda a Akron és coneguda per ser la líder i solista de la banda de rock alternatiu angloamericana The Pretenders, formada a finals dels anys 70, que ens va deixar èxits com aquest que sentim, Don't Get Me Wrong. Segur que et sona aquesta
1: cançó.
0: Sí,
1: a mi totes aquestes que poso últimament balletes
0: passa bé,
1: em sonen, però hem de repetir més el títol, perquè després em foto jo al hipster, que soc boníssima,
0: sí.
1: Però sempre hi ha alguna cançó d'aquestes que se m'encalla perquè no sé el títol.
0: Doncs sí, també podien haver sonat a Radio Cincinnati els 21 Pilots. Yeah.

0: és una altra d'aquelles cançons que et sonen, no sabries dir ni el títol ni el grup, d'on baixa.
1: Jo crec que Twenty One Pilots sí que te l'hagués encertat i el títol m'hagués quedat així tota l'estona pensant què diu, què diu, què diu, com es
0: right.
1: diu?
0: Right. Right. Aquest duet musical format per Tyler Joseph i Josh Dunn és originari de la població de Columbus, també a Ohio, i la formació va començar tocant temes més propers al hardcore que van anar virant a poc a poc cap al hip-hop i l'indie, assolint èxits com aquesta cançó que sentiu, Right. Més cantons, més cançons d'Ohio.

0: in the summer. Sentim ara la que segurament és la cançó més coneguda de la Tracy Chapman. Es diu Fast Car. La cantant de Cleveland, amb un estil proper al soul i a la cançó folk, ha impregnat sovint les seves lletres de compromís polític, parlant de qüestions com la pobresa, el racisme i la justícia. I atenció a l'última cançó que et llenço, que segur que et sona, Laura.
1: Vinga.

0: Sonarà més ara.
1: Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
2: Volies que fes això, no?
0: Sí, però nosaltres ens referim al primer dels cantants, eh? El que ha sonat primer, en John Legend, aquest cantant, compositor i també actor, va néixer en una població que es diu Springfield. Als Estats Units n'hi ha moltes. Nosaltres ens referim a la més propera, Cincinnati, d'en John Legend, que podem dir que és un dels pocs artistes que té un EGOT, és a dir, un Grammy, un Emmy, un Oscar i un Tony. Us hem seleccionat...
2: Un Tony, em fa molta gràcia quan tenen un Tony.
0: Sí, sí, sí, ja ho sabeu, eh?
3: Aquest... I l'Oscar...
0: L'Òscar.
2: Sí. Ja, però l'Òscar és com que l'he normalitzat, que és un premi, però els Tonis no tant. I jo penso, jo també tinc un Toni, tu, un tiet.
3: Diu a l'usuari, entreu al grup de WhatsApp i cliqueu la cançó que més us agradi i comenteu el que vulgueu, com fa en Terra Lliure, que diu Tim Laia, presidenta dels Països Catalans. L'Alba diu, tinc fomo del que ha dit la Laia, ara ja no us puc escoltar. Però si l'Alba, si deies el contrari que la Laia, tenies l'opinió contrària.
0: La Laia sense ser-hi hi és, us l'heu adonat, és intrínseca.
3: I en Nacho també diu, trobo a faltar la dolça veu de la Laia. Bé, us podreu retrobar amb ella dilluns, això segur.
0: Exacte.
3: Són les 9 i 8, sentim Més música, ara el Ginestà i l'Àlex Pérez, i de seguida la Laura ens parlarà d'hàbits massa normalitzats.
2: Sí, tampoc et diré aquí cap novetat, eh? No hem descobert la seu pedall, però sí que és veritat que penso que 2026 hi ha coses que jo no entenc per què les seguim
3: Mira,
2: fent.
3: Mira, com deia Sant Agustí d'Hipona, allò correcte és correcte encara que no ho faci ningú, i el que és incorrecte és incorrecte encara que ho faci tothom. Sí. Anaves per aquí?
2: Sí, ara en parlem.
0: Deixa'm recordar abans de res les opcions, eh? The Pretenders, Don't Get Me Wrong, 21 Pilots amb Riot, Tracy Chapman amb Fascar, o aquesta que se'n diu de John Legend, Tacones Rojos.
3: Cliqueu la que voleu que culmini la setmana. Ara ens pregunten què passaria al Ginestà, com us dic, amb l'Àlex Pérez.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Escoltes, ICAT.
2: Què en queda avui de l'esperit del primer Teatre Lliure?
3: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del Lliure estrenat el 1979.
2: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
3: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
4: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
5: Okay, si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
4: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
6: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
4: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
7: Me siento super! Me siento fantástico!
4: Perquè hi ha coses que semblen increïbles amunt, però que al final són falses.
8: El rotllo, No m'agrada.
3: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
1: Casa Babylon. La casa més urbana i festiva d'ICAT.
9: Seleccionem les propostes més interessants de la Gran Festa Major de Barcelona, la Mercè i el Bar.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
10: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
11: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
10: El quintet barceloní Beni Dolores.
11: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
10: I la formació zonenca Pla Moguda.
11: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
10: Segueix-la en directe.
1: Els experts. ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
12: Les 9 i 12 minuts, 9 i 13 ja del matí, Laura ens deia fa un instant que hi ha coses que en ple 2026 sí que no pot ser, que no pot ser.
13: No pot ser, per exemple, copiar. És que estic apagant un incendi que jo mateixa he generat en un grup de WhatsApp d'uns amics perquè... perquè l'última estrena de Sutherland ens sembla que és un plagi molt samat i descarat d'una cançó que ens agrada molt en italià.
12: Val, doncs...
13: La portarem sembla... el dilluns a la Wurstrong Ever.
12: Sí,
13: va.
12: La posem a Wurstrong Ever, no? El dilluns, vinga, va.
13: Però bueno, per si de cas, sí. Audiència, sí. Escolteu-la, l'última de Sutherland, es diu literalment l'última,
12: sí.
13: I aviam si algú reconeix el patró d'una cançó en italià.
12: Vinga, deures, vinga. Per l'audiència.
13: Deures. Va, següent bici que està massa normalitzat.
12: Qüestionable, els mujeres que actuen demà a Vic.
13: I l'Elite? No, estem parlant de vicis, de vicis i hàbits nocius, com per exemple fumar.
12: Perquè aquesta cançó es diu Cardio i Calades.
13: I ara fumes?
12: No.
13: Això sí que és una novetat.
12: Des de quan? Bueno, no sé, no me'n recordo.
13: Ah,
12: molt bé.
13: No me'n recordo, aviam, no pots recordar-te el dia que deixem de fumar.
14: Jo pensava que sí, perquè com que sempre surts, un minutet.
12: No, vaig a fer un pipí. No,
13: ah,
12: no.
13: Va, s'ha dissimulat que flipes. No passa res, Roger, molta gent fuma, això és el que jo vinc a dir avui, que al final que és una cosa que la tenim super integrada com si no fos absolutament perjudicial per la salut i provoqués moltíssims càncers i infarts i històries que estan fatal. I jo sóc la primera, que de festa, que també a vegades hi caic, però és això, no sé, fins quan ha de durar la broma, perquè també arriba un punt que dius... No sé, fa com vergonya, no, ja, quan et fas gran. Vull dir, que jo entenc la cosa aquesta de canalla, de... Tens 16 anys, en tens 18, en tens 20, a la uni tothom fuma, o estàs en una feina, que això és molt perillós, on tothom fuma.
12: Que això cada vegada prova, vols dir que no va menys?
13: És que jo crec que
12: abans les sortides
13: convertint...
12: per anar a fumar sí que sovintejaven i...
13: En una cosa com de bombolla, saps?
12: Sí.
13: Vull dir, crec que si hi ha una feina, per exemple, una oficina, o en un bar, on tothom fuma, tothom agafa l'hàbit de... sortir a fumar, i llavors tu ja com et vas contagiant d'això, i en canvi quan ningú fuma, ningú, fins i tot la gent que fumaria no s'atreveix a sortir.
12: Clar,
13: saps?
12: Però fins i tot en els bars, ara que crec que a les terrasses cada vegada és més prohibit, no, això? No sé,
13: sí.
12: Si està prohibit del tot, vull dir, cada vegada és més complicat.
13: Això porten anys dient que ho faran i encara no ho han
14: sempre
13: fet.
14: Hi ha el dubte aquell del vàper, no, a veure què passa, si no, depèn del lloc que et deix.
13: Jo cadascú a casa seva que vagi el que vulgui, i a l'aire lliure fins a cert punt també, però jo m'estic començant a convertir en la policia del tabac, en espais
14: bé,
13: massificats. No, en espais massificats, o sigui, jo, els meus amics fumen i fumem en terrasses de bars, i fins que ens deixi la legalitat jo crec que si no molestes a ningú i no tens literalment una taula amb 8 nens i nenes al costat, potser ho pots fer.
15: O algú menjant al costat, és que quan estàs menjant sí. i de cop i volta et ve aquell fum, dius, mare meva.
13: Però és veritat que, per exemple, últimament, Diades Castelleres, la plaça de Gom a Gom, estàs allà a Sant Fèlix, a Vilafranca, que pràcticament estàs dutxant amb la suor del costat perquè no hi ha cap altra manera.
15: I la gent fumant?
13: La gent treu un pit i fuma.
15: Què dius?
13: Al mig de la plaça, tu.
15: Però allà no et cremes molt del costat, si esteu molt enganxats.
13: Bueno, et menges el fum 100%. Clar. Tant tu com els potser ja et dic allà, llavors sí, 80 nens que tens a darrere.
15: Clar, clar, per això.
13: Vull dir que em sembla de mala educació.
15: I a part el fum va cap a dalt i qui està dalt de tot? Els pes maruts.
14: La canalla,
13: no,
14: clar.
13: No, a veure, que t'arribi el fum d'un cigarro. A la canalla del castell.
15: Va fer l'aleta.
13: Això ja ho veig més complicat, però vaja, en tot cas, jo crec que en un espai massificat com és, o un concert, també, a vegades no cal que sigui una dia de castellera, però que en un concert està més relacionat amb un espai com d'oci, d'alcohol i de tabac i de més adult, no? I sembla que està més permès, també, però, hòstia, estar en un concert de festa major d'aquests que són d'èxit perquè és un grup gran, estàs una mica aixafat a davant i també tens algú fumant davant, a mi em molesta, personalment. Seguim amb una altra bici que penso que ens haurem de treure?
15: Quin? Fumar els avions? No, obrir la porta de l'avió durant el vol.
13: Per fumar, no?
15: Sí, o fer servir un ascensor quan hi ha un incendi.
16: O fumar coses que et fan volar.
13: Fumar coses que et fan volar. No, clar, el fumar jo crec que tothom ho té molt clar, que encara que hi ha gent que té aquest vici o que de tant en tant tu t'hi puguis posar, és una cosa que et perjudica la salut i que perjudica el planeta i perjudica tothom, crec que no estem acabant d'entendre el tema dels avions. Sí, ara que estem, a més, amb dies polèmics, amb l'ampliació de l'aeroport i tal, que crec que hem de remar molt perquè no es faci, penso que hauríem de també reflexionar tots una mica de fins a quin punt hem de desnormalitzar que quan tenim un mes de vacances i tenim aquesta sort, hem d'agafar, sí o sí, un avió a l'altra punta del món. Que a mi m'agrada viatjar i entenc que és una cosa que sap greu com desempallegar-se'n emocionalment perquè és una cosa que t'enriqueix i que culturalment és superinteressant i que també si vas a veure familiars o amics, doncs al final tens una mica l'excusa de dir que tampoc vaig a fer turisme, no? No me'n vaig a un apartament, a un hotel, a un càmping, sinó que me'n vaig a allotjar-me a casa de les persones que conec. És una mica més sostenible que no pas si te'n vas a fer turisme. Però no deixes d'estar contribuint al problema global que tenim de turisme massiu a tot arreu. I ens queixem que Barcelona és un par d'atraccions i que ve aquí tot Cristo, gentrifiquen i se'ns converteix la ciutat en una mena de cosa homogènia que no és distingible de res, però nosaltres anem a fer el mateix en altres països.
15: Que passa llavors... que vols dir que podem posar, per exemple, el mateix sac algú que utilitza un jet per anar a comprar o per anar...
13: No, això ja per començar.
15: Clar. Una persona que potser, ostres, ha estalviat i té com a il·lusió fer un viatge llarg i el fa doncs cada 2 o 3 anys.
13: Clar, que no és el mateix, però l'efecte sí que és el mateix, clar. Saps? Vull dir, evidentment a mi em sap molt més greu dir-li a algú de classe treballadora que ha estalviat i que li fa una il·lusió de Déu anar-se'n 2 setmanes a Tailàndia, home, això que fas vols dir?
15: Clar.
13: I no, en canvi, doncs, potser no tenir la capacitat de dir-li a algú ric que està abusant moltíssim de l'aviació per fer coses molt mundanes, però clar, és que jo no tinc accés a superrics,
15: clar,
13: per dir-los,
15: saps? Bueno, que n'hem de prendre consciència de la contaminació que genera
13: tot plegat. Jo crec que és un hàbit que amb els anys s'anirà veient pitjor.
15: Sí, més cap al Montseny i menys cap a Nova Zelanda.
13: Sí, en principi, és que jo estic molt contenta també amb el lloc on vivim, saps? Vull dir que si visquéssim en un lloc superpoc interessant a nivell paisatgístic o cultural, diries, home, que hem de marxar d'aquí perquè és que aquí ja està tot cremat, ho tenim avorrit.
15: I a més no s'ha dit, però com aquí no es menja enlloc, eh?
13: Com aquí no es menja enlloc, com aquí no hi ha cap platja. Ara. Perquè jo, també aquest estiu...
15: Digue-ho.
13: Vaig tenir unes petites crítiques de gent que pensa exactament el que acabo de dir, dient-me, bueno, i tu has anat a Menorca, eh? I he pensat, doncs sí, he anat a Menorca, no n'estic orgullosa...
15: Però vas anar nedant, digue-ho.
13: Sí, nedant, no. En patinet he anat. I a sobre, la platja vaig pensar que era millor la meva.
15: A sobre? Vas anar allà a criticar-los.
13: Exacte, vaig anar a dir, què és aquesta banyera que tenim aquí?
15: I vas fer la muntanyeta amb les pedretes, aquella que fa tanta ràbia.
13: No. Vaig anar de ser respectuosa amb el paisatge i amb els locals i amb tothom. Però sí que és veritat que vaig pensar, innecessari, no em feia falta que vingués a Menorca.
15: Una altra cosa crítica.
13: Em sembla que ens quedarem curts de temps, ja ho farem un altre dia. Però a la línia dels avions, també els cotxes. Portes i jo
15: em deixo. Valtros, penseu només en la vostra població, ja sigui una gran ciutat o mitjana o petita, per quants carrers poden passar els cotxes?
13: Sí, per absolutament tots, pràcticament.
15: Clar. Bueno, cada vegada per menys, perquè els centres històrics...
17: Però durant segles han sigut per les persones. Què és això?
15: És veritat.
17: Que passin pel mig de la ciutat.
13: No, estic bastant d'acord en que ho hem normalitzat moltíssim i que ara de cop i volta costarà molt treure'ns aquest hàbit.
15: A mi m'agradaria agafar-lo menys, però clar, si després els trens funcionen com funcionen...
13: Clar, aquest és el problema, que la nostra gran excusa sempre és bueno, és que clar, els trens... Sí, però també hi ha una cosa, Sergi, que a mi em passa molt sovint i penso que és absurda, que és que tu quedes, no sé, en una masia per anar tots de cap de setmana les 20 persones que heu quedat i agafeu cadascú el seu cotxe. Que dius, aviam... Ens podem organitzar una mica per no haver d'anar amb 8 cotxes diferents.
15: Estem d'acord.
13: Que venim tots sols. Jo sóc la primera que faig servir el cotxe més sola que res, eh? Però és veritat que no està bé.
12: Tinc una confessió.
13: No estic orgullosa.
12: Tinc una confessió pels oients que volen que torni. Mai he sabut cap, o sigui, per la forma d'un cotxe, cap marca ni model. M'explico?
15: Sí.
12: Quan algú diu, mira, ve un Opel no sé què, dic, què dius?
13: És un coneixement una mica absurd.
15: Jo me'l sé tot.
12: És que ho dic perquè quan anem a alguna masia d'aquestes a fer una calçotada a una casa rural, òbviament, jo m'apunto amb qui sigui que em porti i que em torni, totalment gratis.
13: Bueno, perquè no tens cotxe.
12: No haver tingut cotxe, sí. I llavors allò que una persona et diuen, posa't contacte amb aquesta persona que no coneix, i m'escriu per un WhatsApp i diu, sí, vinc amb un Opel Astra gris. I li dic, què dius?
13: Un cotxe gris,
12: no,
13: val, perfecte.
12: Digue'm la matrícula i em diuen, per què? Dic, per què, què? Algú no conec de res encara. Per què, què? Digue'm la matrícula.
15: M'agrada molt aquestes seccions. L'has d'ampliar un dia amb més coses que diguis, això ho hem de començar a
13: voler. Sí, això envellirà fatal. Espero que envelleixi fatal els propers 10, 20, 15 anys.
15: De moment et permetem marxar de cap de setmana.
12: Bueno, bona notícia si envelleix fatal la secció.
13: Sí, però estaria molt bé, la veritat.
12: Gràcies, Laura.
15: Adéu, Laura.
13: Adéu, Laura Grau.
12: Demà quin és el màxim que intentareu a Reus, els xiquets de Vallfogona?
13: Els Mojangues Igualada? Sí. Home, doncs, estaria molt bé que un Castell de Nou, però no les tinc totes, no sóc la cap de colla. Vale, si ens quedem amb gamma alta de 8, estic contenta.
12: Fins dilluns.
13: Vinga, fins dilluns.

0: Swedish House Mafia, que ens canten el que heu sentit, Don't You Worry Child, no us preocupeu. És més, ara animeu-vos, perquè regalem un lot cultural en aquesta macro quiz.
1: Quiz expert.
0: La sintonia clàssica per donar la benvinguda a en Sergi Ruiz, un divendres més, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: El teu quiz de cançons sobreposades.
2: Sí, aquest joc que ens vam inventar aquesta temporada, que és això, són tres cançons superposades, una és en català, les altres dos no ho són, i que recordeu que heu de treure el títol i l'artista o el grup, guanyeu un punt per títol encertat i un punt per artista.
0: És a dir, un màxim de 6.
2: Exacte.
0: Correcte. Com un dau clàssic.
3: Sí. Sí. Vam jugar-hi fa dues setmanes, que el divendres passat era festa, i ho vam posar a prova una mica nosaltres.
0: Era el tutorial.
3: Exacte. Avui convidem a tots els oients a que hi juguin. A veure què tal va.
0: Encerteu cançó artista, el màxim que pugueu en aquesta cançó sobreposada.
2: Doncs, simplement, escoltem-lo.

0: Hi ha una
1: les cares d'en Sergi Vives.
0: Hi ha una que se les menja totes. És que no, només puc pensar en una.
1: Només diré que està validat per Laia Vidal, perquè li vaig dir, què et sembla això? I va dir, ui, és massa fàcil, complica una mica més.
2: Està invalidat.
3: En tinc dues, eh?
0: En tens dues, eh?
3: Dues.
0: Títol i grup de les dues?
3: Sí.
2: La mare que m'ha de parir.
0: I tu tens les tres ja?
4: No, una, hem escrit.
0: Ah, una, val. Ho tornem a sentir.
1: Va.

0: Martí Vives Farc.
1: Merda, em falta la catalana.
2: Et falta la catalana, mira.
1: Tinc les dues que no ho són, però em falta una
2: alguna
1: en
2: pista?
1: Català.
2: Alguna pista?
1: No, no, no.
2: Només la catalana és una col·labo.
0: Hosti.
2: Avui us ho he posat complicat.
0: Una col·labo.
2: Una miqueta.
0: Molt bé. No sé, ens estan dient ja la seva als oients.
2: A veure, què diuen, què diuen? A veure si algú l'ha encertat.
0: Home, doncs mira...
3: Has sentit just... per tercer cop o ja?
2: Sí, si voleu.
0: Posem-ho la tercera i última vegada. Va.

0: Ara.
1: N'hi ha una que està molt d'actualitat aquesta setmana.
2: Vale, vale.
1: No ja. És la catalana.
2: Vale, ho tinc, ho tinc.
3: Molt bé.
2: Puc dir la catalana? Que
3: moment, moment, moment. Primer anem cançó per cançó i anem vale. Descobrint-los. Atenció, perquè tanquem els oients, eh? A partir d'ara ja no acceptem més respostes.
2: No morbets.
3: D'acord?
1: Abans de resoldre, què han dit una mica els oients?
3: Mira, han dit Oasis, han dit Rigoberta Bandini, aquestes eren les dues que tenia, han dit per aquí també Saxeni, han dit... acabes de fer un... com ho vam dir? No, no van bé, no? Han dit Bad Gyal, fins i tot per aquí. Què més han dit? Han dit també bé, roba estesa. No sé si van bé o no van bé.
1: No
3: va,
1: sé,
3: la
1: no
3: primera.
1: Va, resolem.

0: aquesta no és en català, però és d'una catalana.
1: És d'una catalana, és la Rigoberta Bandini amb Ai Mamà.
0: Molt bé, Ai Mamà de Rigoberta Bandini. Aquesta era una de les que estàvem buscant.
1: L'havíeu tret, aquesta?
2: Sí,
0: jo aquesta la tenia,
2: sí.
0: Aquesta la tenia.
1: La segona, més, va. Què més?
3: Gaudim de la vida encara que sigui així de primera. És amb calma.
1: Ah, és amb calma, aquesta era la col·labo.
3: He fet pleno.
0: Però, has fet pleno, molt bé.
1: Però aquí no serà un punt si encerteu els dos.
0: Clar, clar, clar.
1: Perquè
0: clar.
1: Hi ha dues persones en aquesta
3: cançó. Rebentesa i a Pau de Bon.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Jo aquesta no l'he trobat, eh?
1: Aquesta era complicada. Aquesta us l'he posat allà, que estava molt amagadeta.
2: Pensava que era italiana, imagina't.
0: I la tercera i
1: la tercera.
0: Aquesta
1: que està a l'actualitat.
0: Es menjava la resta de les cançons. No, només podia sentir això. Que al principi he apuntat Spaceman. La cançó es diu Spaceman. No.
1: No.
3: No, és Wonderwall.
1: No, és Wonderwall. Wonderwall.
0: Doncs tenim un guanyador, eh? Perquè
1: sí? Hi ha algú que hagi fet el ple?
0: Ha fet el ple, atenció, en Marc, que ha encertat Wonderwall dels Oasis, que aquí el corrector li ha posat ossos, però sí, volia dir Oasis. Rigoberta Bandini, Ai Mamà, i Antònia Font i Roba Estesa amb Calma. Marc,
1: molt bé,
0: que ens ha enviat un WhatsApp des d'un número que acaba en 32, és el guanyador del Superquiz d'avui.
2: També
3: felicitem a en Ferran Quintana, que és l'altre avió que ha fet el pleno, però 3 minuts més tard. Ets terrible, Ferran, te'n vas a casa amb les mans buides.
4: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
3: Vosaltres creieu que no es pot cridar la gent quan està fent un rodatge?
2: No s'ha de cridar la gent.
3: És que ell és el director, aquests són els actors, i es diu un rodatge
2: difícil. Igual, però tracta bé la gent.
5: I algú dirà, és que els està traient el millor.
2: No, no, no, no, no.
0: És sota pressió.
2: En absolut.
0: Laia, per favor.
3: A més, ella...
0: Treballa!
2: Vale.
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Dos quarts de deu, una mica més d'ordre, una mica més, tampoc massa. Ara, l'actualitat amb l'Anna Closa, com sempre, dos quarts, us informem. Avui, que és divendres, dia 17, què cal saber?
2: Doncs que aquesta hora hi ha en marxa l'operació de trasllat dels migrants que són a les platges de Ceuta cap al campament instal·lat al port de la Ciutat Autònoma. Una operació no exempta de tensió davant les corredisses de moltes persones davant el temor de quedar-se sense una de les 2.000 places disponibles. Un fort desplegament policial intenta endreçar el trasllat i aturar l'esclat de qualsevol aldarull. El trasllat reclamat pel govern espanyol és possible després que l'Audiència Nacional Espanyola va aixecar ahir una primera suspensió dictada per un recurs del Sindicat Unificat de Policia. A partir d'avui i durant el cap de setmana arriba també un desplegament de líders polítics a Catalunya. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal desfilen pel país en ple enlairament del curs polític. El president espanyol tancarà diumenge a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà de la mà de Salvador Illa. No es deixava veure, de fet, per Catalunya des de la visita del Papa el passat mes de juny. Feijóo vindrà demà passat, en aquest cas a Badalona, i Abascal encapçala un míting aquesta tarda a Barcelona després d'haver estat allí ahir a Lleida. Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Putin. Per cert, que es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. I acabo explicant-vos que els Mossos continuen buscant un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat. Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric, a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona, i quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, doncs ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent, que tenia un bon comportament, tot i això complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007.
3: Anem ara als titulars d'esports.
2: El porter del Barça de futbol, Joan Garcia, és dubte per al partit de demà del Barça al Camp Nou contra el Sevilla, al Camp del Sevilla, perdoneu, de la setena jornada per molèsties al genoll dret. Precisament, l'Espanyol és qui obre aquesta setena jornada, que rep el CUE de primera, l'Elx, a partir de les 9 del vespre. El Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8, i a la Champions d'handbol, el Barça ha superat el Montpellier 27-28 i suma la seva segona victòria consecutiva.
3: I quin temps serà avui?
2: Doncs avui tindrem un matí fresc amb cel mig ennuvolat i alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, tramuntana i mestral als dos extrems fins al migdia amb la calor a ratlla, i pel que fa a les temperatures hi ha màximes que es quedaran entre els 22 i 27 graus. De fet, en algun indret els valors més alts poden arribar a tocar els 30. A la tarda sí que pot caure algun ruixat al nord-est del país.
3: I ara que són les 9:33, anem encaminant aquest matí amb més música. Ara en Triquell i la Maria Jaume, personatges habituals d'aquest programa, que si canten junts encara ens fan més feliços. No estic per mi. I ara de seguida, pel·lícules, les noves que avui s'estrenen, amb les crítiques de l'Alfons Gorina.

0: Escoltes ICAT.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acudim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Terrassa torna a vibrar amb el TNT. Aquest any el TNT surt al carrer per convertir places i barris en escenaris oberts a tothom.
11: Nous formats escènics, estrenes i espectacles gratuïts i per tots els públics.
10: Vine a jugar, ballar, respirar i deixar-te sorprendre.
11: Descobreix tota la programació a tnt.cat.
12: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón R i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
13: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
14: Ahir em van votar com a president de la comunitat de veïns.
15: Veritat, enhorabona, Sergi.
14: De la meva escala.
15: Muriel Colomarrió és mort avui, en Sergi. Gràcies. És el típic que sempre es presta.
14: Pots dir allò molt de pèl·li de és el menys dolent del sistema.
16: És el menys dolent del sistema.
14: Estic molt il·lusionat. També et felicita la Mireia, Sergi, que et diu president,
16: aquest to, puteta.
17: I el truc us va a parir, cabrón.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Alfons Gorina.
14: Celebrem que és divendres i que arriben pel·lis noves de les sales, tot seguit les crítiques amb el nostre Alfons Gorina. Bon dia, Alfons.
18: Bon dia, què tal?
14: I comencem avui amb el blockbuster, ho fem sovint, però el d'aquesta setmana li tinc bastantes ganes. És blockbuster d'acció, de zombis, d'acció i de trets i de disparar-se, però és que jo tenia moltes ganes de veure una bona pel·li de Resident Evil.
19: Hey, man, I gotta be 7, do you know where I can take this? Oh my God. Anybody order a kidney or liver, whatever this is. Anybody. It seems like it's kind of important.
20: Hey, you got time for another run?
19: No, I'm wrapped up for the...
14: L'Alfons no ha jugat als jocs. No, jo no he vist la peli, per tant, és la combinació perfecta. Jo he jugat el remake del 2, dels millors jocs que he jugat a la meva vida, d'allà a Raccoon City, a la comissaria. Vaig passar-m'ho molt bé. Hi ha parts molt difícils d'enginy i vaig passar molta por perquè està ple d'esglais, i del 2 vaig saltar al 4 perquè em volia retrobar amb en Leon Kennedy, el mateix protagonista que tinc molta afinitat. No sé si el Leon apareix, o apareix potser Raccoon City, que és una de les ciutats d'aquesta nissaga de zombis.
18: Raccoon City, sí, això sí, el que passa és que no explico res, apareix a partir de la segona meitat de la pel·lícula, perquè la segona meitat és molt més Resident Evil, crec, no he jugat als videojocs, però pots veure gairebé allò, això deu ser una escena d'un videojoc concret, però la primera part és molt més Weapons, realment és el director de Weapons.
14: Recordeu, la pel·li de por de l'estiu passat, que trobo que tothom ens va encantar, i ja li han encomanat a aquest director una franquícia, vaja.
18: Sí, ell ha dit que serà l'única vegada que ho farà, perquè doncs potser l'oferta era molt bona o es veu que els drets li caducaven a la Sony i els havia de mantenir fent una nova pel·lícula, però en qualsevol cas tu has dit que volies veure una bona Resident Evil. A mi algunes de la Mila Jovovich no em van semblar malament, però segurament aquesta és la Resident Evil definitiva, la pel·lícula que té terror, que té sentit de l'humor perquè té tot aquest slapstick físic que veiem a Weapons, saps? Doncs tot això ho veuràs moltíssim amb el protagonista, qui no para de ficar-se en situacions inversemblants, que no sap disparar però ha de matar zombis, que, en fi, és una pel·lícula que és un divertimento de principi a fi. Sé que molta gent no m'estarà fent confiança ara mateix, sí. Ho juro, aneu a veure aquesta pel·lícula, és divertida, és trepidant, us enganxa des del primer minut. En fi, és una sorpresa total, aquesta.
14: Surt la corporació Umbrella?
18: Sí.
14: El Leon, que he dit per començar que m'encanta aquest personatge, no surt perquè ja m'ho haguessis dit?
18: Crec que no, vaja, sí, perquè és que com no els conec, diria que no, potser sí que surt, però vaja.
14: I una mena d'aquestes antagonistes que no és ni blanc ni negre, ni totalment bona, ni totalment dolenta, que es diu Ava o Ada?
18: No, aquí no hi ha, no hi ha matisos, diguéssim. Hi ha un repartidor, sí. Un tio que podia ser de Globo, per entendre'ns, que és un pringadet, fred, que ha de portar un paquet que no sap ben bé què és, a la Corporació Umbrella,
14: vale.
18: I ha de creuar 40.000 obstacles pel que vi.
14: Vale. No sé si pot ser l'antídot, no ens ho diguis.
18: O
14: és
18: no,
14: que,
18: jo no dic res.
14: O és que senzillament el meme que sempre es diu de Resident Evil és que passi el que passi cada joc, a les Umbrella sempre se'ls escapa un virus, sempre se'ls filtra algun líquid i acaba havent-hi un apocalipsi zombi. Bé, doncs pels fans dels jocs esperem que aquesta sí que ens agradi, i els que no en tenim ni idea de què és Resident Evil, vaja, ve del director de Weapons i al Alfons li ha agradat.
18: Sí, i tant.
14: Been horribly injured by a product made by the Acme. Alfons, avui parlem als oients, demanem als oients i ells ens expliquen qui és el seu loser preferit de la ficció, el seu maldestre arran de la pel·li que ara ens comentaràs del Coyot, però abans digue'ns el teu novita preferit, el que t'agrada.
18: El meu pringat favorit que sempre tot li surt malament. Ostres, no ho sé, ho hauria de pensar, deixa que ho pensi, sí. Mentre, perquè en tinc algun al cap, però necessitaria pensar una mica més, però vaja, mentrestant.
14: L'altra meitat del teu cervell que es dediqui a dir-nos si val la pena aquesta pel·li que combina animació i imatge real.
18: Sí, és com un Roger Rabbit, allò amb animació clàssica de tota la vida, són els Looney Tunes, vaja. Però m'ha fet molta gràcia que diguis que la Corporació Umbrella sempre se'ls escapa un virus tal. Sí. Hi ha una altra cosa que mai falla, sempre falla, més aviat, que és que els productes Acme no funcionen. Sempre el Coyot fa servir aquests productes i sempre li exploten a la cara, o l'acaben xafant amb ell, o s'encenen més tard. I d'això va aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula, encara que sembla increïble, no ens dedicarem a veure el Coyot perseguint el correcamins per tot el desert, sinó és la batalla legal del Coyot per demanda a l'empresa Acme per anys i anys de productes de mal funcionament.
14: De fet, la pel·li, potser no ho he dit, es titula així, El Coyot versus Acme.
18: Sí, com un cas d'aquests americans tal versus tal, i que és un cas televisat.
14: Sí.
18: Doncs és això, perquè és una empresa fabricant multimilionària, un Amazon, vaja, seria l'Amazon de l'època, i que algú digui, escolta, és que tot el que encarrego en aquesta empresa em surt malament, i clar, és la batalla d'un advocat de poble humil contra una gran corporació amb el John Cena de CEO, i si t'ho imagina't, enfrontar-te a John Cena, a més.
14: Que no falti en el cinema americà l'estructura de David contra Goliat a nivell també de litigis, no?
18: Correcte. La pel·lícula és divertidíssima, és una genialitat aquesta idea, no? Però a més és un homenatge a tots els Looney Tunes que tots hem crescut amb ells, surten tots els personatges, surten cameos de famosos, evidentment. I una cosa molt important d'aquesta pel·lícula, no sé si heu seguit el cas, però és una pel·lícula que va produir la Warner, però a l'hora d'estrenar-la la van cancel·lar, van dir que no l'estrenarien mai perquè els costaria més diners estrenar-la en cines que el que ells preveien que recaptarien. Sí. Total, que la va comprar una productora independent, i clar, amb aquesta publicitat extra de la pel·li que la Warner no vol que vegis, ara s'estan forrant.
14: Però a quin nivell de producció estaven? En quin moment van tirar-se enrere?
18: No, la pel·li estava totalment rodada, ho van fer amb dues pel·lícules, amb aquesta i Batgirl, que Batgirl els va costar 90 milions de dòlars i no l'han estrenat, la tenen guardada en un calaix.
14: Però rodada i no van ni començar a muntar-la?
18: Rodades i muntades, amb dates d'estrena, i van dir, doncs ara no les estrenem.
14: Però tan arriscat és per una major enviar una pel·li al cine? Perquè de tant en tant saben que alguna no funcionarà. O sigui, ho veien molt magre.
18: Perquè la Warner era un moment, ara els ha acabat comprant la Paramount, amb això t'ho dic tot, és un moment de disbauxa en què penjava l'estudi en si, penjava d'altres ramificacions empresarials, de Discovery, de HBO Max, tot això, i en aquell moment era

0: fixen en detallets petits, que potser són secundaris. I en aquest cas és una pel·li de meteoròlegs, els que estaven treballant allí en la invasió, no, en la preparació del dia D, i al capdavall tot molt depenia d'ells, perquè si hi havia mala mar o hi havia pluja, la cosa se n'anava a Norris. És aquest dia a dia, no, diguem-ho bé, hora a hora, de quan decidim quan desembarquem. I a mi aquestes coses tan concretes ja m'ho passo bé.
1: Sí, no sé, com d'alguna manera el cinema americà, sobretot, en pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, sempre aconsegueixen reduir-ho tot a una petita cosa, diu, si això falla, el món se'n va a la merda, no? Sí. És a dir, no sé si recordes Enemigo a las Puertas, per exemple, que era un duel entre franctiradors a Stalingrado, i era com, és que aquest és el lloc estratègic i estem guanyant la batalla.
0: L'alemany i el soviètic, que venia de poble, que era bo amb una escopeta matant cérvols, i el sistema de la Unió Soviètica el van portar a Stalingrad a disparar, perquè tot depenia d'ells.
1: Sí, era tot el destí de la humanitat depenia d'un duel entre dos franctiradors. Doncs aquí el mateix depèn d'un meteoròleg que ha de preveure quin és el moment ideal per fer el desembarcament el dia D, òbviament una data que tots sabem va ser clau a la Segona Guerra Mundial. Pel que sé, hi ha molta part d'història real i de que els meteoròlegs tenien molt a dir en tota l'estratègia bèl·lica, i vaja, a mi la pel·lícula, no sé tu, Roger, a mi m'ha sorprès molt. Sí. Enfocar-la des d'aquest punt de vista m'ha semblat una pel·lícula molt interessant, entretinguda, a més, Brendan Fraser fent d'Eisenhower. Mm-hmm. Vull dir, és una setmana que estic, ostres, gratament sorprès per les estrenes.
2: I'm dying. I want you to come to me.
0: I que no falti la nostra tria, també un drama familiar, que són d'aquestes pel·lis que trobo que tothom pot connectar. Es titula Sus Hijos. El títol original és, directament,
1: Ansons. Sí, perquè el protagonista és un senyor, un escriptor britànic, se suposa que una superreferència literària, que l'interpreta el Bill Nye, a més, que és un actor que a mi m'agrada moltíssim, però aquest senyor és el típic ermità que s'ha tancat a casa seva perquè no suporta la resta de la societat, ell només li agrada la creació i la literatura, i viu allà, però descobreix que s'està morint. Això ho hem sentit en aquest tall, Vull dir, és la primera escena, no és que us estigui aquí fent un spoiler, i decideix allò típic de vull reunir els meus fills amb els que fa anys que no tinc cap contacte per passar els últims dies de la meva vida. I llavors es reuneixen tots en la mansió d'aquest home, que és com una mansió que no ha passat el temps en els últims 20 anys, però comencen a sortir tots els embolics familiars, com pots imaginar, i hi ha un gir de guió brutal, però no sé si en el bon sentit, que us sorprendrà moltíssim de què passa realment amb aquesta família i per què no acaba de funcionar, no? És una família tan disfuncional. A mi m'ha semblat molt irregular, la pel·lícula.
3: Què va passar fa més de 400 anys?
0: I acabem amb una pel·li catalana que jo li tenia curiositat perquè la van passar al Festival de Cinema d'Autor, per tant és garantia, però no la vaig poder caçar. Així que explica'ns, avui que arriba a sales, Tanit.
1: Tanit, que és una adaptació d'una novel·la d'aquestes que tothom ens feien llegir a l'escola. Jo no la recordo, la veritat, però saps del vaixell de vapor que teníem, llegíem tots, Jim Butó i Lluc el maquinista i totes aquestes novel·les.
0: Jo sí que la vaig llegir. Sí.
1: I la recordes o què?
0: No, recordo, en veure la portada, recordo haver-lo tingut a les mans, però clar, fa molts anys, aquest vaixell de vapor, sí.
1: És la història d'una nena, no?, que viu al camp, no?, als boscos del Montseny, i que està passant un moment familiar molt dramàtic amb els seus pares, no?, no diré per què, i llavors es fa amiga d'una bruixa, entre cometes, li diuen la bruixa, que és la iaia Perona, que és una senyora que viu sola en els boscos del Montseny i que ella mateixa es cuina els seus remeis casolans, amb les herbes i totes aquestes coses que fan que li diguin bruixa, no? I a partir d'aquí neix una relació d'amistat entre elles dues. Bé, és una pel·lícula maca, ben intencionada, molt petitona, però us la poso perquè el cinema català doncs s'ha de defensar, i és una pel·lícula que està bé, les interpretacions són molt bones, i per tant està l'Isabel Rocati, la Sara Espígol, estan totes molt bé. Per tant, pel·lícula petitona, senzilla, però funciona.
0: Mireu la cartellera per a veure si us emociona també aquesta pel·li tanita. Ho deixem aquí al fons. La setmana que ve ens hauràs de parlar de La Bola Negra, la pel·li de los Javis.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: L'has vista? La vas veure a Sant Sebastià? On la vas veure?
1: No, han fet alguna sessió prèvia, sí, però tu la veuràs dilluns.
0: També no pot ser, això? Sant Sebastià comença avui, no? Que
1: comença, sí, avui o demà, sí.
0: Vale, una línia només.
1: No, està molt bé.
0: Sí, eh?
1: Sí, realment ho està.
0: D'aquí 7 dies parlem del que pot ser la pel·li espanyola de l'any. Gràcies, Alfons.
1: Totalment. Sí.
0: Adéu.
1: Fins ara, adéu.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

ara veníem del Montseny amb aquesta pel·lícula Tanit que avui s'estrena, doncs us llancem a la cara aquest hit dels Surfing Sirles, Montseny. I de fet alguns oients que reaccionen i diuen que recorden de petits haver llegit Tanit, aquest llibre del vaixell de vapor de Núria Albó. En Francesc el recorda, la senyoreta Su també el recorda, doncs Montseny. I de fet alguns oients que reaccionen i diuen que recorden de petits haver llegit Tanit, aquest llibre del vaixell de vapor de Núria Albó. En Francesc el recorda, la senyoreta Su també...

0: preferit és el 120.
1: No s'entra Mordor així com així.
0: Perquè va sortir una temporada que totes les pel·lis que sortia, als 10 primers minuts o a la primera part de la pel·li, ja moria. I era un, no, què t'ha passat, home? Pobre, ja era un spoiler en potes. Em feia molta pena.
1: No hi entraríem ni amb 10.000 soldats. És de folls.
2: The Inbetweeners. Seria una mica, no sé si és molt conegut o no, jo crec que sí, és una...
3: Sí.
2: Seria la versió britànica d'American Pie. És un grup d'adolescents a l'institut i del com de malament els hi poden arribar a anar les coses i de com difícil pot ser tot. I tot és tan catastròfic que fa gràcia. Em va agradar molt.
4: Cinc minuts i seran les 10 del matí, us direm adeu. Per tant, fem resum dels millors moments, no del dia d'avui, sinó de la setmana, aquest divendres. En el número 4, el bon conformar de la Laia.
5: I ara, Laia, de seguida ens obrirem, a partir d'una xifra concreta, a quin àmbit del coneixement?
6: El de la biologia.
5: Oh, entomologia?
6: No.
5: Sí.
6: Ah, doncs sí.
5: Vale, gràcies.
4: En el número 3, juguem al Connectats.
6: Ens donen 16 paraules, 4 línies de 4x4, i hem de fer grups de 4 paraules.
5: Si has de fer 4 grups de 4, quantes n'hi ha?
6: 16, ja ho hem dit al principi.
7: Ui, això serà un lío.
4: En el número 2, la llet materna.
6: Entre 750 mil·lilitres i 1 litre és el que pot generar la mare de llet materna. Pot generar llet materna, una mare que està donant el pit a la seva criatura.
5: Per això és el dia, perquè això sí que no ho has dit.
6: Ah, sí, ho he dit, és el dia, he dit diària.
8: Sí, seguro.
6: Entre 750 mil·lilitres i 1 litre és el que pot generar llet materna una mare que està donant el pit a la seva criatura. He dit diària.
9: Pues va ser que no.
4: I en el número 1, un aplaudiment per la Laura Grau, que es veu que ha vingut a treballar.
5: La Bressola, la xarxa d'escoles immersives en català a la Catalunya Nord, ha complert els 50 anys. Felicitats.
10: Molt bé, Bressola.
6: Enhorabona, Bressola.
5: Bon dia, Laura Grau. Celebrem, també.
11: Molt bon dia. Gràcies, nois.
5: Et deia que si et sumaves als...
11: I tant,
5: Mare,
11: i tant. Em pensava que em felicitàveu per haver vingut a la feina.
5: No.
11: Dic, bueno, gràcies.
5: Estàvem aplaudint a la Bressola, perdona. A tu també t'aplaudim, mira, mira. Molt bé.
12: Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
4: I avui, que estàvem celebrant que un dia com avui va néixer la sèrie Radio Cincinnati, us hem donat a triar grups d'Ohio, d'on és Cincinnati. Us posàvem a la tria John Legend, Tracy Chapman, 21 Pilots o els Pretenders. I aquests que comencem a sentir de fons, amb Don't Get Me Wrong, són els que han guanyat la tria d'avui.
5: I mira, acabo llegint el comentari d'en Rafa, que deu ser un oient veterà, perquè diu que gran que era Radio Cincinnati.
4: Home, grandiosa.
5: Et va inspirar també a tu, Sergi?
4: La veritat és que sí, era ben menut, però la recordo. Però mira, vam tenir ganes de fer ràdio a partir d'aleshores.
5: Gràcies per ser-hi, Sergi, el control tècnic, la Mariví Pérez i l'Anna Closa. Fins dilluns.
6: Fins dilluns,
5: Roger. Una abraçada a tothom, bon cap de setmana.
4: Adéu.

tal? Bon dia, a les 10 i 2 minuts, per fi divendres, divendres 18 de setembre. I així començàvem aquesta hora després dels experts amb el so de Los Frequencies. Directes al Paraíso i al quilòmetre zero.

0: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
1: Escoltes ICAT.

una altra de les compartides de casa nostra amb Nàcar i CH. I en un minut ens plantem ja a un quart d'11 del matí, seguim en marxa i en aquesta sessió del divendres. I faltaven ells, són 31 fam.

Un altre dels himnes que han sonat tot aquest estiu 2026 era Alok, al costat de Jennifer López, i més pausadament rebem a Lola Young, el seu From Down Here.

Ben fresc, tenim també el record del Mac que va amb gent. I seguim en marxa en aquest divendres 18 de setembre, també amb Triquell i Maria Jaume. No estic per mi.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
2: Seleccionem les propostes més interessants de la Gran Festa Major de Barcelona, la Mercè i el Banc.
3: Demà ja tornes a Barcelona.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.

recuperant també la veu de Mac Miller amb Thundercat. I avui, a partir de 9:15, especial des del Mercat de Música Viva de Vic, i ells també hi seran, Dan Peralbo.

cap de setmana a tocar, ja el notem una mica més a prop, i aquí teníem la pulsió musical que ens deixava Gigi Ros. I els propers minuts, fins l'hora en punt, els passem amb el més nou, Almos Mondel.

Per si et sona una mica la veu d'aquest home és en Rema, el rei dels afrobeats, i també del Countdown amb Selena Gomez. Té nova cançó i és aquest On No amb què hem engegat aquests nous 60 minuts. I ara ens quedem amb Siderland. Sembla

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: Ens ocupem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
12: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
13: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
14: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
13: Entrades a teatrepoliorama.com.
0: Escoltes i cats.

Música ideal també per escoltar en calma i sense pressa, en persona i retirada de la vida pública. Tenim l'Ariana Grande, que ens deixa

Aquesta de ben segur serà una de les cançons que sonaran aquest vespre en directe des del Mercat de Música Viva de Vic, concert que podrà seguir en directe aquí a ICAT.

Sembla que no hagi passat el temps i d'aquesta ja en fa 10 anys. Un dels èxits atemporals dels DMCE. I aquí tenim una dona que ens ha enamorat. És Carly Rae Jepsen a Terol.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'esca posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
1: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

Una de les noves i fosques cançons dels 80s, el reis del K-pop. I a 5 minuts arribem a 3 quarts de 12 amb una altra de més lluminosa de casa nostra. Són els Ginestar, Emil Moliner.

És un petit tast del seu nou treball que va presentar aquest passat dimecres al Mercat de Música Viva de Vic. Soc un bohemio i amb energia encarem els propers minuts al costat de la publicitat. Sempre així.

0: És el somiatruites de Llum Rajola.
1: Escoltes i cas.
0: A les 12 ens posem al dia, però abans una mica de petit ibèric amb aquesta bruixa que

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: La literatura catalana és la protagonista avui, també aquests dies, perquè arrenca la setmana del llibre en català.
2: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava la gent de que m'agrada caminar.
3: Des d'avui fins al 27 de setembre, el Passeig Lluís Companys de Barcelona torna a omplir-se de llibres. Hi trobareu més de 280 editorials vingudes d'arreu dels països catalans i més de 350 activitats.
0: Això en una setmana de llibre en català que es marca el repte de promoure l'ús de la llengua en l'àmbit digital. De fet, és per això que com a principal novetat aquest any el certamen incorporarà converses amb prescriptors digitals i també hi haurà enregistrament de podcast. En parla la directora de la setmana, a Cristina Domènech.
4: Cada dia, a les 7 de la tarda, hi haurà un podcast en viu. Pensem que és una manera també de connectar amb el que s'està fent actualment. S'està generant una audiència específica amb podcasts literaris o que parlen de literatura i creiem que a la setmana també hem de ser facilitadors i fins i tot al nostre públic poder oferir una bona programació. I el segon cap de setmana, a l'espai de lectura Caixa de Guissona, el convertim en un petit auditori on es faran entrevistes en profunditat molt literàries, que les farà el Bernat Reher.
3: Hi haurà trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials, també s'hi faran podcasts en directe, com Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet, i els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els Premis Trajectòria i Difusió.
0: A més, per exemple, demà a les 11, la Pila d'ICAT, en aquest cas, gravarà també el programa en directe des de la Setmana del Llibre en Català, i també trobareu l'arquitecte i divulgador Pol Caselles, que aquest any ha publicat La Barcelona Impossible, i sobre aquells projectes que mai es van arribar a construir a la capital catalana. I, de fet, precisament farà avui una ruta guiada per aquells indrets de la capital catalana que mai van arribar a existir.
5: Durant l'itinerari que faré per la Setmana del Llibre en Català, recorrerem el Poblenou i passarem per diversos llocs on s'haurien d'haver construït projectes arquitectònics urbanístics que haurien canviat totalment aquesta zona i que no es van fer mai realitat.
6: Treure un llibre com aquest al carrer i fer un itinerari d'aquest llibre realment té un punt complicat, perquè són projectes que mai s'han fet, que això és el mateix que em va passar a l'hora d'il·lustrar el llibre, que per tant només tenim algunes poques imatges o alguns plànols. Haurem de posar-li una mica d'imaginació, perquè si bé es poden ensenyar aquestes imatges, no? Però ens permetrien recrear potser més en viu aquestes transformacions i que no va passar.
3: També es farà un homenatge a Ramon Folch i Camarasa en la seva faceta d'adaptador al català de cançons d'èxit amb la participació d'Al·lèrgiques al Pol·len i Minibús Intergalàctic, que competiran per endur-se el reconeixement per la millor actuació.
0: I avui és divendres, això vol dir que entren novetats a la cartellera de cinema i com cada setmana li demanem a l'Alfons Gorina, el director de l'Spin-off d'ICAT, que ens destaqui una, avui, Coyote versus Acme.
7: Been horribly injured by a product made by the Acme Corporation.
0: Bon dia, Alfons.
8: Doncs aquesta setmana potser us sorprendrà una mica que us recomano una pel·lícula que es diu Coyote versus Acme, no? Una pel·lícula sobre el collot i el correcamins. El motiu és doble. En primer lloc, és una genialitat de pel·lícula. És una pel·lícula que ens explica la batalla legal entre el collot i l'empresa Acme, aquesta empresa que ell compra tots aquests objectes per intentar caçar el correcamins i que sempre li acaben explotant a la cara o no funcionen o funcionen quan no han de funcionar. I llavors és una pel·lícula bàsicament d'aquestes de David contra Goliat, d'un judici d'un pobre coiot animat contra una gran corporació, no? La idea és genial i està molt ben portada la pel·lícula, però és que a més aquesta batalla va ser també a la vida real. Era una pel·lícula de la Warner que la Warner no va voler estrenar malgrat tenir-la rodada, dient que la pel·lícula no funcionaria i que perdrien diners. Una productora independent la va comprar, els ha costat molt estrenar-la perquè és una pel·lícula que ja té 4 anys, ben bé, que es va rodar. Han aconseguit estrenar-la i amb aquesta publicitat extra que ha tingut de que la Warner no la volia estrenar, ara estan tenint molt d'èxit. Per tant, és bonic recolzar, diguem, aquesta batalla i que la pel·lícula hagi pogut arribar als cinemes, però és que, a més, és molt divertida. Per tant, feu-li confiança i retrobeu-vos amb els simpàtics Looney Tunes de tota la vida.
0: Moltes gràcies, Alfons.
3: Més enllà de Coyote versus Acme, avui també arriba a sales la catalana Tanit.
9: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura.
3: És el debut de Pep Garrido, que adapta el conte de Núria Albó sobre una nena que viu al Montseny i que un dia es fa amiga d'una dona a qui tothom considera bruixa. El mes de juny va passar pel FICCAT, on es va emportar el Premi Especial del Jurat.
0: I també s'estrena a sales, de fet, en algunes sales, la producció catalana Femení Singular, que segueix la vida d'una jove mexicana que treballa a Barcelona com a empleada domèstica i que haurà d'afrontar adversitats que posaran a prova la seva determinació.
3: I Andrew Scott i Brendan Fraser protagonitzen una nova pel·lícula sobre el desembarcament de Normandia, Tiempo de Victoria. Call General Eisenhower. Soldiers, sailors and airmen. La història ens situa en les 72 hores prèvies al famós dia D, quan el meteoròleg en cap de la Gran Bretanya ha de fer el pronòstic més precís possible per saber si l'operatiu militar per derrocar el règim nazi es podrà realitzar.
0: I pels amants del terror, nova entrega de l'univers de Resident Evil, dirigida per un dels cineastes de moda del gènere, Zack Cregger, autor de les aclamades Barbarian i Weapons. I també trobareu a la cartellera En la zona gris, un thriller d'acció dirigit per Guy Ritchie, protagonitzat per Jake Gyllenhaal i Henry Cavill.
3: En cinema, avui també arrenca el Festival de Sant Sebastià amb dues produccions catalanes de la secció oficial a concurs. Cinco minutos más, de Javier Ruiz Caldera, a partir d'una idea original de Berto Romero, i Sants, amb Victoria Luengo i Ariadna Gil. En parlarem a més profunditat els pròxims dies.
0: També s'estrena Sant Sebastià, la pel·lícula en aquest cas del cineasta olotí Albert Serra, César Moment de Maví, un llargmetratge de no ficció que fa una aproximació a la vida de l'actriu i cantant Ingrid Caven. Tot això en un festival de Sant Sebastià per on passaran aquest any estrelles de Hollywood com Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek, i que oficialment engega aquest vespre amb una gala d'inauguració on el cineasta alemany Werner Herzog rebrà un premi honorífic.
3: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, va fer història ahir al vespre inaugurant la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París.
10: Je suis bonne, mais je suis belle et je te défie. Mon désespoir d'amante m'embellit encore.
11: Votre amant.
3: Ho va fer dirigint el clàssic francès Les Criades, de Jean Genet, amb tres actrius franceses sobre l'escenari, un clàssic que ha adaptat perquè s'entengui a la perfecció, ja que durant molta estona les actrius parlen en un fals diàleg i que, a més, ha apropat al segle XXI. Així ho explicava a Catalunya Ràdio.
12: Volia que realment ser ric o pobre fos un atzar. I llavors, les tres de la mateixa edat, una és rica, les altres són pobres, ja és vicós. Crec que aquesta era la clau per mi. I després, tot com elles, la relació entre les germanes, la relació amb madame, com no podem viure les unes sense les altres. Jo l'he posat en un món actual perquè no podia explicar-la de cap altra manera, més que des del meu món, no? Jo crec que parla de tres dones tancades en una casa, tancades en un cap, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia i tancades amb una concepció d'un home que no surt com Pepe Romano, que no hi són mai aquests homes.
0: Això a les portes de la inauguració de la nova temporada del TNC amb un concert de Sílvia Pérez Cruz. Si pogués que a més servirà per celebrar els 10 anys del disc Vestida de nit. L'espectacle porta per nom Repetir, repetir, repetir, Sílvia Pérez Cruz, i revisitarà les cançons des del present, però amb tot l'equip que la va acompanyar en el seu moment. Es farà demà i diumenge, això sí, les entrades ja estan exaurides. I fem ara un repàs ràpid a l'agenda musical. Més enllà del Mercat de Música Viva de Vic i del Festival B, aquests dies també tenim música a Tarragona, perquè ja estan en marxa alguns dels concerts de les festes de Santa Tecla. Avui trobareu Svetlana, Fades i la DJ Trapella al Parc Francolí, i també a Sopa de Cabra a la Tarracorena.
3: I acabem amb algunes de les novetats musicals d'aquest divendres. Arnau Ballbé, ex-bateria de Manel, ens presenta Tortuga, el segon senzill de la seva carrera en solitari.

0: Això és tot per avui. A les vies de so, Fran López.
1: A la redacció, Sílvia Comet i servidors, i a la producció, Omar Barón.
0: Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora.
1: Que passeu molt bon cap de setmana.
2: Escoltes i cacs.

Pitbull, ampliant sense límits el seu univers musical, atrevint-se aquest cop amb el country des d'aquest Yeehaw. I aquí seguim relaxant la cosa dels pròxims minuts amb l'elegància, ara i aquí, de Miso Extra, Right Here.

0: Verd, avançant la seva trajectòria en solitari després de l'aturada de Manel, amb aquest nou entretenme.
1: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el mercat de música viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el mercat de música viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
2: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
3: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
4: Seleccionem les propostes més interessants de la Gran Festa Major de Barcelona, la Mercè i el Banc.
5: Demà ja tornes a Barcelona.
3: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.

0: Recuperant I Cat, un dels himnes més celebrats del 2009, amb el permís, això sí, de Lady Gaga i el seu Bad Romance. Aies amb el Replay i Play, fem ara I Cat a l'estrena en solitari després de 15 anys amb Manel, d'Arnau Bellver.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

se't crema tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
2: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
2: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

de les veus que no ha passat, desapercebuda en l'última edició d'Eufòria. Monique Macon, amb Si estic amb tu, i amb tu al teu costat, que aquí et porto ara el ritme per començar amb bon peu el cap de setmana. Tòpic amb el Lucky Ones.

0: tirant endavant el divendres amb la nova etapa més enèrgica de la Jules i sense perdre el ritme anem buscant la una amb aquesta col·lab dels Països Valencians, Sapena i el Zoo amb Santuari.
1: Feixa entre caputxes i barris oscurs, són nocius que salen, l'any és orgull on el respecte és pa...

Y yo voy a dejarme portar. Avui som més de barri, caries que monten la pari. Traficant de versos, sense intermediaris. Ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tu és el estarrat i prima a mi és un santuari.

Una mica de màgia musical per engegar aquesta hora amb la Flashy, el grup que farà demà dissabte el seu últim concert de l'estiu a la Festa Major de Campdevànol. Vinga, la 1:03, anem ja posant-nos en moda cap de setmana amb Guineta.

Des de Londres, i conquerint el mercat internacional, aquí teníem a la nova promesa de l'escena britànica, Nimino, amb el Hit Me Better, i més bon moviment pel teu divendres, Aikat, amb aquest bombasso d'optimisme de Queen 92, el Best Day.

Una cançó que arriba just a temps pel cap de setmana, un dels nous tracks i dels més disfrutables de Gizits al Car Crash. I més calmada, i celebrant com ella millor ho sap fer, l'amor i els sentiments, arriba Tyler.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana parlem de repressió policial, condemnes injustes, abús de poder i corrupció. El blues, el jazz, el soul i l'esca posats del costat dels perseguits. Cançons de resistència, ràbia i desobediència contra l'autoritat. Quan la llei apreta, la música respon.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. Linkat, Linkat, Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat, a iCat.
2: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per iCat.
0: Linkat, Linkat, iCat.
3: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
4: Sí, ara te digo que tu chico está con otra.
3: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
5: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
3: Ells ho van servir per crear il·lusió i altres per manipular.
6: Me siento super, me siento fantástico.
3: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
7: amunt,
3: però que al final són falses.
8: El rotllo, no m'agrada.
9: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
0: Escoltes iCat.

aturant per un moment el temps per seguir gaudint d'aquests últims compassos de l'estiu al ritme d'aquesta rombeta que s'ha marcat el tàndem Dani Sixx i Skid. I el temps ha dedicat per l'electrònica estimulant que factura el duet Balma.

Un divendres més dolç, amb els petons, els Stay Homers, el grup que ja trobem a faltar després que tanquessin una etapa plena d'èxits virals i concerts multitudinaris. Va, més cançons aquí a ICAT amb la muleta, ara de la Lou Givert.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! I ara!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.

Perla, una de les cançons més populars a l'últim disc de la Rosalía, que per cert ja ha tancat la seva extensa gira Lux Tour a Miami després de 6 mesos recorrent escenaris i festivals arreu del planeta. Seguim amb Almost Monday.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: ha tornat a les tardes d'ICAT?
1: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
2: Però si no heu ni marxat.
0: Calla, veu d'ICAT.
1: Sí, que ens talles el rotllo.
0: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
1: I que sempre ens renyin per dir alguna marranada.
0: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la migdiada.
1: O millor que ICAT per passar-la acompanyada.
0: Aló!
1: Ep, ep, ep.
0: Ara tu, veu d'ICAT.
3: Aló! De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.

Aquesta setmana anirem a Mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: Seleccionem les propostes més interessants de la gran festa major de Barcelona, la Mercè i el Bam.
2: Demà ja tornes a Barcelona.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: S'acosta el veredicte del Zona Nou 2026.
4: Els tres finalistes del concurs de música emergent en català ja estan a punt.
3: El quintet barceloní Beni Dolores.
4: El grup de Mata de Pere, Orella 2.
3: I la formació zonenca Pla Moguda.
4: Dimecres 23 de setembre, a partir de les 8 del vespre, des de la plaça Catalunya de Barcelona, la final del Zona Nou a ICAT.
3: Segueix-la en directe.

0: Escoltes ICAT. Són les 3.
1: Benvinguts, benvingudes al LOC.
0: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadell.
2: Bona tarda, Gala Castelltort.
0: Com estàs?
2: Molt bé, i tu? Amb moltes ganes d'aquest cap de setmana.
0: Ah, jo també, amb unes ganes d'aquest cap de setmana que no te les arribes a imaginar. Una mica de festival bé, una mica de mercat de música Viva de Vic, serà
2: quantes
0: preciós.
2: Coses,
0: sí,
2: meva.
0: Sí, no, no, moltes coses aquest cap de setmana.
2: Un cap de setmana ajetreade.
0: Això, ajetreade.
2: Com es diria en català?
0: Bueno, no
2: atabalada,
0: sé.
2: Atabalade.
0: No, no acaba de ser això, però bueno, és igual, família.
2: Ja ho sabeu, igual que la temporada passada, cada divendres ens posarem en el paper de PDs per portar-vos la millor música les següents dues hores i així tancar bé la setmana.
0: Segrestem l'estudi dedicat, tanquem la porta amb clau i ens muntem la nostra pròpia festa amb les cançons que més ens agraden. I també les que demaneu vosaltres, clar, això és així, us fem cas. Sempre el millor pla per una petita tarda de divendres.
2: Que comenci el post-data love, no?
0: Ara mateix.
2: A veure, Gala Castelltort, sisplau, il·lumina'ns. Què punxarem avui?
0: Doncs, família, aquesta setmana hem pogut notar que molts de vosaltres heu entrat en crisi perquè heu començat les classes, ja sigui a l'institut o a la universitat, i per això el DJ set d'avui us hem demanat quin és el vostre mantra per aquest inici de curs i una cançó per començar amb motivació.
2: De fet, el dilluns nosaltres vam fer un petit consultori responent als vostres dubtes i inquietuds que us han despertat amb l'inici de curs i ens vau dir cada barbaritat que tela marinera.
0: Tela marinera.
2: Abans de llegir els missatges que ens heu enviat al 667-07-61-16, repassem una mica els millors moments de la setmana.
0: Doncs mira, dilluns vam començar repassant algunes de les històries d'amor que tenim actives entre els nostres famosos, com el Lamine Yamal i la Inés García, que han comprat gossos, una mica polèmic, la Dulceida i l'Alba, que s'han casat per desena vegada, o la Rosalía i la Loli Bahia, una relació que jo no acabo de provar, ja ho sabeu.
2: I també dilluns vam parlar de la barbaritat d'anunci que ha fet la Sydney Sweeney per una casa d'apostes d'esports, i la Mariona Córdoba ens va portar tots els detalls. Des d'aquí, al Love, Sydney Sweeney, et dediquem una cançó de la Nati Peluso que segur que t'agrada molt. Es diu Tonta i te la dediquem sencera per tu.
0: Molt bé, ets tan encertat quan vols. Mira, per començar ja amb el primer bloc musical, jo he decidit unilateralment que posarem una cançó d'oques perquè queden només, atenció que això em fa mal a mi, 17 dies pel primer estadi. Estic molt afectada, és gravíssim, però bé, us posem una mica de molta tralla, som-hi.

0: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Hola, hola, hola.
2: Hola. Som la Gala Castelltort.
1: I l'Alberto puta Gadel. Home! Home!
2: Com que feu-te-a?
1: Home!
2: Vinga, va, com cada divendres estem fent un recull de les millors cançons de la setmana en aquest especial que hem anomenat Postdata Love. Mm-hmm. Aquesta primera setmana de curs, per la majoria de vosaltres, us hem demanat quin és el vostre mantra per aquest inici de curs i una cançó per començar amb molta motivació.
1: Molta!
2: Abans de llegir els missatges, però, seguim fent un repàs d'alguns dels millors moments d'aquesta setmana aquí al Love. Jo crec que val la pena recuperar-los a Spotify, a 3Cat o on sigui.
1: Dimarts va passar pel Love a distància l'Àlex García, un enginyer català que treballa a la NASA i... A part de no entendre res del que va explicar sobre la seva feina, també vam descobrir que les cafeteres de la NASA no són tan modernes com ens imaginàvem.
2: Flopada històrica.
1: Flopada. Ell, digues, no, ell s'ho va passar molt bé i li dediquem NASA de l'Ariana Grande.
2: Ai, memeo, som tan adequades a vegades. Jo vaig tenir un dia d'aquells d'inspiració que m'agraden a mi i vaig portar-vos una biografia perfecta que vaig batejar com la meva antidiva del pop, la Tate McRae.
1: Molt bé.
2: Tu, Gala, una mica més i et fas la migdiada en directe amb aquella petita secció
1: que
2: vas fer.
1: És que a mi em passa que com que seguem al sofà, quan a l'hora de fer la secció un es queda a la taula i l'altre seu al sofà, jo cada vegada que sec en aquell sofà, per molt que m'interessi la secció, m'adormo, ho noto dins meu.
2: No passa res, jo us recomano que la recupereu.
1: Sí, segur, segur.
2: Perquè ella és perfecta i de pas us posarem Sports Cars, que és una cançó seva que per mi defineix la seva vibra a la perfecció.
1: Fantàstic. Una altra barbaritat que vam fer dimarts va ser parlar molt de caca. Això és així.
2: Tio.
1: Sí, bueno, va ser culpa seva realment. Perdó. Però bé, vam comentar la notícia d'un esportista que va tenir un petit percal estomacal en plena competició de Hurricanes. I ja no vam poder parar de relacionar tot amb la caca. Des de llavors, contingut de qualitat, mi gente de...
2: Allò sí que va ser fort. Doncs mira, aquest sembla si el següent bloc musical el comencem amb un lloc de Soc un Bohemio, perquè un lloc ben amagat devia ser on es volia cardar la xavala d'aquest Hyrox, Hyrox, o com es digui, després de cagar-se davant de tothom.
1: Que soni ja.
2: Que soni ben fort.

0: Yeah.
1: One small step for woman, one giant leap for womankind.
2: Estàs sentint el Love amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.

0: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè.
1: Yeah.
0: A Love.
1: But yeah.
0: Amb Gala Castelltort.
1: Yeah, yeah.
0: I Alberto Gadel.
2: Hola, hola, hola, hola. Tornem a ser nosaltres, l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: Estem...
3: Hola, Maite. I la Figueroa.
2: Com vulgueu. Jo sóc la Figueroa, l'Alberto és la Maite, jo sóc l'Alberto, l'Alberto és la Gala.
3: I jo la Castelltort i tu la Gadel.
2: Exacte mateix. I estem animant aquesta tarda de divendres amb els millors hits de la setmana. En aquest següent bloc, però, sou vosaltres les punxadiscos de Catalunya.
3: Aquesta setmana us hem demanat quin és el vostre mantra per aquest inici de curs i una cançó per començar amb molta motivació. Ja tenim el WhatsApp ple de missatges inspiradors i que segur que ens aixecaran els ànims que ens heu enviat al 667-07-61-16 667-07-61-16.
2: Pots llegir tu el primer? És que vull llegir jo el segon.
3: D'acord, doncs en Mario, de 23 anyets, de Vilanova i la Geltrú, ens diu: el meu mantra per aquest nou curs és que aconseguiré un nòvio que em tracti bé, the bare minimum. Sempre ho manifesto amb Training Season com la Dua Lipa. Doncs, Mario.
2: La posarem per tu, Mario.
3: Et desitjo tot el millor.
2: En Jan, de 19 anys i de Muntanyola, diu... Es nota que és de Muntanyola per la cançó que ha demanat. Hola, jo per aquest curs manifesto fer molts plans amb els amics. No suporto que s'acabi l'estiu i ens deixem de veure. Per això us demano els amics! Hem anat a solir amb fumar amagat de Dan Peralgo i el Comboi. Molt bé.
3: Me la sé.
2: Ja ho veig, molt bé.
3: I d'anar a la Cal Luqui de Sabadell ens diu: hola, perfectes. Aquest any acaba la uni i només... Acabo la uni i només em queda el TFG. Ho estic passant fatal, però ja veig la llum al final del túnel. El meu mantra és: ha valgut la pena, d'en Mamaduixa. Doncs, Cal Luqui, t'ho posem.
2: Va, Cal Luqui.

0: Corba dins.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: ¿Cómo dice? Hola.
3: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
2: molt bé. Família, som l'Alberto Gadel i la Gala Castelltort i seguim llegint els missatges que ens heu fet arribar al 667-07-61-16. 667-07-61-16. Us estàvem demanant cançons per començar el curs amb motivació i tenim un missatge de la Paula, de Girona, que diu... Bones, Lofties. L'any passat vaig tenir molta ansietat per la uni i per això aquest any m'he proposat prendre-m'ho tot amb més calma i estar més tranqui, com l'Aitana i en Barri B. Vaya superestrella la Paula, ja t'ho dic.
4: Me he metido en la web de tronqui sabiendo que no estoy bien con miro sin ansiedad y sin tronqui.
3: Tia, la amo, la Paula.
2: Ets l'Aitana?
3: Amor, sí. Oh. Ara que la Julieta s'ha retirat, he hagut de substituir una altra.
2: Sí, wow.
3: Vinga, va, següent, la Georgina Uqui, de Sant Jules d'Esvern. Bona tarda, guapos. El meu mantra d'aquest any és ser molt més disfrutona i per això, bota a bota, de la uineta, la Julieta, és el meu himne. Himne, me la poseu? Clar que sí, Georgina Uqui, per tu, el que demanis.
2: I la Marta, de 21 anys i de Terrassa, diu... Hola, sento que aquest estiu he estat massa moderada i mojigata. Mi todo, eh?
3: Mojigata,
2: és que...
3: Uf!
2: I vull començar el curs sent una mica més suelta. Poseu-me suelta, gatita suelta, de l'Omar Kurtz i en David.
4: Martuki, tu i jo no serem ànimes bessones, no?
2: Martuki, tela marinera, tu.
4: Martuki, tuki.
2: Tuki, tuki, tuki, tuki, li posem la cançó, va.
3: Tuki, tuki o taca, taca.

0: Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Passeu, passeu, que veureu el piset.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. Al llit desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: ara potser sí que toca dir adéu. Ens acabarem tancant, no?
1: Estàs sentint el Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
2: He sentit dir que ara ja ets gran, ets una noia

0: PAICAT amb Alberto Carel i Gala Castelltor.
1: Hola, hola, hola, hola. És divendres, el cos ho sap, i sabeu qui ho sap també. Les perfectes del nostre som la Gala Castelltor
2: i l'Alberto Carel.
1: I avui estem punxant. Avui no estem ladrando, estem punxando. Llavors,
2: la punxando.
1: Ens heu enviat cançons al 6670761 16, 6670761 16, per, doncs, això, començar el curs amb bona vibra, amb ganes, amb il·lusió. A veure què ens heu posat al aquest WhatsApp nostre fantàstic. Som-hi, Gala.
2: Al 6670761 16 acabem de rebre un missatge de l'Oriol, que té 19 anys i és de Sant Cugat, que diu: quin puto pal un curs més. Ho diu el setembre. Per mi repetiria l'estiu en bucle, com diu la Maria Jaume. Ho repetiria tot el qual. Festa i drama, festa i drama, vull tornar a saber a tot abans. La poseu, porfa?
1: Festa i drama.
2: Festa i drama, molt bé.
1: Sempre és així.
2: Va, tira, què més?
1: La Claruqui, de Tarragona.
2: No, tot és Uqui, Uqui.
1: Ai, vale.
2: La Clara de Tarragona.
1: La Clara de Tarragona ens diu: com ha anat l'estiu? Jo estic farta d'estar soltera i el meu mantra és trobar una nòvia de por vida, com diria la Batllal. Tan difícil és, tothom vol nòvios ara?
2: Sí, no sé, digue-m'ho tu.
1: Jo? Jo no em vull cap de nòvio.
2: Tu sempre has volgut nòvio.
1: Ja, és veritat.
2: És que...
1: però saps allò de...
2: portes tants anys anant pel cul, vull un nòvio, vull un nòvio, vull un nòvio, vull un nòvio. Què?
1: Re.
2: Vols un nòvio encara o no?
1: Jo sempre vull un nòvio.
2: Vale.
1: En el fons, sempre.
2: Ni que facis veure que no.
1: Ni que faci veure que no i digui que no. És allò de... si estic segrestada i me pregunteu, vols un nòvio?
2: Diré
1: i dic
2: no.
1: Que no.
2: És que estic segrestada.
1: És que estic segrestada.
2: Vale. I la Laura de Vic diu: les meves amigues han sent les més avorrides aquest estiu i no han fet res. Per això aquest curs em proposo ser com la llimona, més cítrica i color.
1: Mare meva, com torneu, guapes?
2: Podeu posar Diable.
1: Se li posarà. Ella vol un Vic Buri.
2: Vale, posem Diable. Gràcies.

0: Això és el Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Vinga, va, que encarem la recta final de la nostra punxada de disco aquí a Love Decat.
2: Per fi, perquè jo tinc unes ganes de marxar d'aquí, ho sento, m'ho passo molt bé, però clar.
1: A mi em fa mal els dits tanta punxada que
2: portem a
1: sobre.
2: I a mi les cames de tant ballar, escolta.
1: Imagina't. Escolta, Gala Castelltort.
2: Què?
1: Et sembla si recordem el número?
2: Sí.
1: 667-07-61-16.
2: 667-07-61-16.
1: Ara els missatges ja quedaran per la setmana que ve, segurament, però bé, acabem de llegir els últims tres.
2: Mira, n'hi ha un que ve d'Osona.
1: A veure què diuen.
2: És que la gent del mercat de música viva està
1: inspirada.
2: Molt on fire. L'Alba de Tona diu... Hello! Trobar un nòvio... De Tona. T'ha agradat, oi?
1: L'Alba de Tona!
2: T'ha encantat, oi?
1: Estic guarrilla, eh?
2: Sí, diu, trobar un nòvio és com el típic propòsit del nou curs, no? Però jo crec que m'ho mereixo. Vull el meu loco cowboy ara mateix. Manifesteu per mi.
1: Sí! Albert Caulà! Jo
2: m'ho
1: diuen també per mi, que m'arribi el meu ja de loco cowboy, tio.
2: Demana't per
1: Nadal. No, el demano cada any, els reis m'han dit, pare... T'aportem la puta ladera fama PlayStation, però calla.
2: Ai,
1: vinga, va, en Roger ens diu... Ho he deixat amb el nòvio i crec que ara necessito una època de guarrilla.
2: Mare de Déu, quins consells de merda que t'han donat les teves amigues.
1: Literal, però atenció al que diu. El meu propòsit és portar molts tios a casa i fer-los el house tour com la Sabrina.
2: Vaya guarro, un Roger.
1: Roger, tia.
2: Ai, que tenim un missatge d'Igualada.
1: A veure què diuen.
2: Mira, és d'en Joan. Jo conec un Joan de 21 anys d'Igualada.
1: Ojo.
2: Anar amb mi la classe.
1: Doncs ojo.
2: Potser és aquest, però m'està sorprenent una mica. Però bueno, jo sempre seré team estiu, diguin el que diguin. Per això demano 3 estius més, com la maig. No és el Joan que jo conec.
1: No, no,
2: no acaba de ser el mateix Joan, però bueno, Joan, endavant. Som-hi!

0: Hoy te voy a hacer llorar.
1: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: I fins aquí.
3: Oh, ara estic trista.
2: Oh.
3: Esperem que totes les que heu demanat un nòvio us arribi ara la setmana que ve, el dilluns.
2: Fins aquí.
3: Som
2: germanes.
3: Xispas personal. Fins aquí la secció de cançons del DJ Gala i Alberto d'aquesta setmana. Ja sabeu que ens podeu buscar al TikTok i l'Instagram de @sobeba. Gala, gala, gala.
2: Ara sí, també el podcast Spotify a la web eficaç i a la plataforma 3CAT.
3: I en directe cada tarda de 3 a 5 a ICAT.
2: Ah, i si voleu
3: enviar-nos
2: un missatge,
3: ho podeu fer al
2: 667-07-61-16. 667-07-61-16.
3: Ho tenim absolutament
2: tot.
3: El cap de setmana a tocar, la música sonada.
2: Ho tenim tot.
3: Marxem cap a casa,
2: però
3: deixem
2: gaudir
3: del cap de setmana. Som-hi, va.
2: Molt, molt, molt.
3: Ciao!

0: Escoltes ICAT.
1: Hola de nou, trapelles. Avui us faré pujar a l'escenari. Sí, sí, no renegueu. I és que abans d'entrar de ple en la temàtica d'aquesta setmana, abans d'un esdeveniment important, teniu algun tipus de ritual o superstició? Sí? No? En el cas dels escenaris, ja us avanço que me n'he trobat moltes i jo també en tinc alguna que us puc explicar durant el programa. Així que, si voleu una mica de safareig de backstage, quedeu-vos aquí a ICAT perquè això comença ja.

artistes que abans de sortir a l'escenari escolten una cançó concreta aïllats de tothom, d'altres que, al revés, fan un càntic o una abraçada a tota la banda, i d'altres que necessiten, per exemple, passar per un lloc concret i repetir exactament el mateix ritual cada vegada. Al final, quan sortim a l'escenari, vulguis o no, més que nervis pot haver neguit i molts cops t'aferres a supersticions com portar uns mitjons foradats de fa 10 anys, però que resulta que des que els portes els bolos surten de 10 o de més coses. Vosaltres teniu algun objecte de la sort? Us confesso un dels meus, va. Resulta que en Joan, tècnic de monitors d'Oques Grasses, a cada bolo on anava enganxant unes figuretes de neguets petits a qualsevol lloc del backstage. Un cop em vaig trobar un i va ser una actuació espectacular, pel que me'l vaig quedar, li vaig comentar, i des de llavors em va acompanyant a arreu. Així que si algun cop veiem algun neguet petit enganxat en algun lloc estrany, ja sabeu qui ha passat per allà.

Molts grups, o m'atreviria a dir que la majoria de grups, tenen una mena de càntic, himne o cançoneta abans del concert. Aquell tema que et posa en mode actuació. Pot ser una cançó agressiva per activar-te, o una baladeta per concentrar-te, o qualsevol cosa que no tingui absolutament res a veure amb el concert. Dos exemples clars d'aquí a casa. Els Stay Homes tenen un ritual estrany vist des de fora que consta en harmonitzar-se mútuament entre tota la banda, fent sonar les veus a l'uníson i creant una barreja de freqüències bastant guapa. Un altre que segur que l'heu vist per xarxes són els Tyets corregint el nom de Hansi Flick abans de sortir. En fi, encara no ho hem vist tot en aquesta vida. Seguim a ICAT amb més trapelleries.

0: aquesta setmana estem parlant de supersticions i rituals abans de sortir a l'escenari i he volgut portar un grup musical convidat amb una trajectòria prou llarga com per tenir anècdotes per donar i per vendre. Enguany commemoren el 40è aniversari de la banda, cosa que es diu ràpid, i són una icona del nostre país i la nostra música. Si no heu endevinat ja qui són, us ho revelo ràpid. Tenim aquí el Sopa de Cabra per fer-los la pregunta d'avui. Senyores eminències, teniu alguna superstició o alguna mania abans de pujar a l'escenari?
1: A mi m'agrada tocar amb les meves sabates velles. L'altre dia a Sant Vicenç de Montalt, amb tot el Cristo em vaig oblidar i pujant per la rampa, estava plena de penya, vaig fer una relliscada i quasi em trenco la tíbia. Ha estat una setmana xungo. I veus, segurament va ser per no posar-me les putes sabates velles. Però sí, necessito, en general, i tot el que porto també és... Porto un tros d'un mocador que em van regalar fa 25 anys en un concert a Montblanc i em queda un trosset i me'l poso aquí a la pulsera. M'agraden les coses que m'han acompanyat molt de temps, no? Els primers anys anava amb una armilla que m'havia comprat els 15 o així, com un viatge que vam fer a l'institut, el viatge de fi de curs, vam anar a París, tota una penya, vaig comprar una armilla de segona mà i la vaig portar els primers anys de Sopa fins que ja es trencava com el paper de fumar. Estava desfeta per la meva pròpia suor, no? M'agraden les... que m'acompanyin les coses viscudes, no? No podria pujar a l'escenari amb tot de coses noves o recent estrenades. Coses que siguin quasi tan o més grans que jo, no? Si és una superstició, no sé, però és una mania que tinc, sí.

Però per què som supersticiosos? Potser perquè l'escenari és un lloc on passen moltes coses que no controlem, i és que està escrit que si alguna cosa pot fallar, probablement fallarà quan ja estiguis davant de 2.000 persones. I bueno, doncs tenir una petita rutina potser ens dona la sensació que, almenys, hi ha alguna cosa que sí que depèn de nosaltres. Una manera de controlar els nervis abans de sortir amb el públic, o qui sap per què ho fem. També hi ha la típica de tenir un objecte de la sort, que més enrere ja us he explicat que tinc un. I a vegades penso que potser la seva funció no és portar sort, sinó recordar-te per què ets allà. I això m'agrada i em centra moltíssim.

0: Levantame la mano izquierda. Levantame la mano derecha. Y empecemos a aplaudir. Cortame la música. Ahora, la cumbia se baila así. Tiro, tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, tiro, puñalada, puñalada.
1: Y que no levanta la mano son inglés.
2: Seguim aquí a ICAT amb la bona gent de Sopa de Cabra, que encara no ha marxat. I és obligatori fer-los la pregunta estrella del programa. Quina cançó no podria faltar mai en una festa vostra i, per tant, li demanaríeu al o la DJ?
3: Per mi seria molt difícil contestar aquesta pregunta. És com una pregunta incontestable, no? Perquè també vas canviant, no sé com dir-te, no? I quedar-te amb una és com tancar totes les portes de les altres.
4: Mira, abans del concert... posem una cançó que és la sintonia. Deien, quina sintonia poseu? Doncs una sintonia que dura 9 minuts i mig quasi. És una cançó que portàvem ja a la gira del Ben Endins, que era la intro, diguéssim, no? I abans de començar, quan comença a sonar teníem temps de canviar-nos de roba, de fer-ho tot plegat, no? I no sé si és la preferida, però a mi em dona moltes ales, i és una versió del Frank Zappa del Stairway to Heaven dels Led Zeppelin, no? Amb clau de reggae, però no és la meva cançó preferida, però me dona molt bon rotllo per sortir a tocar, per exemple, no?
3: I també té com un punt així mistriònic del Zappa, com sí, còmic, que però... et treu una mica la, no sé com dir-ho, el pes de la,
4: sí,
3: del bolo,
4: la solemnitat, no?
3: La solemnitat, molt bé.
4: És una mica paròdic, no? Als 14-15 anys, abans de sortir al carrer, em posava Sticky Fingers dels Stones, ja fos el Brown Sugar o fos el Sway, una cançó...
3: Mira, a mi una que potser no sé per de festa, però que em doni tota l'energia, Highway Star de Deep Purple.
4: Però segurament, no sé, un altre dia que has dit el Free Money de Patti Smith, o jo què sé, o Night Train de la Ricky Lee Jones, ja tanta música, encara ara estic coneixent música dels anys 70 que no coneixia, per exemple. És infinit. Jo crec que entre l'any 67 i el 73-75 va passar una cosa extraordinària, va haver-hi un esclat de creativitat brutal, i és infinit allò, no ens ho acabarem mai. És un pou d'efervescència, de màgia, de creativitat, i jo hi veig força d'aquell pou encara.

ja que hem parlat amb una de les bandes més icòniques del país, parlem sobre bandes. I és que quan sou més d'un, el ritual previ encara es complica més. Perquè ja no depèn només de tu. Tens 4, 5 o 10 persones que poden tenir cadascuna la seva pròpia mania. I així neixen els rituals col·lectius. Abraçades abans de sortir, crits de guerra, xocar les mans o el cul o el que sigui, que jo veig molta mà suelta, eh? En fi, aquell som-hi que fa que tothom entri en mode concert. Una cosa, per exemple, que fan els de la pegatina és posar-se en rotllana amb les mans agafades i amb els ulls tancats i entrar en una mena de trance que, hosti, els funciona de meravella pel que es veu.

0: I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més. Espero que escoltar el programa més trapella de la FM s'estigui convertint en un ritual per vosaltres abans de començar el cap de setmana. Tornem la setmana vinent amb més música, més historietes i més canya, com sempre, a la ràdio més trapella, aquí, a ICAT.
1: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, ritmes electrònics contagiosos amb un munt de novetats internacionals i molta crema catalana.
3: Beats per minut, amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
1: Escoltes ICAT.
4: Benvingut, benvinguda a Casa Babilona, Marc Isern i Rubén Sierra. Ja fa unes quantes temporades que repassem la programació musical de la Mercè i el BAM per trobar-hi el més destacat. I aquest any ens fa especial il·lusió perquè el BAM estrena dues directores artístiques que adorem moltíssim, Aina Pocielo i Marta May. Nova etapa per un festival que continua apostant per a descoberta i que tindrà lloc del 23 al 27 de setembre.

0: Hem obert amb Bia Ferreira, cantant, compositora, multiinstrumentista i activista brasileira que presenta a Amèfrica el seu últim disc i també el nom de l'espectacle que portarà a Barcelona. Música i activisme es donen la mà en una proposta que denuncia el racisme estructural i la LGTBI-fòbia i reivindica el feminisme. Soul, blues, reggae, funk, R&B, rap i sons de la diàspora africana. Actuarà dimecres a la plaça Catalunya.
1: Continuem a un artista que ens encanta a Casa Babilón, Maria Jaume. Aquest 2026 ha publicat Sant Domingo Forever, un disc on ha incorporat encara més la cultura popular i el folklore mallorquí al seu univers. Divendres actuarà a l'Avinguda Maria Cristina. Escoltem Os Cartos, una batxata amb el gallec Ortiga, que parla d'haver de marxar del lloc d'origen per guanyar-se la vida. Partiré.

0: Hem escoltat Sandra Montfort en Ferran cantant Manifacera, un mambo queer valencià festiu i irreverent que juga amb els tòpics valencians i converteix un partit de futbol drag en una celebració del dret a ser qui vulgui ser. Sandra Montfort serà un dels noms del BAM d'enguany.
1: També tindrem a la Mercè uns habituals de Casa Babylon. Svetlana, el duet queer, continua combinant electropop, crítica social i molt d'humor. I atenció, perquè a Bogatell estrenaran un nou directe amb músics tocant en viu. Serà dissabte a la nit. Si no hi pots anar, sempre pots veure la sèrie de 4 capítols Marranàcia. Svetlana al Japó. Escoltem Toi Pegao.

I de Barcelona viatgem a França, Musi Freja, el projecte de Kelly Rose, nascuda al Camerún per instal·lada a París des de petita. Hip-hop, electrònica, experimental i actitud punk en un projecte molt personal. El seu únic disc, Belize Don't Cry, parla a la nena que encara porta dins en un viatge d'autoacceptació, lluita i transformació. Atenció, perquè el seu concert al BAM serà el seu debut a Barcelona i l'última parada de la gira actual, divendres a les 11 de la nit, a la Rambla del Raval. Escoltem Spicy Mami. Je vais être une spicy mami.

La setmana passada ja vam parlar de la Valentina, perquè també forma part del mercat de música viva de Vic. Uns dies després la tindrem a Barcelona, artista urbana colombiana criada a París que barreja drap, trap, drill, rock experimental i salsa en francès i castellà, i sobretot amb un directe on la dansa i la performance tenen molt pes. Dissabte a la matinada actuarà al Moll de la Fusta, en el que serà el seu debut també a Barcelona.

I anem ara cap al flamenc, amb Maria Terremoto, nom artístic de Maria Fernández Benítez, hereva d'una nissaga importantíssima del cante. El seu pare i el seu avi també l'han coneguts com Terremoto. Arriba la Mercè Manifiesto, un espectacle que va del romance a les boleries, que podrem veure dijous a l'avinguda de la

0: Hem escoltat El Corro d'Isla Cumé amb Anika Lu. Isla Cumé és el duet format per Andrés Campos i Laura Sorribas, dos productors i multiinstrumentistes que fan xocar el folclore ibèric amb l'electrònica. Aquesta cançó és tot una declaració d'intencions, un himne a la lluita de les llogateres que barreja cordes, ritmes tradicionals i electrònica al crit de Arriba el perreo i Abajo el alquiler. Divendres a la nit es trobarem al Moll de la Fusta.
1: Una de les propostes internacionals que tenim marcada en vermell és Imarham, una banda del sud d'Algèria que actualitza la tradició musical tuareg amb guitarres elèctriques i una mirada contemporània. Tancaran la primera nit del BAM a la plaça Catalunya a la matinada de dimecres a dijous, demostrant per què són referent actual del Desert Blues. Presentaran Esam, el seu quart disc, en el que serà el seu primer concert a Barcelona.

Seguim amb Tara, artista italiana de segona generació i arrels palestines, que ha convertit aquesta doble herència en una identitat musical pròpia, construint ponts entre l'Àsia Occidental i Europa. El seu projecte més recent, Zefiro, combina música, imatge i narrativa per parlar d'identitat, renaixement i pertinença cultural. La podrem veure dissabte al BAM. Escoltem Araba Fenice.

0: Joe Dry Summer Sad Music.
1: Un altre artista que hem escoltat unes quantes vegades a casa a Babilon és Jove Dry. És Martí Vilaseca, productor i músic de Vallcarca. El 2024 va publicar Granular i l'any passat Bitxo d'EP, un treball on l'electrònica perd terreny i guanya pes al rock i al pop. Dissabte el tindrem a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm presentant Bitxo d'EP Live.
2: I sense moure'ns de l'antiga fàbrica d'Estrella Damm, seguim amb en Mayer, que presenta Revelación, el seu àlbum de debut, un treball conceptual de 13 cançons inspirat en les trompetes de l'apocalipsi, on barreja dancehall, afrobeat i pop experimental per parlar del dol, alliberament i empoderament femení, un directe on la música i les coreografies formen part de la mateixa proposta. I nosaltres, evidentment, havíem d'escollir aquesta, Babilón.
3: Está loco, todo loco, loco, endemoniado.
4: Paquito, paquito.
3: Está loco, está loco, está loco, todo loco, loco, endemoniado.

Dissabte, Bogatell també serà territori d'Al·lèrgiques al Pol·len, quatre discos publicats i una banda que ha anat portant el seu so cap a un pop-rock cada vegada més contundent. A la Mercè presentaran el seu espectacle Una Hora de Rock. Nosaltres recuperem Lo, Lo, Lo, amb Figaflauas.

0: Aquesta cançó era Estat d'alarma, de Mercè, el projecte de l'artista i compositora Mercè Segura, nascuda el 2004. I sí, un artista que es diu Mercè actuant a la Mercè. Era inevitable. Amb només dos singles, Runner i YM, va guanyar l'ajuda Grup Cases de la Música 2024. Ara debuta amb Risk i presenta la gira Show Simulator, amb un directe de veu, violí i electrònica processada en temps real i tot un univers visual protagonitzat per un avatar 3D, diumenge a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am.
1: Seguim amb Def Mama Def, el duet senegalès format per Mami Victory i Defa, dos artistes de l'escena urbana de Dakar i Sant Louis. Barregen hip-hop, afrobeat, pop i sons tradicionals senegalesos en un directe que incorpora dansa i performance. Dissabte actuaran al Teatre Grec. Nosaltres les escoltem a Oya, una col·laboració amb Mau CDB, artista, compositor i productor senegalès. La cançó és una composició seva vinculada a un projecte de Metges Sense Fronteres per alertar dels efectes de la crisi climàtica sobre la salut.

Avui estem escoltant algunes de les propostes més interessants de la programació musical del BAM i la Mercè, com Brahma, un trio que arriba del massís central francès amb una proposta ben particular. Parteixen de la música tradicional occitana i la porten cap al rock psicodèlic, amb guitarres, bateria i una viola de roda passada per efectes. El seu directe està plantejat gairebé com una cerimònia, una experiència hipnòtica i col·lectiva on recuperen poesia i llengua occitanes i les fan dialogar amb el rock contemporani. Aquest 2026 han publicat La Raive, que presentaran la primera nit del BAM a Plaça Catalunya.

I més propostes interessants. Marina i Sumelao. És una banda liderada per la porto-riquenya Marina Molina. L'any passat van publicar el seu primer disc, Rezo al Agua, on la bomba de Puerto Rico es barreja amb altres sons afrocaribenys. Divendres actuaran als Jardins del Doctor Pla i Armengol.

0: Ens acomiadem del programa d'avui mirant cap a Xangai, ciutat convidada de la Mercè 2026. Xangai Restoration Project va néixer a Nova York de la mà d'un duet de productors xinesos i nord-americans que des del 2021 estan instal·lats a Barcelona. A la Mercè actuaran amb el percussionista Angelo Manenzane i el ballarí ganès Abdul Bazit. Dimecres als Jardins del Doctor Pla i Armengol també.
1: I fins aquí aquesta selecció exquisita d'artistes de la Mercè i el BAM d'aquest 2026. Si t'has quedat amb ganes de més música, recorda que ens retrobarem a l'Antena Dicat divendres vinent de 8 a 9 del vespre. I si no pots esperar tant, trobes els programes del Casa Babilon al 3cat.cat i a l'aplicació Dicat. Agraïm a Pol Regàs, que ens acompanya des del control tècnic, i una abraçada molt forta per a tothom. Adeu!
0: Adeu!

Hola, hola, què tal, com esteu? Salutacions a tots els oients d'ICAT. Us saludem des de la plaça Major de Vic, l'escenari més multitudinari del Mercat de Música Viva de Vic, que celebra aquests dies la seva edició número 38. És una trobada professional, sobretot al mercat, això sempre ho volem recordar, però que també, al final, s'acaba traduint en una programació de concerts que gaudeix el públic, també, i avui us podem assegurar que la plaça ja és plena per assistir als triplet de concerts que està prevista en aquest escenari. Dan Peralbo i el Convoy, que en aquests moments estan actuant. Mama Duixa, aquest és el concert que us oferirem íntegrament a ICAT. Serà a partir de 3:15. I després el concert de Lia Kali, a partir d'un 11:15. Triplet, diríem, de tres artistes d'èxit en aquest escenari de la plaça Major del Mercat de Música Viva de Vic. Com us dèiem, el nostre objectiu avui és, bàsicament, oferir-vos aquest concert íntegre de Mama Duixa. Ho farem a partir de 3:15. Abans, algunes entrevistes i una mica d'informació al voltant d'aquest mercat amb l'equip que s'ha desplaçat fins aquí i també els que ens ajuden a fer-ho tot plegat des de la ràdio, el control central, l'Andrea Martínez, el Martí Cunili i el David Mendoza, tota la qüestió tècnica aquí a Vic, la Conchi Vecino, que la tenim a l'estudi dedicat, la Rosa Massaguer a la producció, la Mar Barón, que també ens ha ajudat, i us parla Josep Martín. Un plaer acompanyar-vos en aquesta transmissió especial de ICAT des del Mercat de Música Viva de Vic. Com us dèiem, avui la prioritat és transmetre aquest concert de Mama Duixa íntegrament a partir de 3:15, però l'escenari de la plaça ja està ocupat per tota l'energia que descarreguen davant d'un públic multitudinari Dan Peralbo i el Convoy. Si us sembla, fem un tastet, passem un moment per l'escenari per veure com sona aquesta proposta en directe.

D'en Pere Albo i el Comboi, i aquest home no para, és un nervi. Si l'ho veus en directe ja ho sabeu, però vaja, ara nosaltres també estem veient com està D'en Pere Albo, que ha baixat el públic, està a la plaça, al mig de la plaça, ballant amb tota la gent que està avui omplint-la per gaudir d'aquest triplet que dèiem de concerts. D'en Pere Albo, que podríem dir que avui està vivint un moment important a la seva vida. Després podrem parlar amb ell i ens ho confirmarà, però ell és un músic de Torelló, i per un músic de Torelló actuar a la plaça Major de Vic, home, és, diríem que arribar bastant amunt. És un escenari mític aquest, on avui està actuant D'en Pere Albo i el Comboi amb la seva energia habitual. Mireu, una anècdota, aquest home no para, i estàvem veient el concert darrere de l'escenari, estava el concert en marxa, i hem vist el Dan, doncs, que anava a buscar aigua i que anava a refrescar-se, i tot això mentre anava al concert. Aquest home és que no para, puja, baixa de l'escenari, és un autèntic nervi, ho dona tot en directe. I avui segur que està vivint una nit especial, ho comprovarem després quan l'entrevistem. Aquest escenari tan privilegiat, home, tota la gent que passa per aquí li deu fer molta il·lusió, però n'hi ha uns quants per proximitat que segur que ho viuen d'una forma especial, com Quimi Portet, que serà l'encarregat de tancar aquesta edició del Mercat, actuant aquí a la plaça Major el diumenge. Concretament a partir de les 7 de la tarda serà ja l'últim concert d'aquesta edició del Mercat de Música Viva de Vic. Avui molta música, perquè hem de recordar que això no és un festival de música en el sentit estricte, és un mercat. Aquí els promotors venen a veure propostes, a tancar acords, i aquesta és una feina que es fa a partir del migdia al recinte de l'Atlàntida. Allà hi ha també actuacions, diríem, en petit format, pensades només per als professionals, però que es segueixen amb molta atenció, perquè es poden començar a veure els artistes que potser després contractaran. I pel que fa a la programació oberta al públic, diríem, ja més comercial, per dir-ho així, doncs també fa estona que està en marxa, perquè des de les 6 de la tarda, que hi ha Romàntic Dimoni, per exemple, que ha començat el seu concert a les 6 a l'Atlàntida, en una de les sales. I bé, doncs avui molta música repartida per tots aquests escenaris de Vic, des de Nacho Vegas, Pep Jimeno Botifarra, Remei de Cala Fresca, Leclerc, també tenim a Rebe, a Rashid B, a Parque Sur, i com no, aquest triplet que us dèiem que seguirem a molta atenció des de la plaça Major de Vic, l'ha sindicat D'en Pere Albo i sobretot Mamaduixa. A partir de 9:45 us oferirem el concert íntegre de presentació del seu últim disc, el tercer ja de la seva carrera. I si us sembla, el que podem fer tot seguit és parlar amb Mamaduixa, que ens avanci una miqueta què podrem escoltar en aquest concert que us oferirem íntegrament a ICAT.

0: Doncs si avui ICAT és el Mercat de Música Viva de Vic, és sobretot per transmetre el concert de Mamaduixa des de la plaça Major, i aquesta és la nostra missió principal. I home, ja que transmetrem el concert, anem a parlar un moment amb ell, que s'ha acostat fins aquí als micròfons. Mamaduixa, què tal, com estàs?
1: Bé, doncs amb moltíssimes ganes, o sigui, encantadíssim, sí, sí.
0: Escolta, això de tocar a la plaça, que no sé si ho havies fet abans, m'imagino que no.
1: No, el Sucre, fa dos anys.
0: Hi ha escenaris com mítics a Catalunya, aquest és un, eh?
1: És que, bueno, justament és el que anava a dir. O sigui, el rotllo és que amb un projecte, almenys en el meu cas, tu sempre et vas capficant en si va bé, si no, el públic, les cançons i tal i qual. Però a vegades hi ha indicadors, dosis de realitat que no pots negar. I, o sigui, estar a la plaça Major, aquí és que se'm pica la pell de gallina, saps què vull dir? És increïble, o sigui, de debò, o sigui, no sé, em fa extremar d'hilo. A sort que jo havia vingut aquí a Bolos, saps què vull dir?
0: Clar,
1: o sigui,
0: clar, clar.
1: És espectacular.
0: Hem vist que la gent aplaudia les proves de soc, això és una cosa que no passa tan sovint,
1: eh? Ja, la gent és maja, és la gent del reforç positiu, sí.
0: Sí, sí. Escolta, jo ja he pogut transmetre alguna vegada els teus directes, que són... sense pausa, pràcticament, són energia pura. Nosaltres que venim, a, entre altres coses, a intervenir entre cançó i cançó quan toca per anar acompanyant els oients, ens dones molt poca feina.
1: Sí, sí, això és que soc un nervi. No, sí. A l'escenari... Bueno, jo crec que el que es veu és que és el que sempre he volgut i que em fa molt feliç, i doncs clar, tota aquesta passió, jo deixo anar la renda, li vaig allà, rotllo boig, i doncs clar, és que, bueno, sí.
0: He estat mirant aquests dies també a l'Instagram i tot plegat, i el que puc, jo m'ho imaginava, però veient tot plegat, tens un equip molt sòlid i que treballa molt bé, no?
1: M'encanta el meu equip.
0: Sí.
1: M'encanta el meu equip. O sigui, des de la gent que està sobre l'escenari, perquè, en certa manera, sí, al final és un projecte en solitari, però podríem ser perfectament una banda. Vull dir, l'esperit és aquest. L'esperit és que som una banda. Saps què vull dir? És que, i a sobre l'escenari som un bloc, i és així increïble. O sigui, és màgia. O sigui, et donen tota la força i energia que a vegades tu potser et fa falta en algun moment, la tens allà. I a baix, també. O sigui, jo el meu equip... O sigui, jo crec que quan et fas un equip pots, no, navegar entre molt professional o molt humà. Jo vaig tirar més cap a la part humana, saps? I estic molt content. Això comporta que a vegades ens fotem hòsties i es trenquen coses, bueno, i et deixem cosetes.
0: Això està bé, perquè la part professional la pots anar adquirint, no? Sí. Però la part humana, com no la tinguis d'origen...
1: Això és veritat.
0: Ja no la guanyaràs.
1: Això és veritat, això és veritat.
0: Això no es treballa, això
1: és veritat.
0: Ho tens o no ho tens. I avui hem vist a les proves de so que hi havia bastanta gent a l'escenari.
1: Sí, sí. Què, ho diguem això o que sigui sorpresa?
0: Podem dir que hi ha algunes convidades.
1: Sí, hi ha convidades, no? Sí, perquè... Sí. Sí, al final, com tu deies, aquest és un concert especial.
0: Sí,
1: és un concert que em fa il·lu. I amb les convidades tinc bona relació i els hi vaig dir, us ve de gust venir-vos a Vic a fer-ho? I em van dir, sí, pues endavant. I tinc moltes ganes d'aquest moment, eh? Moltes.
0: Mantindrem encara, diríem, el misteri, no?
1: Vale, perfecte,
0: qui són,
1: perfecte.
0: Però sí, sí, sí, els oients ja ho podran escoltar d'aquí una estona. Pel que fa al repertori, home, ara tens més cançons on triar.
1: Sí.
0: Què fas? Combines una miqueta les noves, més recents,
1: sí,
0: amb els clàssics que hi han de ser, oi?
1: Sí, exacte. Ara, de fet, això em passava l'any passat, que em notava una mica limitat de cançons al directe. Uh-huh. Era com, va, és que he d'omplir l'hora i doncs fiques cançons a vegades que doncs potser triant un directe no triaries. Ara, amb tothom té raó a les esquenes, ha sigut molt més senzill, perquè és com, vale, estic presentant aquest disc i a part interpretes els hits que a tu et molen, saps? I doncs, és que jo aquest directe em flipa. Que ho digui jo, que ho digui, però és que a mi em flipa. O sigui, una cosa que crec que és bon indicador també, l'any passat hi havia molts moments del concert que a mi em costava en quant pensava, això s'està fent llarg, això està avorrint, aquesta part no mola, i doncs et venies a baix a nivell seguretat. Aquest
0: sí,
1: any,
0: sí,
1: amb el directe que portem, no hi ha ni un moment així. O sigui, està tan guapo i m'agrada tant que és com, tu m'estic passant tan bé que a baix ja, jo què sé, tio, m'és igual, saps?
0: No, es nota que ho doneu tot a l'escenari, que això és una cosa que s'agraeix, perquè no diré noms, perquè no cal, però hi ha gent que puja a l'escenari i em sembla que no tingui gaires ganes, no? I dius, home, però escolta, que és un moment especial i això és una posada en escena.
1: Clar, no? Jo per la resta de gent no puc parlar.
0: No.
1: El que sé per mi és que, és el que et deia abans, jo tota la vida he somiat estar en els escenaris i ara que ja estic és que és impossible que no pugi a donar-ho tot. Però et dic, aquí a Vic o a qualsevol altre lloc, o sigui, és com un concert... A l'equip sempre ho diu, et diuen... Jo em començo a fer bromes, et diuen, hòstia, ja s'ha ficat tonto com quan va de concert. És que em passa el mateix sempre, em fa molta il·lusió, sí.
0: Sí, sí, aquesta energia que també té d'en Peralbo, que actua abans que tu. Oh,
1: sí, grupazo.
0: Aquest grup és la...
1: Sí, sí, d'en Peralbo mola un rato, sí.
0: De fet, estàs molt ben acompanyat al cartell, no? Perquè d'en Peralbo Lia Kali.
1: Sí, jo el que passa, Lia Kali no la controlo tant. El que sí que he arribat, he vist el seu set i he dit, ojo, que això estarà guapo, eh?
0: Sí, això té un nivell alt, està molt rodat. La Shakira se l'emporta a Madrid,
1: sí,
0: també.
1: Sí, ara he vist l'equip m'ha dit, sí.
0: I sí, és un artista amb també molt rodatge i un gran espectacle, així que avui ens passarem molt bé.
1: Ganes de veure-ho.
0: Sí, sí. Escolta, tinc apuntades aquí algunes actuacions que tens, perquè els oients avui et podran escoltar per ICAT, però si et volen veure en persona, i ara ja no arriben a Vic, el 25 de setembre al Prat de Llobregat, el 7 de novembre a Vilablareix i el 18 de desembre a Cadaqués. Sí. I segur que sortiran més concerts.
1: Bueno, sí, i a part d'això, a mi m'agradaria intentar gestionar algun tipus de sala per final d'any. Som una mica en l'aire, ho estem parlant, però realment em faria una miqueta d'il·lusió. S'ha tallat pel desembre a fer una sala a Barcelona, rotllo, tu, anem a fer una entrada de concert... pel projecte Sol, entrada, no sé.
0: Havies fet a Paloma, per exemple.
1: Vaig fer, clar, és que la meva última referència és la Paloma, que això ja fa
0: xulíssima,
1: un any i mig. Va estar molt xulo. I doncs, clar, sí, a mi ve de gust una altra d'aquestes, sí.
0: Aquest és un escenari que és molt gran, però alhora, com que la gent està, no?, és la sensació de sala, també, una mica, malgrat que sigui a l'aire.
1: No ho sé, ja t'ho diré quan acabi.
0: Ja veuràs. Sí, sí, aquí hem viscut concerts boníssims i estic segur que avui també en tothom té raó. Ja sabeu, és l'últim disc de Mamaduixa. Avui l'escoltarem en directe. Gràcies per deixar-nos oferir el concert.
1: No, gràcies a vosaltres.
0: I que l'escoltin els oients.
1: I cap sempre al cor. Sempre.
0: Per tant, avui, a tota la gent que estarà aquí a la plaça, suma i tota la gent que t'estigui escoltant per la ràdio. I ens farà molta il·lusió una vegada més portar la teva música als oients. Que vagin molt bé aquests concerts. Mamaduixa, ens hem trobat pel camí. I de seguida, d'aquí una estona, t'escoltem.
1: Gràcies. Gràcies.

0: gran disc, però d'aquí una estona l'escoltarem en directe, perquè avui els ICAT som a la plaça Major del Mercat de Música Viva de Vic, per diversos motius, però sobretot per transmetre el concert íntegre de Mamadou Cha. Serà a partir de 9:45 i el podrem escoltar íntegre a la sintonia d'ICAT. I ara, després de parlar amb Mamadou Cha, ens acompanyen el Joan Rial i el Rubén Pujol, que són dos dels tres directors artístics del Mercat de Música Viva de Vic. Què tal, com esteu? Benvinguts.
1: Bona nit, gràcies.
0: Encara feu prou bona cara per portar ja dos dies o tres gairebé intensos, no?
1: Bueno, estem a la ràdio, pot no ser veritat.
0: Jo ho veig, sí que és veritat.
1: Estem prou bé, estem
0: prou bé. Sí, sí, sí. Escolta, per començar, diríem per on som, que és la plaça. Avui és un triplet guanyador aquest, no? Jo crec que la combinació de tres propostes totalment solvents sobre l'escenari, que ho tenen ja bastant demostrat, Lia Kali amb una carrera internacional brutal, Mamadou Cha amb un directe, diríem que tot energia, i el Dan Peralbo, que després parlarem amb ell, podeu estar contentíssim perquè un músic de Torelló actua a la plaça Major de Vic. Això és gairebé tocar el cel.
1: Sí, té molt bona pinta.
0: Déu-n'hi-do.
2: Plena, la té plena.
1: La veritat és que després de com han anat aquests dos primers dies, i bueno, tres ja, de mercat, amb tota la quantitat de propostes arriscades i atrevides que hi havia, poder venir aquí a la plaça i que la nit hi hagi el Dan Peralbo, Mamadou Cha i la Lia Kali, la veritat és que és potser la primera vegada que estem respirant i tranquils amb tot l'equip que hem vingut aquí a veure el Dan, i la veritat és que estem contentíssims i està fent un concertàs.
0: Sí, brutal.
1: Increïble.
0: Jo sempre recordo, insisteixo, explico que nosaltres, ICAT, anem a molts festivals de música i que això no és un festival en
1: correcte
0: el sentit estricte, i que la gent ho sàpiga, perquè, clar, la gent al final ve a la plaça, ai, mira, hi ha música. No, però això és un mercat de música, i ara en parlarem d'aquesta part també. Però m'imagino que sí que quan confeccioneu la programació, home, la plaça és un escenari que penseu molt en el públic, també, no?
1: Sí,
0: no només en els professionals.
3: Al final, des de que vam iniciar l'any passat ja aquest projecte, vam dir molt clarament que volíem que els grans concerts del Mercat de Música Viva de Vic passessin a la plaça. També per un punt, jo, de ser d'aquí, d'haver tingut aquest referent de la plaça Major, abans ho parlàvem, no? Crec que és un dels escenaris més emblemàtics del país.
0: Totalment.
3: Per la història que té, per com és, per també la gent de Vic com es volca en aquesta plaça. I és un orgull també, doncs, pensar en aquests concerts, més enllà de la part professional, que com deia és molt important, doncs també hi ha aquesta part de recompensa de fer grans concerts aquí, i també d'arriscar en certes propostes perquè el públic, doncs, tingui la possibilitat de veure artistes que potser no són tan comercials, o podríem posar el cas de Bayuca, per exemple, o alguns d'altres, no?
1: Mira, ara parlava amb la Gemma Recoder, que coneixeu bé,
0: de
1: Canet Rock, i em deia, hosti, és que això realment no és un festival, això és un miracle.
0: Mm.
1: I m'ha sorprès perquè, hosti, hem fet una passejada per la ciutat i hem acabat com a la plaça Major, i realment té aquest sentit de culminació de tot el que vas veient des de l'Atlàntida fins aquí. Hem vist, ella deia, és que he vist 12 concerts, i amb aquell ímpetu que té ella, no? I jo pensava, hòstia, és que és veritat, perquè realment hi ha música a cada cantonada, avui hem anat a l'església, hem anat a la catedral, i hem arribat aquí, i et trobes un projecte com el del Dan, i hòstia, hi ha un punt que et sents orgullós de tota la feina que s'ha fet durant molts anys, perquè això, vull dir, el mercat, estem celebrant la 38a edició, és una passada que una cosa pugui durar 38 anys, no?, i segueixi amb aquest estat de forma, no?, que estigui tan bé físicament com el mercat, i realment he tingut aquesta sensació de donar-me que la plaça és un escenari on la gent ve, amb tota la humilitat del món, ve a consagrar-se, no?, a fer un concert de dir, ei, jo ja puc tocar aquí i vinc amb tot.
3: Sí, sí.
0: Ara parlarem de la part professional, que és molt important i que a més està en un molt bon moment. Després ho comentem, però ja per acabar, per la part aquesta més de públic, de cara al públic, aquest any la plaça encara guanya més protagonisme perquè no hi ha el Sucre, no? Que era també un escenari històric del mercat, i on s'hi feien molts concerts en aquest tram nocturn, diríem, i fins i tot de matinada, no? Com ha estat aquesta reconfiguració? El Sucre era un espai...
1: És una qüestió de model, és una qüestió de model de mercat que nosaltres entenem, que l'aposta, hem de recordar sempre que això és un mercat públic, que ens dediquem a la gestió de contractació, de contractació de música en viu, i que el que volem és potenciar propostes. Sabem i som conscients que el nostre projecte té una quantitat de risc, una quantitat de litres de risc molt bèstia, però és una manera d'encomanar també els professionals i el públic de Vic de que no tots són grans concerts, i que els grans concerts que han d'existir i els volem, tenim un dels millors llocs de Catalunya per fer-los, que és la Plaça Major. Llavors aquest any hem decidit doncs apostar per un punt de propostes potser més undergrounds o més arriscades, com Remei de Calafresca, com Cerbatana, com Leclerc, que és una banda francesa que jo crec que sorprendrà moltíssim, i l'escenari important per fer això era la Carpa, que a més està coberta, i reduïm aquest risc meteorològic que sempre a Vic, sí, a Vic és important, i el Sucre és un pàrquing que està preparat per assumir uns concerts absolutament massius que creiem que surten del nostre model per una qüestió de sostenibilitat.
0: Fantàstic. Anem a la part professional, que aquesta a mi m'interessa molt també. 38 edicions, recordava Joan, però veia una dada que el 2025 prop dels 40% dels professionals acreditats era la primera vegada que venien. Per tant, això vol dir que és un festival, una mostra o un mercat amb molta història, però que hi ha molta gent que l'està descobrint ara també, és a dir, que està en expansió això, eh?
1: Sí, sí. Bueno, fins i tot, a veure com ho dic això, fins i tot a les cases més boniques de tant en tant s'han d'obrir les finestres i deixar que passi l'aire, no? Per tant, això és el que vam venir a fer una mica l'any passat, i realment vam quedar molt, molt contents de la gent, sobretot jove, que va venir i va descobrir el mercat com un lloc on fer feina, i un referent del sector professional de la indústria de la música, i en Rubén, que ha portat molts anys la part professional del mercat, sempre ho diu, no?, que es respira un ambient, una il·lusió diferent de gent que descobreix el mercat, que ve per primera vegada, i això fa que els que han vingut sempre es trobin amb gent nova que hi conèixer, i és una mescla d'ambient que l'any passat ens va funcionar molt bé, i la veritat jo crec que aquest any també la gent ho ha valorat molt positivament.
3: Sí, jo afegiria també el fet de que aquest any una de les apostes i novetats una mica és ha sigut aquesta part més formativa de pensament, de donar oportunitat a nous joves professionals de venir al mercat, de conèixer-lo, de tenir formacions molt específiques de coses que crec que, és a dir, durant aquests tres primers dies crec que molts joves professionals del sector han marxat amb una maleta amb molts deures per fer. De fet, ho comentàvem aquests dies, i hauríem d'anar nosaltres també si poguéssim anar a escoltar.
1: Ho hem gravat tot per poder-ho escoltar.
3: Però sí, vull dir que també això fomenta que al final hi hagi interès doncs, per conèixer el mercat des de la gent més jove. I
1: bueno, i jo vull recordar que quan parlem de joves estem parlant d'esperit, de gent que té ganes de canviar les coses i de tirar endavant i de buscar camins i maneres diferents de fer. Vull dir que no
3: és una qüestió d'edat només.
1: Exacte.
0: Aquest any hi havia un triple focus internacional: Portugal, França i Itàlia. Jo trobo que aquesta és una feina que feia molt bé el mercat i que ha de continuar fent, perquè, escolta, jo recordo, clar, si mirem enrere, als anys 60, 70, la música d'Itàlia, de França, penetrava molt aquí a Catalunya. Vull dir que es feia, per exemple, quan hi havia el Festival de San Remo, era un esdeveniment, i la cançó, la nova cançó no s'entendria sense la chanson francesa. I ara que tenim una Unió Europea, sembla que costi més que circulin totes aquestes músiques, no? O sigui que suposo que aquesta és una de les finalitats també, perquè Portugal, França i Itàlia els tenim molt a prop i a vegades sembla que estiguin molt lluny.
1: És que quan hi pensem, i quan pensem al projecte, ens posem a reflexionar sobre on hem de posar el focus, i veiem que, hosti, que Itàlia, que França, que l'estat espanyol, que Catalunya, que Portugal, és que tenim moltes coses en comú. És que digue-li la climatologia, digue-li la gastronomia, la llengua romànica, amb la manera d'entendre la festa, la festa major, el ball, no? Tot això, digue-li, parlant més musicalment, digue-li a Guillem Gisbert què pensa sobre Batiato.
3: Sí, no? Sí,
0: totalment.
1: Què et dirà? Pues que és Déu, no?
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Creiem que és una manera d'entendre la música igual, i que a sobre Vic està en un punt en el mapa geogràfic que, carai, som un pany de la porta d'entrada cap al sud de la península i cap al nord, cap a França i cap a Itàlia. Llavors, bueno, ja vam començar l'any passat, estem picant pedra, i està clar que és una feina que estem fent, que els resultats, no sé si els veurem, però si venen, vindran molt endavant, però poc a poc i bona lletra.
3: I en aquest sentit també hem focalitzat a no canviar cada any aquest focus, no? Sinó de mantenir-lo per intentar, perquè al final en un any és difícil consagrar pues, relacions i això, no? I ja hem notat un avanç significatiu, sobretot de l'any passat aquest, no? Gent que ja va venir per primer cop l'any passat, torna aquest cop, ve d'altra gent interessant, i al final és anar teixint aquesta xarxa mediterrània, diguéssim, per veure si al cap de 4 anys doncs tenim...
1: Clar, la dada que comentaves abans de 4 de cada 10 professionals nous...
0: Això és molt fort, eh?
1: Si la tinguéssim aquest any, no seria positiva.
0: No, clar. Sí, sí, malament.
1: Per tant, estem contents.
0: Ah, molt bé, molt bé. Escolta, en 40 anys gairebé del mercat ha anat passant per diferents direccions i crec que aquest any... heu fet una cosa que tocava, no? Que és tenir un homenatge gairebé constant, no? amb el Marc Lloret. Avui s'ha donat el premi per primera vegada, després escoltarem la cançó de la Júlia que ha resultat guanyadora, i també hi ha una exposició, etc. Bé, vosaltres que sou els que vau agafar el relleu, suposo que també vau passar moltes estones amb el Marc, parlant del mercat.
1: Bé, o sigui, nosaltres no és que hi passéssim moltes estones, és que precisament en Rubén i jo hi vam treballar molts anys.
3: Sí, sí, clar.
1: En Rubén i jo hem crescut professionalment, diguem-ne, treballant dins de l'organització del mercat, fent diverses feines de producció i de logística, i clar, en Marc va estar juntament amb l'Oriol Roca, crec que 13 anys a la direcció.
0: Sí,
1: aquests 13 anys potser... entre en Rubén i jo potser vam estar 6 o 7 anys treballant amb ells, per tant és una persona que empatitzem molt amb la seva manera d'entendre la indústria i ens sentim un part una mica de relleu tant generacional com també de pensament, perquè nosaltres venim aquí a defensar una mica la manera de fer del mercat. La manera de fer del mercat està clar que s'ha fet durant 38 anys d'història, però al Marc Lloret i a l'Oriol Roca li van donar aquest caràcter tan internacional i aquesta vocació molt més professional que el mercat no tenia, no? I una nova manera d'entendre també canviant el mercat cap a l'Atlàntida, que nosaltres, més que destrossar el que van fer ells, el que volem fer és reforçar-ho i evolucionar-ho. Vull dir que el respecte és total i sempre que puguem doncs intentarem tenir un record pel Marc, i sempre que pugui ser en format premi i per estar unes estones amb el David i amb la Maria i tota la gent que l'envolta, doncs és un plaer immens.
0: Per nosaltres que venim cada any és també apassionant veure com es va transformant el mercat, no? Perquè hem vist unes quantes direccions, cadascuna li dona una personalitat pròpia, es nota, hi ha una empremta, no? La vostra aquest any es comença a notar d'una forma més clara, i res, ho seguirem veient com evoluciona i ho anirem explicant aquí a ICAT. Us desitjo molta sort amb el que queda, però de moment ha anat tot molt bé, o sigui que segur que acabarà molt bé, i acabarà fantàsticament bé, que és amb el Quimi Portet a la plaça Major. Això és...
1: I tant.
0: Un luxe, eh?
1: Serà fantàstic, serà fantàstic.
0: I tant. Doncs, Rubén i Joan, moltes gràcies per acollir-nos també com cada any.
1: Disfruteu del concert.
0: I tant. Ara de seguida l'escoltarem. Que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies. Molt bé, gràcies.
3: Aviat.

0: Doncs ara sona la música de Nacho Vegas, que és un altre dels protagonistes d'aquesta jornada d'avui. Ha actuat a les 7 de la tarda a l'Atlàntida, un home que és també ja un veteraníssim i que ha passat també per aquesta edició del Mercat de Música Viva de Vic. I avui som a la plaça per transmetre el concert de Mamadou a partir de 3:15, però bueno, hem pogut evitar treure el cap una estona a veure Dan Peralbo i el Comboi actuant aquí a la plaça, i ara tenim el Dan aquí amb nosaltres. Què tal, Dan, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Has sonat en directe unes cançons?
0: Un trosset.
1: Un trosset, eh?
0: Ha passat un moment per l'escenari, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Escolta, jo acabo cansat de veure, tant, perquè, no, cansat en el bon sentit, vull dir que és que no pares.
1: Jo també estic cansat, tot i que avui han set només 45 minuts, que de fet al final hem hagut de tallar algunes cançons, tres n'hem tallat al final, perquè ho havien calculat malament, la veritat. Però sí, sí, ho he calculat fatal. Però molt xulo, perquè crec que la gent s'ha quedat una mica amb ganes. I llavors el 29 de gener... estarem a Razzmatazz, 29 de gener.
0: Ei, això és important.
1: Per acabar fer-ho tot, però molt content, estic molt content. Ha anat genial el concert, el públic està meravellós, Osona és increïble, la música és increïble, molt bé.
0: No, ja vaig comentar una anècdota, que estava el concert en marxa i t'he vist per aquí darrere que anaves a buscar aigua i tot, i què fa aquest home aquí? És que no pares.
1: Un parell de cops he sortit de l'escenari,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Feien un solo al Comboi, bueno, en Jimmy sobretot, que ha molat molt, i sempre són aquells 5 minuts, una mica menys, que tinc per respirar una mica, que em va molt bé, perquè
0: està
1: si
0: bé,
1: no acabo exhaust.
0: I has trepitjat plaça, també? Has baixat, a la plaça.
1: He trepitjat plaça, sí, sí, sí. I, hòstia, hi havia uns pogos, això és en català, unes olles, no?
0: Sí, sí.
1: Que Déu-n'hi-do, molt xulo, la gent estava a tope. I inclús bengales he vist, que jo he pensat, el que ha portat una bengala, que l'ha encès l'última cançó, segur que em portava més d'una.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè no em portes mai una sola.
0: Sí, sí.
1: I dic, la gent tenia ganes de més, Jo també, Jo tenia
0: no, ganes. Però està bé que es quedin amb ganes, perquè hi ha aquesta data que deies al Razzmatazz i un disc, i que tenim Dan Peralbo i el Comboi per estona, vull dir que ja arribarà el moment, si no, de tornar-los a veure en directe, segur, segur. Deia que, com qualsevol músic que parlem dels que toca a la plaça, segur que li fa molta il·lusió, però per tu que ets a Torelló, i que suposo que tens molts records associats també a música en directe a aquesta plaça, deus estar que avui has arribat a tocar una mica el cel, també, no?
1: Jo crec que sense música viva el Comboi en part no existiria, perquè és on ho hem vist tot. Jo recordo anar a l'hoteler, que era l'Off, que ara es diu Adoberies, o el que... I recordo mil concerts a Plaça Major, i en plan, sempre en plan, jo vull tocar aquí. I, hòstia, ja és el segon cop.
0: Oh.
1: Increïble. Però aquest cop ha set espectacular. O sigui, en 2 anys hem crescut molt, hi ha molta més gent. Abans només venia gent de Torelló.
0: Mm-hmm.
1: I ara hi havia gent de tota Arzona i de tot arreu, i això està molt bé. I quan dic gent de Torelló abans, literal, perquè abans tothom cantava Sant Feliu, Torelló, no sé què, i ara, pues hi ha gent de tot arreu i és preciós.
0: No, jo veig aquí, Dan, que aneu cobrint com etapes, no?, perquè Plaça Major, Razzmatazz, no?, és com anar aconseguint fites, no?
1: Sí, jo crec que el guai del nostre projecte és que hem crescut molt a poc a poc, i entenem molt totes les parts i totes les coses que han anat passant. O sigui, no hem tingut un hit i que de sobte ens hem fet... No, sinó és que molt progressiu, i apreciem molt tots els detalls, com ara està aquí... l'entenem molt i l'apreciem moltíssim.
0: Està bé que us hàgiu agafat amb paciència. A vegades els músics no tenen paciència, no volen... Si no triomfa el minut 1, és... Ho deixo. No
1: podien triomfar el minut 1 fent rock.
0: O sigui,
1: clar, estava clar que havien de picar molta pedra, i n'hem picat moltíssim, hem fet molts concerts i hem obert una mica de camí, perquè quan vam començar estàvem a l'època de música urbana. Llavors no podíem de sobte fer música viva. Llavors hem anat molt progressivament, perquè ho hem fet molt a poc i hem picat moltíssima pedra. Llavors també per això mateix valorem més aquests concerts.
0: I jo crec que també heu obert una escena, o heu tornat a portar el rock als escenaris, no només vosaltres, altres, no? Sinó que abans deies que quan va començar era una època de música urbana al 100%. Uau, ara no esteu sols fent rock a Catalunya, n'hi ha uns quants. Està bé?
1: Cada cop hi ha més música humana i...
0: En aquest moment de la intel·ligència artificial,
1: sí.
0: Doncs està bé que hi hagi música humana.
1: Jo crec que sí, perquè si no tot són informació i coses que estan fetes i intel·ligència artificial i tot. I, hòstia, i veure algú tocant amb les seves mans, equivocant-se... Jo sempre ho dic, que el millor dels concerts de Dan Peralbo i el Comboi és quan ens equivoquem. És el millor. Perquè és real, perquè som humans, perquè és gent tocant instruments, i si ha canviat molt l'assumpte, i estem molt contents de ser al capdavant.
0: Que bé, sí, home, sí, i tant, jo crec que sí, perquè jo entrevisto músics que fan rock, home, alguns que ja existien, no, però els més recents sí que diuen, oh, és que el Dan i Peralbo i el Comboi ens ha ajudat, diríem, o ha obert un camí, sobretot perquè els programadors potser tenien por de tornar a posar el rock als escenaris, no? Perquè semblava que tot havia de ser urbana, no? Que carai, que el rock and roll continua sent molt potent i això no caduca. Això, el rock el volen enterrar contínuament, sí, però això no passarà.
1: I perquè espantava molt la paraula rock, rock and roll, perquè ho associaven amb rock and roll com pureta. Sí, com algo pureta, com algo molt d'antes. I vull dir, jo mai dic que faig rock and roll, jo faig rock, pop, música d'ara, faig música fresca, i digue-li rock perquè anem amb guitarres i en distorsió i tal, però vull dir, és, vull pensar que és algo molt actual i molt fresc i molt juvenil i molt que tothom es pot enganxar.
0: Exacte, i que la música, la gent jove escolta tota mena de música. Ho dic perquè jo he estat aquí comprant discos avui a la plaça i veia gent jove mirant Pink Floyd, etc. Vull dir que no tots els joves estan només escoltant música urbana.
1: Es veu que mai hi havien hagut tantes botigues de vinils com ara.
0: Ah, veus, veus? Sí, sí, estem en un moment xulíssim, la veritat. Dan, ara suposo que no penseu en gravar un disc ni res de tot això.
1: O
0: les cançons no paren.
1: Crec que no.
0: Sí?
1: Home, i tant. O sigui, és el que tenim més ganes de fer, gravar un nou disco.
0: Carai.
1: I estem parlant molt constantment de que com la farem tot, i l'altre dia els Calavento, que són els que ens porten, sí, i estan molt a sobre nostre, ens van dir, nanos, tranquils.
0: Clar.
1: I l'estiu que ve encara presentareu King Gotch, aquest disco, i encara estareu rodant aquestes cançons, tranquils, com a màxim algun single. Però nosaltres ja tenim cançons al maletero, volem fer un... Ja parlarem.
0: No, ja, i ho explicarem a ICAT, perquè si alguna cosa hem fet aquesta emissora és seguir des del principi.
1: Sí.
0: I així ho continuarem fent, perquè això és una història apassionant, la de Dan Peralbo i el Comboi, la vivim també en primera persona nosaltres i ens fa molta il·lusió, la veritat, tot aquest recorregut. I contentíssim de veure Dan i tu i la teva banda, que us va tan bé. Jo des del primer moment que vaig escoltar la vostra música vaig pensar, això acabarà tenint el seu públic, i és el públic, eh?
1: Jo ho he agraït sempre a ICAT i a tu, t'ho he dit molts cops, que confiéssiu, perquè és veritat que teníem cardat al principi. Hòstia, i la cosa està anant molt bé i molt content, i per més.
0: Fantàstic. Recordem aquesta data del Rasmatàs?
1: Sí, perquè si la gent s'ha quedat amb ganes avui, 29 de gener, Rasmatàs 1.
0: Això és important. Ha dit la U. La U és una de les sales més grans de Catalunya. Vull dir...
1: Sí, per això ho vaig dir, ho he dit tres cops.
0: D'aquí
1: perquè...
0: ja vas al Sant Jordi Club, però...
1: Sí, igual.
0: Però vull dir que ja...
1: Sí, a l'estadi, sí. com els Oques.
0: No,
1: avui hem tingut la col·laboració d'en Josep Vallaneu.
0: Ah, ostres, això no ho he vist, veus?
1: Estava
0: aquí. Ah, molt bé.
1: Molt xulo. Tot Osona, t'ha quedat tot aquí a casa.
0: Fantàstic. Dan, m'alegro molt d'anar-te trobant aquí i allà. I res, a continuar aquesta història tan bonica que teniu.
1: Gràcies, guapos.
0: Gràcies.
1: Adéu. Salut.

Dan Peralbo i el Comboi, és tota energia. Jo pensava que em diria, no, el disc encara no, però no, és que ja està pensant en un disc, aquest home és que no para. Una de les coses que estàvem comentant, no amb el Dan, sinó amb els directors del mercat, és aquest paper que té encara Marc Lloret al mercat de música viva de Vic. Com sabeu, ell és, va ser un dels fundadors de Mishima. És un músic que més va dinamitzar la música a Catalunya a través del pop art, per exemple, i dirigint el mercat de música viva ni més ni menys que 13 anys. 13 anys dels 38 que té la història són molts anys, eh? Com molts de vosaltres sabreu, el Marc Lloret, malauradament, se'l va endur una malaltia i d'això ja fa un any. I la veritat és que el mercat l'havia de recordar, ho fa, contínuament, perquè la veritat és que sempre ha estat molt present, però aquest any d'una forma encara més clara, perquè hi ha una exposició a l'ACPIC, Centre d'Arts Contemporànies, una exposició que barreja música, fotografia i textos, que es titula Escollir l'amor, i que l'ha impulsat la parella del Marc, la Maria Permanyer. I la veritat és que si teniu l'oportunitat i si coneixiu el Marc, doncs bé, val la pena que vingueu a recordar-lo amb aquesta exposició. Però també avui s'ha lliurat per primera vegada el Premi Marc Lloret a la millor cançó, una iniciativa impulsada per Xàfec, la xarxa de festivals de música de Catalunya, i per el propi grup Mishima. Un jurat on hi havia els mateixos Mishima, gent dels mitjans i també de la xarxa de festivals de música, doncs han rebut fins a 150 propostes, 150 candidates, i només podia guanyar una, evidentment. I la cançó que ha guanyat és Sa nit i es dia, una de les cançons que la mallorquina Júlia Colom va incloure al seu disc Paradís de l'any 2025. Avui l'Atlàntida ha recollit aquest premi, ha vingut expressament a recollir aquest premi, ha cantat un fragment de la cançó així a capella, i ara s'endurà aquest premi, que són, vaja, consisteix en, jo crec que és el millor que li pot regalar un músic. 5 actuacions en directe garantides a 4 festivals d'aquesta xarxa Xàfec, i també faran de taloners de Mishima en el concert ja tradicional que fan per Nadal, al desembre, a la Sala Apolo, i a més rebran una escultura que han creat per l'ocasió, Cabo San Roque. Doncs bé, això ja és la primera edició, al març s'obrirà la segona convocatòria, però ja tenim primera guanyadora d'aquest Premi Marc Lloret a la millor cançó, Sa nit i es dia, de Júlia Colom. Així sona.

Que bonica aquesta cançó, oi? Sa nit i es dia. De fet, tot el disc de Júlia Coloma que va publicar el 2025 Paradís és molt i molt recomanable, però els organitzadors d'aquest primer Premi Marc Lloret s'han volgut fixar en concret en aquesta Sa nit i es dia. És una de les notícies que ha generat aquesta edició del Mercat de Música Viva de Vic. I hem pensat que era bo un moment així de calma abans que arribi l'huracà Mamaduixa, perquè ja estarà segur a punt de començar aquesta actuació que us oferirem íntegrament a ICAT des de la plaça Major de Vic, al Mercat de Música Viva Mamaduixa, en directe Bruno de Fabrizis, que està presentant les cançons del seu tercer disc, Tothom té raó, però vaja, també segur que tocarà les cançons dels seus discos anteriors, perquè n'hi ha algunes que ja les ha de tocar sí o sí, no se les pot saltar. Bruno de Fabrizis, que està en un moment exultant, podríem dir, de la seva carrera, i a nivell personal també, ha deixat Barcelona, s'ha anat a viure al Montseny, ha sigut pare, ve de ser jurat d'Eufòria, i vaja, tot això amb un directe impressionant. Hem pogut transmetre en altres ocasions la música de Mamaduixa en directe, i us podem assegurar que això és un huracà sense pausa, sense pausa, ja veureu, és tot energia Mamaduixa quan puja a un escenari amb la seva banda, i avui amb alguns convidats. Així que anem doncs cap a l'escenari, a la plaça Major, per escoltar en directe a ICAT des de Vic, Mamaduixa.

Buah, de locos. Hi ha una penya aquí baix cantant-se a muerte, o sigui, us estimo.

0: Mama Duixa en directe sonant a ICAT des de la plaça Major de Vic. Això és el mercat de música viva. I això només ha de començar.
1: Que no sé com explicar-vos, que no té cap sentit el que es veu aquí. Hola a tothom. Vale, jo sempre faig una pregunta a la gira que és més per la meva felicitat i per la meva autoestima pròpia que per una altra cosa, que és: qui coneixia Mama Duixa abans de venir aquesta nit? Que aixequi la mà. És que loquíssim! És que loquíssim! Gràcies, gràcies, gràcies. Buah, és que... Buah. La gent que ja em coneix, suposo que ja sap de què va la peli. La gent que no, això que veieu aquí és el somni de la meva vida. No és cliché ni és res 100% real. I a sobre em flipa perquè hem anat fent passeig, no? O sigui, vam començar, o vaig començar a anar a concert sol, potser amb el Javi, potser amb la Gigi, que anàvem en bolo per una entrepà de llom amb formatge. Després vam passar una furgo sense aire condicionat, havent de ficar les coses a la vaca i no arribàvem. I ara, penya, tenim una taula! És que, loquíssim, eh?

perquè així he vingut a concerts. Què passa ara? Ara fem un contest, aviam quanta gent vota. La càmera us gravarà i es veurà a pantalla quanta gent vota. Aquí vull...

Vaya, vaya, vaya. Per qui no em conegui, jo sóc un ranxi. Sóc un xaval que li agrada anar al bar i demanar el de sempre, que li agrada la rutina, que no vol canviar les coses, vale? És per això que aquí i ara farem un Paquito Chocolatero, aka Francesc el Xocolater, aka

Vale, gent. Hi ha artistes, músics, cantants, de tot, que fan servir el micròfon per reivindicar, no? Jo hi ha una cosa que volia reivindicar, ja que tinc l'oportunitat, i és... les iaies! No, no, germà, no. No t'ha fet prou soroll per les iaies, tio. De debò, per mi, les millors persones del planeta. O sigui, de debò, jo què sé, hi ha Spiderman i després la iaia. I en concret la meva, la veritat, la veritat. Una altra nit que al final no hi ha pla.

la meva àvia va venir a un concert a Barcelona, la Pasquala, i aquí va baixar. Si la meva iaia va baixar, pit baixa. No, home, no, no em visquin a tu. I ara què penses, tu?

0: ICAT, el mercat de música viva de Vic.
1: Som els ICAT en directe al mercat de música viva de Vic, a la plaça Major, amb Mamaduixa. Cançons noves de l'últim disc, però també èxits que no pot deixar de tocar. Com Que Chévere, o la cançó que ve ara.

0: Que no falti el riquití, tampoc els concerts de Mamaduixa. Impossible no tocar aquesta cançó, però és que ja veieu que està tocant fins i tot el que no està al guió. Va fer, era un drac màgic, el Paquito Chocolatero, el que calgui. Aquest home és pura energia. Som els d'ICAT, al Mercat de Música Viva de Vic. Oferim-vos el concert de Mamaduixa des de la plaça Major.
1: Power up, cançons animades, o sigui, com veieu, em flipa. Però també opino que la música ha d'omplir una part de l'ànima. O sigui, ha d'haver un punt on la música et sani i sigui un lloc on parlar de les teves pors i també hi hagi espai per cançons emotives, no? És per això aquesta xapa, per dir-vos que el següent tema a mi em flipa. I ja està, gràcies. Es diu He pensat.

0: Gràcies.
1: Escolta, Zicat.
0: Bona, m'he emocionat. De debò que quasi ploro, eh? Dit això, em concentro. Aquest és un concert on intentem fer el que ens dona la santa gana. I sempre he pensat, fes el que et doni la santa gana. Però primer pas, prova de fer-ho. Si el que vulguis, però primer pas, prova de fer-ho.

0: Uah, és que, bueno. Vinga, segon cop, buscant el reforç positiu. Per ara tot bé?
1: Sí!
0: Ja sabia jo que avui aquí se'n baja. T'ha de veure aigua perquè molt intens tot, molt intens. Vale, fem chequeo, aviam si tothom està bé. Gigi, estàs bé? Guillem, estàs bé? Abel, estàs bé? Perfecte. Marta, Javi, tot bé? Jordi, tot bé? Guillem, tot bé? Tothom per aquí bé? Carles, tot bé? Sí, tothom bé? Penya, tot bé? Vale, doncs va, ho podem fer.

0: i Cat en concert.
1: Perdoneu, però és que... Bueno, soc molt intens, eh? Soy intensito. Bueno, és que aquí faig una xapa en la que presento tothom. Però és que avui som molta penya. Avui ha vingut tota la família que m'acompanya. Deixeu-me dir, perquè sí que és cert, que encara que la Medusa sigui un projecte en solitari, jo sol no faria una merda. Però res de res, res de res. Si no és per la gent que he triat, la família que m'acompanya, és que no estaria ni aquí. Així que en lloc d'anar un per un, ara demanaré soroll per tota la gent que m'acompanya, vale? I vull que cadascun de vosaltres que esteu aquí senti el soroll d'aquesta gent, vale? Entonces, sisplau, fort soroll per la gent que està amb mi, per favor. I ara ho farem al revés, perquè una cosa us diré, sense vosaltres no hi hauria nosaltres, vale? Així que tots, fort soroll per ells, tio. Per la meva gent i per la vostra gent, perquè estan allà cada dia, tio, cada dia.

baixo, la lieu? Si jo baixo, la liem? Vale, doncs la mitja cançó vindré. Fogo, sabem el que és. Obrir-se i patar. Estem res.

0: En punt, 2:15, som els DICAT. Des de la plaça Major de Vic oferim-vos un dels concerts destacats al Mercat de Música Viva. El de Mamaduixa, que ha baixat aquí a la plaça i ha aconseguit, doncs, el que volia, aquest pogo, que primer és cobrir una rotllana.
1: Vale, penya.
0: I després la bogeria. Encara queden unes quantes cançons per davant, eh? Així que quedeu-vos aïcat, que encara us podrem oferir una mica més de Mamaduixa en directe.
1: Què, ho tenim? Uah, estic rebentat. Anava a dir algú, però no hi ha res.
2: Els diners s'utilitzen des de fa molt temps per comprar tota mena de coses, com ara roba o menjar. També els fem servir per poder anar al cinema o per pagar el nostre professor. Els diners avui en dia són fonamentals perquè la nostra societat funcioni.

0: Déu-n'hi-do, Mamaduixa, que té tres discos només, eh? Tres discos i també uns quants senzills que està repassant en aquest concert. Sobretot, esclar, tocant les cançons de l'últim disc. Tothom té raó, però n'hi ha d'altres discos, bueno, també, de la criolla, sobretot.
1: Aquests tres taurons roses... Hòstia, que monos, saludeu-me, són boníssims. La càmera es pot enfocar. Tothom es veu? Vale, tothom dient hola als taurons! Hola! Hola! És que monos, tio. Que monos. Bueno. Vale, gent. Sí, gràcies. Dóna'm el buixí i ho vaig parlant. Aquesta gira és per presentar un disc, vale? Un disc que va sortir fa cosa de 2 mesos. Un disc que es diu Tothom té raó. Algú l'ha escoltat? Vale, la gent que no l'hagi escoltat, estem dins? Perfecte. La gent que no l'hagi escoltat... Espera, performance. Parem? No. Clar. Això sí. Vale, la gent que no l'hagi escoltat, no passa res. Demà podeu anar a chequejar el disc. Ni que sigui, pues, jo què sé, si us ha agradat el bolo per gaudir les cançons que heu escoltat, i si no us ha agradat el bolo, pues, per poder rajar en propietat. Rollo, balla basura de bolo, és una balla basura de cançons, no? I doncs per aquí, en una de dos, podeu anar a chequejar-ho. Dit això... Merda, és que aquí explico moltes coses sempre i sempre se me'n van del cap, tio. Algú vol explicar alguna cosa? Ah, la gent saluda la càmera, vale. No, però jo sé, aviam. Anem a partir el que és dreta i esquerra per saber com està la gent. D'aquí cap a la dreta, podeu fer soroll? Vale, d'aquí cap a l'esquerra, podeu fer soroll? Buah, l'esquerra mola una mica. D'aquí cap a la dreta, feu soroll? Vosaltres? Uau, és que ho estaria fent tot el dia, la veritat. Però jo què sé, us puc tirar unes barres. Barres? Sí.
2: Ok.
1: Yo,
3: barres.
1: Com mola la gent de Vic. Són tan originals com un boli Vic. Aquí la penya no és small, la penya és Vic. Aquí la gent, quan es posa nerviosa, té un tic. I se m'acaben... Harry Potter,
3: barres.
1: Traducció al català, obitus per subitum, per fotre's un tirum.
2: Lamentable.
1: Lamentable. Però ho va cridar, ho feien bé.
4: Guapíssim.
1: Aviam. Ei, ou, idiom. Ha fet pena. Aviam. Anem millorant. Tota la fucking plaça. Hidrafort. Vale, i ara fluix. Fluix. Buah, està guapíssim, seguim. Buah, som una humilia, seguim.

0: Aquestes eren les convidades que manteníem en secret.
1: Perquè són les millors, tio.
0: Les Balkan Paradise Orchestra acompanyarà Mama Dusha en el tram final d'aquest concert que s'està oferint ICAT des de la plaça Major de Vic, al Mercat de Música Viva. Queden un parell de cançons? Escoltem-les.
2: Gira! Gira!

Bona gent, fins aquí ha arribat el concert. Espero que hagueu gaudit. Mama Lucia. Ara us deixem amb Lia Kali, que té pinta de polaco. El que es deia abans, no ho llegeixo absolutament res des d'aquí, però gràcies. El que es deia abans, les cançons emotives em representen i per això vam triar acabar una cançó super sincera. De la boca, gràcies, que us sigui molta penya i molt agraïda. Gràcies.

Fins aquí l'actuació. Fins aquí l'actuació de Mamaduixa, que ha sigut intens, eh? Perquè a més ha hagut de reduir una miqueta el seu repertori habitual. Però déu-n'hi-do, ha repassat sobretot l'últim disc, Tothom té raó, el tercer que va publicar, com ell deia, fa uns mesos. I amb algunes referències obligades al seu segon disc, La Criolla, de l'any passat, que tenia algunes cançons, home, inevitables, diríem ja, als repertoris de Mamaduixa. Riquití, per exemple, o Que Chévere, oi? També alguns senzills que no formen part de cap disc, com Rere teu, per exemple, o també Vitamina de l'amor. Sí que hi ha hagut temps per una miqueta de tot, i fins i tot ja ho he escoltat, eh? Per aquí al mig, Paf el drac màgic, Paquito el xocolatero, referències a música clàssica i el que calgués. La veritat és que ha sigut un concert, com és habitual, trepidant, amb una petita pausa una miqueta més reflexiva, més tranquil·la, però en general, concert sense pausa i, com sempre, amb moltíssima energia, el de Mamaduixa. Us volem recordar que aquest home... Doncs cap a l'escenari. Us volem recordar que aquest home continua fent concerts. Continua fent concerts i en té uns quants a la vista. El dia 25 de setembre és el pròxim al Prat de Llobregat. Té concert també a Vilablareix el 7 de novembre. I a Cadaqués el 18 de desembre. I deia que estava buscant una sala a Barcelona per poder acomiadar l'any també. En tot cas, avui espero que us hagi passat bé amb aquest concert de Mamaduixa. També hem tingut l'oportunitat d'entrevistar els dos dels tres directors del Mercat de Música Viva, el Joan Rial i el Rubén Pujol, i de poder parlar també amb Dan Peralbo, que ha sigut el que justament ha obert els concerts avui a la plaça. Si sou a Vic, o sou a prop, o sou camí de Vic, perquè veniu cap aquí, dir-vos que nosaltres ho deixem aquí, però la música continua, eh? Si us veniu cap a Vic, veureu a la plaça, d'aquí una estona l'IA Cali, però és que hi ha altres concerts també que potser us interessen. Toca Parque Sur, per exemple, hi ha concerts també de Remei de Calafresca, de Leclerc, de Cerbatana, i, com no, tota la programació, diríem, off del mercat, que és prou important, eh? I això és només avui. Demà serà un dia intens també al mercat, amb actuacions d'artistes a descobrir, com Del Gesu i altres més consolidats, com Queralt Lahó, Ginestà. També coneixerem la música de Bayuca, la Chloe Riembau, aquest escenari de la Catedral, amb propostes contundents com les de Mujeres o Crim, que acaben d'anunciar que comencen a enfilar la recta final de la seva carrera. També Maig, Valle Valle, Malifeta. Per tant, hi ha motius per venir demà també a Vic. I diumenge, que hi haurà aquesta actuació a les 7 de la tarda de Quimi Fortet a la plaça, a la cloenda d'aquesta edició número 38 del Mercat de Música Viva. Nosaltres el que fem ara és la cloenda d'aquesta transmissió, donant les gràcies a tota la gent que l'ha feta possible. El control central, Andrea Martínez, l'estudi DICAT, hem tingut la Conchi Vecino tota aquesta estona, a tota la qüestió tècnica aquí a Vic, Martí Cuní, David Mendoza, a la producció a Vic, Rosa Massaguer, també l'ajuda d'Omar Baró, us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer, ens retrobem en una pròxima transmissió musical DICAT des d'algun altre lloc. Crec que la pròxima, final del Sona Nou, la setmana que ve, des de la plaça Catalunya. Ens retrobem, doncs, sempre trobareu bona música aquí a ICAT, ja ho sabeu, quedeu-vos, adeu!

arribat. Provo si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

KGB.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Yo. I'm a X crash out. Yo. X.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella m'ha anat cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.